0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important.

el cel sense haver estat jutjat, els núvols com un arbre arrencat. No hi faig cap fruit ni tinc arrels, però tampoc

Els núvols no se m'hi ha perdut res, però com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar. Que els núvols sense res a pensar, el meu cervell espès, no hi queda res per cavilar.

0: I són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Fa prop de 10 minuts que ha arribat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. És un moment històric perquè és la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Aquell que sentireu era just el moment en què Zapatero davallava del seu vehicle i es dirigia cap a les portes dels jutjats.
1: Zapatero, ja ho sentiu, ha estat increpat per algunes persones i en davallada al vehicle ha saludat a les desenes de periodistes que fan guàrdia. Això sí, tota aquesta multitud està ben enfora perquè per preservar la seguretat de l'expresident se li ha permès de dirigir-se amb cotxe fins ben davant l'entrada de l'audiència. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga, per això el jutge José Luis Calama ha reservat dos dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori, una declaració en la qual finalment també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros.
0: I a la seva primera entrevista després de prendre possessió com a fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar ha admès la seva preocupació per la desafecció envers la justícia i la crispació de la societat.
1: En una conversa fa només uns minuts a l'informatiu Matí d'Ivetra Ràdio ha parlat de saturació i demores per resoldre els processos judicials. Per això reclama més recursos humans i materials davant l'augment dels litigis de cada cop més complexos, també de la delinqüència organitzada i el narcotràfic.
2: El aumento de la litigiosidad, el aumento de la población, el aumento de la conflictividad en el ámbito penal, por ejemplo, la complejidad de los asuntos, el auge del crimen organizado, que es una cosa que de verdadmente debe preocupar a la sociedad en su conjunto.
0: Y justo en aquesta hora comença la sessió de control al govern del Congrés. Parla Feijóo.
3: Se lo digo yo. Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número 2 y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho...
0: És el so que ens arriba en directe des del Congrés dels Diputats. Són ara les 9 i 4 minuts. Donen pas al programa El Dia.
4: Més informació. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
5: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
6: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
6: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
8: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
9: Som Convilàs 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
10: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
11: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM, la teva ràdio local.

0: Bon dia, 9 i 7 minuts del dematí i ja és dimecres, ja estan ben enmig de la setmana, 17 de juny. Bruno, Maria, Jaume, Jaume, Maria, Bruno, bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Com estàu?
2: Som tots.
1: Molt bé.
0: Avui som tots,
1: eh? Avui som tots.
0: I de, ja és dimecres, i el dimecres sempre tenim, quan deim, marató de ràdio, és el dia que tenim més programació, crec. Crec que sí, no? M'ho ratifiqueu.
2: Sí.
0: No?
1: Sí, més sí. O menys.
0: Sí, perquè tenim migdia, una bona estona també de programa. I bé, jo crec que podem començar anunciant, no?, en els nostres oients què tenim avui.
2: I del que tenim, la primera hora és informativa i la segona, és a dir, de 10 a 11 tindrem avui Ràdio Rebessó. Ràdio Rebessó, que des que no ve ha estat per Islàndia, en solitari, per allà dalt, a passar fred, m'ho ha de contar. I més el volen fer venir pres perquè no fos cosa que sortia un cartell del que se presenta per Joan Mas un altre pic. I a partir de la setmana que ve ja no pot venir a fer publicitat. Però avui encara sí que volem aprofitar.
0: De fet, no ho deim, perquè imaginem que tothom ja el primer dia ja se varen apuntar, que fins divendres encara se poden presentar les candidatures.
2: Exacte.
0: No?
2: Jo supos que dilluns veurem el cartell, no?
0: Segur.
2: Bé, tornem al tema. Avui tindrem Ràdio Rebessó de 10 a 11, parlarem d'Islàndia. De 11 a 12 tindrem alumnes de l'FP físico-esportiu, que fan això, físico-esportiu en un poliesportiu de Pollença, de l'IES Guien Cifra de Colònia, que alguns d'ells han estat d'Erasmus. Després, a les 12 del migdia tenim l'informatiu, i a les 12 i mitja parlarem amb en Tomàs Vivot, perquè avui presenta el tercer volum, o tercer llibre de Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera illenca. Això ho publica el Gall Editor i se presenta avui a la Fundació Roger Villalongui a les 8, però nosaltres farem una xerradeta prèvia amb ell. Després, a partir de la 1 i 10, 1 i quart, quan nosaltres hem acabat allà al Món del Vi, amb en Toni Campomà, i ell mateix mos conta què té preparat.
0: Un momentet, en Toni Campomà. Toni, no mos has enviat àudio. Sí...
3: musical. L'espectacle arrencarà oficialment a les 10 de la nit. Vi,
4: tindrem el celler de Can Coleto, que està a Petra. És un celler que cada any, ja fa almenys 6 o 7 anys, però cada any treu entre 6 i 7 medalles d'or i de plata en els seus vins. De molta qualitat, i és conegut ja per tots els nostres consumidors. Avui tindrem Miquel Jaume Morrac, que és el propietari, i mos contarà l'elaboració que fa de Salvin, que és un celler ecològic i que fa molta varietat de vins. Bon, espero l'un i quart.
0: I de, ja ho sabeu, Can Coleto, l'un i quart, el món del vi, aquí a Ràdio Pollença. Farem una aturadeta musical i a les 5 petits plaers amb Bruno i en Jaume. Què mos oferiu avui?
5: I d'avui cap vespre tenim Ronda la Posició. Varen tenir ja... en David i en Miguel Ángel Torre la setmana passada, ara és el tonde en Bianca Aguilar, i això serà a les 5:20, 5:30, i a les 6 en Jaume farà una entrevista
1: Alicia.
5: Com era? Alicia
1: Gómez. Sí, que és la presidenta de l'Obra Cultural d'aquí de Pollença, motiu de l'arribada de la Flama de Canigó aquí a Pollença, que serà el 23 de juny, que és la setmana que ve, però farem un petit... Serà molt interessant, a més, perquè farem... repassarem la història de la Flama de Canigó, d'on ve i això, o sigui que pot ser bastant interessant.
5: Molt bé, i a les 7, avui sí, perquè ahir va ser el primer dia que m'haig incorporat i pensava que era dimecres, però avui sí tindrem rebentat anglès en Will i en Matt.
2: No era ahir, era avui.
5: Era avui.
2: Bé, no anaves malament, sabies que eren dimecres.
5: Més o menys.
2: Però no, te pensaves que era dimecres.
5: Clar, un dia més, un dia menys, en el final no...
0: Ah, perquè ho vares anunciar que ahir, i ho varen dir, però.
2: Sí.
5: Ho varen dir, ah. Dir ben tranquil, sí.
0: Tots els seus fans devien estar pendents.
5: Claro. Però és avui, que tindrem rebentat anglès i així acabarem a les 8. La programació.
0: Molt bé, i de continguts d'aquesta programació d'aquí, de Ràdio Pollença, d'aquesta jornada de dimecres, de 7 de juny, començam. Pedro Cardell, nou inspector en cap de la policia local de Pollença. L'Ajuntament ha confirmat el nomenament de Pedro Cardell Cànaves, condemn com a nou inspector de la policia local del municipi. La designació posa fi al període de transició obert a principis d'any, després de la sortida de l'anterior responsable del cos, recordam, Francesc Darder.
2: El procés de selecció se va iniciar el passat mes d'abril, quan el consistori va obrir la convocatòria pública. Una vegada valorades les candidatures, la resolució municipal s'ha decantat per Pedro Cardell, considerant que reuneix els requisits i les condicions adequades d'acord amb els principis d'igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat. Aquest nomenament suposa la segona etapa de Cardell al capdavant de la policia local. El funcionari ja va exercir com a màxim responsable del cos l'any 2020, abans de l'arribada de Francisco Darder. La seva trajectòria i el coneixement de l'estructura interna del servei han estat factors determinants en la decisió adoptada per l'Ajuntament. Amb aquesta incorporació, el consistori aposta per una figura amb experiència i un ampli trajectori dins la plantilla policial, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de la gestió i afrontar els reptes de seguretat i coordinació del municipi. El càrrec ha estat adjudicat mitjançant una comissió de serveis voluntària per un període inicial d'un any amb possibilitat de pròrroga per un segon any. Durant aquest temps, Pedro Cardell assumirà les funcions de direcció, coordinació i organització de la policia local de Pollença. Amb aquest nomenament, a més, l'Ajuntament tanca definitivament el procés de substitució iniciat després de la vacant deixada per l'anterior cap policial i reforça l'estructura de comandament del cos amb una persona que ja coneix de primera mà la realitat i la necessitat del servei. Escoltam a María José Jiménez, regidora de Policia.
6: I de com no podia ser d'una altra manera, una vegada en Paco Darder que va incorporar a la plaça que havia tret d'inspector a Calvià, havíem d'incorporar un cap i pensàvem que en Pedro, a més, havia, des del primer moment, havia mostrat molt bona disposició, va fer un acompanyament excel·lent en Paco en tot el seu procés d'adaptació a el que és el servei de la policia a Pollença i, bueno, sense cap dubte, ell havia de ser la persona que fos el cap de policia, com així ho havia fet els altres anys. A més, s'havia nodrit també de l'experiència d'en Paco i això era un punt a favor. De fet, la prefectura l'havien duit pràcticament de manera compartida. Per tant, era el més adient. A més, en Pedro Cardell li queden 3 o 4 anys de servei i jo crec que és de rebut i així ho penseu, Bala, i per això ha firmat el decret de que en Pedro ocupi la plaça d'inspector. És així com ha de ser i així és com serà. Per tant, Pedro Cardell serà un nou inspector de la policia local de Pollença.
0: I ja sabeu, és un monotema del qual es parla en el nostre municipi, especialment a Pollença, des d'aquest dilluns. El servei de recollida selectiva porta a porta funciona a Pollença, en el nucli de Pollença. Per garantir-ne el bon funcionament, és important que els residus es dipositin correctament davant el portal de l'habitatge, seguint el calendari de recollida establert i utilitzant els poals facilitats pel servei.
5: I s'entregaran dos poals, un poal marró petit que s'utilitzarà per depositar l'orgànica o el rebuig, segons el dia de recollida indicat al calendari de la vostra zona. El rebuig inclou aquells residus que no es poden reciclar ni separar en cap de les altres fraccions, com bolquers i compreses, josques de cigarret, pols d'escombrada, aspiradores, ceràmica o porcellana trencada, esponges, fregalls i raspalls, o altres residus no reciclables. I el blanc, que és el gros, s'utilitza per a les fraccions d'envasos lleugers, paper i cartó i vidre, segons el dia de recollida establert.
0: Bé, recordem que si encara no teniu aquest kit que se va entregar la setmana passada, podeu passar a recollir-lo per ENSE, heu de dur el DNI si sou propietaris de l'habitatge o, si no, un rebut. I aquest cap de setmana arriba el Dia Internacional de la Música.
1: Sí, aquest dia està començant per la programació de dissabte, que s'iniciarà a partir de les 7 a la plaça Bea, amb música MEC i hora baixa a Jardins de Joan Marc, que serà a benefici de Prodis. També després, pel que fa dissabte al Port de Pollença, tindrem ballada popular amb Racó de Tramuntana, Dali Sabes, Xerimies de la Font del Gall i Aires d'Esplà de Marratxí. Després, diumenge, el dia fort, a partir de les 11 del matí, tenim microobert by Gergo, Nathan i Kelpi als Jardins de Joan Marc i a partir de les 7 de l'hora baixa tenim Sweet Duo, Amellar Duo, Tramuntana Gypsy, Paula and Matis, Sol and Peptonis, Dim Kids, Lolo, Taroko, Miquel Pepe, Almirón Trio i Gotmas Jazz Trio. També a les 7 Començarà amb Passacarrers a Pollença a càrrec de la banda de música i a la plaça Major tindrem el plat fort amb Il·lusos a partir de les 9, Pep Grau Quintet a les 10 i de Ripels a les 11. I després al Port de Pollença també diumenge a partir de les 7 tenim Rano, Lo Sabio, An Lupano i Pink Rose davant d'Oficina del Turisme.
0: I de moltes propostes musicals per dissabte i diumenge, però l'activitat de música al carrer continua aquesta setmana.
2: Sí, avui dimecres hi ha sessió doble, hi ha un concert a la plaça Major de MG Quartet i també hi ha concert en Humoll, en el carrer d'Oponent, de Cerdà, Errada i Loicari. I aquest divendres davant l'Ajuntament de Pollença actuaran de Xambanà. Tots els concerts comencen a les 8:30.
0: I hem de recordar que aquest diumenge s'inaugura l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Serà en un museu.
5: S'inaugura aquest diumenge a les 12. Es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. A partir del dia 23 de juny, l'exposició estarà oberta al públic dins del museu amb el seu horari habitual de dimarts a dissabte, de 10 a 2, i diumenge, de 10 a 1:30. Els dilluns i festius estarà tancat.

0: molt pràctiques, i després també hi haurà un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que fem i veure com la nostra feina al litoral connecta amb reptes molt més grans. Això serà dijous, dia 25, la setmana que ve, a partir de les 6:30 al Saló d'Actes del Port de Pallansa.
1: Idò sí que ja tenia data, dijous 25, vos podeu apuntar a través de les seves xarxes socials. Anem a l'informació esportiva, un dia més parlant del Pollença i Port Futbol Club. Tothom sap que han pujat a la divisió d'honor, però ara han anunciat que com ho celebraran.
2: Idò, celebraran aquest ascens a la divisió d'honor de l'equip masculí, l'ascens a la tercera divisió de l'equip femení, amb una rua i molta festa. Serà aquest dissabte, encara no s'han confirmat els horaris, però faran properament a les seves xarxes.
1: I ja és aquesta setmana que arriba la 29a Copa d'Espanya de Pesca d'Altura, Curricán, Captura i Solta, ara ho he dit així i crec que no ho he dit gens bé, 2026, Captura i Suelta.
3: Crec que
1: com
3: és
1: era?
3: Així,
1: Captura i Solta?
3: Crec que sí, crec que
1: Captura
3: sí.
1: Captura i Amolla.
0: I Amollada seria, no?
1: Bé, ho demanarem.
3: Ho demanarem. És la 29a edició i comença ja demà, bé, són 3 dies, demà dia 19 i dia 20, en el Port de Pollença, en el Club Nàutic, ho organitza, de fet, el Real Club Nàutic del Port de Pollença. Ja han explicat que hi ha una participació aproximada d'unes 12 embarcacions en aquesta cita que reuneix, de fet, alguns dels millors equips del panorama nacional. Idò, aquest de setmana, en el moll.
1: I avui no en troba cap publicació que parli de Pollença a la premsa escrita, per tant, ja me n'anam a fer un repàs a les portades digitals.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Anem a la portada digital del Diari de Mallorca. Avui ens tenim tota una secció en la que donen en directe el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani, diu Amarra Barcelona, inspirat per la creativitat de l'obertura de Miró. També Josep Rull demana reforçar la cooperació mediterrani davant dels discursos d'odi i la crisi climàtica. I això és el que té ara mateix en portada el Diari de Mallorca per començar. Altres qüestions. El govern retalla un 60% les multes per lloguer turístic il·legal si l'habitatge accedeix al programa Lloguer Segur. I en Cultura entrevista Gabriel Gené Manila, diu escriure és un joc, però també una lluita. L'editorial Dolmen acaba de reeditar la seva novel·la Lluna creixent sobre el Tàmesi i també l'ha traduïda al castellà. En els propers anys en recuperaran més i amb nova editorial Moll volen restituir l'Abisme, Premi Ciutat de Palma el 1967 i retallada per la censura. Els Reis ja tenen data per la tradicional sopar a mar i vent amb la societat mallorquina. Felip VI i Doña Letícia tenen diversos compromisos socials i esportius durant els primers dies d'agost. En turisme, 1.000 euros per una nit a Pere Guerau, l'anunci que sorprèn a Palma. En Parc Forana, no és el camí que volen seguir. Els hotelers es desmarquen dels viatges d'estudis sense restriccions a Cala Rajada. Una crònica, Proença somia amb una majoria d'estabilitat mentre Vox exigeix una millor relació, diu Esquerra dolenta, nosaltres bons lots. En successos jutgen a un pare per agredir el seu nadó de 4 mesos i causar-li greus lesions a Manacor. Balear reclama a l'Estat que publiqui cada any les balances fiscals per conèixer quan aporta i quan rep. I també un article sobre dos investigadors mallorquins que alerten sobre les limitacions de la IA a un estudi que qüestiona la fiabilitat de les seves mètriques d'avaluació. La investigació de la UIB revela que les mètriques actuals per avaluar la IA explicable no són coherents a diferents escenaris d'aplicació perquè poden generar una falsa sensació de seguretat. Polèmica per un canvi de penyal a Artà, la visita d'un turista alemany a un restaurant de Mallorca acaba amb l'intervenció de la policia. I per altra banda, Biel Mesquida, Lucía Muñoz i Jaume Sastre recolzen a Baltip i Cornell per la querella de Jorge Campos per dir-li puto nazi. Successos, un marit i un mort i un ferit greu a una col·lisió frontal al segon cinturó de Palma. I l'eclipse solar

0: Mallorca, però, ens prepara restriccions a la Serra de Tramuntana un dia de màxima pressió turística. Les cales secretes de Mallorca fa temps que deixaren de ser un secret, ara són un negoci. Nombroses empreses ofereixen a Mallorca excursions a cales amagades que suposadament poca gent coneix, però és realment així i quines conseqüències té aquesta activitat pel medi ambient. I acabem amb un titular esportiu de futbol. El Sevilla tanteja Raillo i posa en alerta el Mallorca. El tècnic de Luis García Plaza vol reforçar la seva plantilla, ha posat el focus en el capità vermellenc amb el que coincidia la seva etapa a Sant Moix.
1: Repassam ara portades del diari digital Ara Balears i trobam primera plana. Que val o no de Jorge Campos, 15 anys de querelles per una construcció política de la causa contra Valtí Picornelles, el darrer episodi d'una llarga sèrie d'accions judicials impulsades pel dirigent de Vox, de les quals la defensa de l'expresident del Parlament veu un patró de judicialització del conflicte polític. Una altra notícia aportada. Vaig treure un zero d'un tema que en sabia. Un docent amb 28 anys d'experiència declara la guerra a les oposicions. El cas, encara pendent de la via judicial, reactiva el debat sobre la transparència i els criteris de correcció dels tribunals. Quan el català sí surt al pati, la transformació del CEIP s'arrota es veies. El centre ha redefinit la manera d'ensenyar la llengua a l'alumnat per homogenitzar els processos i les intervencions pedagògiques en tots els cursos. També el solstici d'estiu amb Maria Arnal arrenca la lluna en vers. El festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària comença aquest 20 de juny i s'allargarà fins al 4 de setembre. I Valtí Picornell recorre davant l'audiència i l'admissió de la querella de Jorge Campos per suposades injúries. L'expresident del Parlament no ha declarat aquest dimarts als jutjats de la Via d'Alemanya mentre espera la resolució sobre el recurs presentat contra la tramitació de la causa. També les educadores d'escoletes mobilitzen a Palma per reclamar millores laborals. Exigeixen sous dignes, més càrrega de feina i més implicació de les administracions en el conflicte laboral. També alerten que les Balears perden un control clau sobre l'aigua en plena crisi dels aqüífers. Les entitats ecologistes asseguren que la reforma permetrà tramitar canvis urbanístics sense l'informe de suficiència hídrica, mentre que el 60% dels aqüífers de les illes es troben en mal estat. També d'altres notícies. Un grup francès compra Grupo Cervera, la gran distribuïdora alimentària de les Illes Balears. El conglomerat de distribució alimentària de Marratxí passa a mans estrangeres i s'afegeix a la llista d'empreses balears absorbides pel capital internacional. I un mallorquí també lidera un projecte per provar un nou fàrmac contra el càncer. El bioquímic Miquel Segura Llinart coordina Fènix, un projecte europeu amb 8,7 milions d'euros que testarà per primera vegada en infants el fàrmac experimental hibridatzat per combatre neuroblastomes i altres tumors sòlids agressius. També aturen un sondejos de red elèctrica en una zona protegida del CUDI en plena època de nidificació. Medi Ambient obre un expedient després de detectar treballs a Maristany, mentre que l'empresa defensa que disposava d'un informe que descartava l'afectació a les aus. També alarma a l'aeroport d'Eivissa, tancat 35 minuts i 4 vols cancel·lats per un dron. Han desviat els vols cap a Palma i Barcelona per seguretat. I més de 150 personalitats i 40 entitats donen suport a crear un complement per a les pensions. Entre les entitats adherides al manifest hi apareixen Terra Ferida, Jubilats per Mallorca i el Lobby de Dones. I el PP i Vox deixen el debat sobre la limitació de vehicles per la tardor. L'Esquerra havia demanat accelerar els tràmits habilitant plans extraordinaris. I ecologistes acusen el govern de vendre una moratòria solar mentre es continua autoritzant macroparcs en sòl rústic. Renovables sí, però així no, i els amics de la Vall de Coa Negra asseguren que la norma no té efectes retroactius i critiquen l'autorització de noves instal·lacions fotovoltaiques sobre terrenys agrícoles, com el projecte previst a Santa Maria. També màxima pressió turística. El govern maniobra per evitar els efectes de l'eclipsi. Més per Mallorca demana que es tanqui l'accés a la Serra de Tramuntana. I el CIF Juniper Serra destaca les Spain Skills i reforça l'oferta formativa en turisme. Amb El centre, amb prop d'un miler d'alumnes, imparteix formació en quatre grans famílies professionals.
2: I continuem aquest recorregut per la premsa digital del diari Última Hora, com destaca aquesta emergència habitacional. 200 habitants de Sant Bordoi s'enfronten ara al desnonament després del desallotjament de l'antiga presó. La plataforma d'afectats per l'hipoteca adverteix que el 23 de juliol se celebrarà un judici i reclamarà una solució habitacional pels afectats. Zapatero s'asseu davant el jutge com a investigat pel rescat de Plus Ultra i les seves joies incautades. Un pare que pescava amb el seu fill a Porto Colom pesca un quilo de cocaïna valorat en 60.000 euros a l'entrega. Calmés convoca d'urgència la comissió de transparència per la polèmica dels cotxes de Bastard. Quan ningú en veu, Alejandro Sanz gaudeix en aigües de Cabrera abans del seu esperat concert a Mallorca. La metamorfosi musical d'Alejandro Sanz i la seva I ara què arriba aquest dimecres a Sant Moix, el dia de desconnexió d'Alejandro Sanz de Cabrera, i ho teniu amb imatges. Santa Caterina del Pa amb oli a convertir-se al Soho de Mallorca. Però també d'habitatge. Balears suma més multipropietaris que mai, acumulen el 25% dels habitatges de les illes. I a tribunals, un jutjat cita Catalina Soler després de la querella d'un policia per revelació de secrets. Pel que fa a patrimoni, la Conselleria d'Educació rescata la bandera que el Discovery va portar a l'espai i va acabar un traster del govern. Cort autoritza la reforma de Son Serra Parera per a la seu de Ceu, Sant Pau. I un mercat amb vistes, el Tom Manta s'instal·la al Parc de la Mà i davant de la Catedral de Mallorca. En quant a iniciativa, la ciència s'acosta a la IA amb alumnat d'ESO des de les barriades més humils. M'agradaria ser biòloga, marinera o enginyera, asseguren que algun dels seus alumnes. I passam als esports, el Palma Futsal. L'IN s'uneix a Ribillos com a primeres baixes del Palma Futsal. I pel que fa al Mundial, Messi, terror per a Algèria i Zidane, l'Argentina rectifica el seu favoritisme. I el debut somiat de Haaland, el retorn de Noruega al Mundial. I acabam els successos. Un mort i ferit de gravetat en un accident de trànsit al segon cinturó de Palma. També mor un home de 53 anys després de caure de la teulada a la seva finca de Souba. I internacional, un vaixell de guerra rus fa trets d'avís contra un iot britànic al Canal de la Manxa. I acabam amb audiovisual, una minissèrie mallorquina de prop de pop crim ufològic sobre el cas Manises.
3: I de 9 i 32 minuts, ara ja tots aquí farem un repàs del temps.
4: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Ràdio Pollences, la meva ràdio.
2: No, la meva no, la teva.
1: No, et dic la meva. Ràdio Pollences, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: I d'estem arribant a les 9:44 minuts. Anem a veure com tenim la previsió del temps, que ja sabeu que vos anuncieu en que les temperatures se van enfilant. Avui tenim un petit augment de la temperatura a l'oest, unes màximes d'entretenció, 29 i 35 graus centígrads a Mallorca. De matí el vent estarà més fluixet i calma a la mà arreu. I cap vespre pot haver qualque cop de vent moderat al sud de Mallorca i maró la costa exposada. Després vos ampliaran la informació marítima. Bé, ja havíem avançat que, així com abans de la setmana, van pujant els termòmetres, però avui dimecres l'AEMET indica una previsió a Mallorca en cels poc anivolats, destapats, i una calor que anirà guanyant terreny, ja que les temperatures pugen lleugerament i, com han dit, el vent bufa fluixet. Hi ha alguna brisa costanera. I de cara a demà dijous 18 de juny, els cels estaran poc anivolats, hi haurà nívols mitjans i alts i les temperatures més o manco seran com avui. Són uns valors tèrmics, ja ho han dit, aquests dies més alts de lo que correspon en aquesta època de l'any. I el vent a demà bufarà de fluix a moderat de l'est i nord-est i també amb brises costaneres. Anem a veure aquí a Pollença, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la màxima pot fregar els 33 graus avui, mínimes altes, mínimes de 19, i el cap de setmana el termòmetre no baixarà de 21 graus, entre 20 i 21 graus, i s'enfilaran a 35 graus diumenge, 34 dissabte. Doncs podem avançar, perquè l'AEMET ja en el seu mapa ja mos avança com tindrem dilluns, i de mínimes de 22, i atenció, màximes de 37 graus centígrads. Això és per dilluns, eh? I d'unes temperatures que cada dia se van enfilant. De fet, ara, si feim una ullada a l'estació d'Uquelvari, tenim ara mateix 27,1 grau. De fet, la temperatura mínima, una nit ben tropical, no ha davallat de 20,5 graus. S'ha donat aquest registre mínim a les 6:30 d'aquest dematí, 20,5 graus. És a dir, la resta de la nit ha estat més alta i ara tenim, recordant, 27,1 grau centígrad. El vent ara està bufant de xaloc, de sud-est, de 3,2 km per hora. Un baròmetre que marca 1.020,6 hectopascals i una humitat molt baixa, un 34%. En un moll, la temperatura a la costa no és tan alta, però 25,2 graus. En el Club Nàutic, la mínima s'ha donat al voltant de les 7 de matí amb 20,8 graus, també nit tropical al port de Pollença. El vent també entra de xaloc, ho fa ara 1,2 km per hora d'intensitat. El baròmetre es manté 1.019,8 hectopascals i l'humitat al port de Pollença sempre és més alta, avui 70,7%. I acabam fent un repàs a lo que és la situació marítima. La previsió marítima de l'AEMET de Formentor Cap de Pere per avui s'espera un vent de component sud-est de força 3, aquest vent de xaloc que ja està bufant, temporalment variable de força 2, una mà que es mantindrà en marejol i ones inferiors, un metre, no hi ha avisos marítims per aquesta zona, un bon estat en general, una mar relativament tranquil·la per la navegació. Mà poc alterada i vent moderat. Idò, ja són gairebé les 9:38 minuts, ara tot seguit volen conèixer curiositats d'un de 7 de juny.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Vinga, avui no puc entendre com anem tan tranquils i ens sobra tant de temps. Són les 9:38 i molt de dies en aquesta hora encara llegim les portades digitals. Hi havia poques notícies avui.
1: Sí, bé, no n'hi havia cap en paper.
0: Però... No n'hi havia en paper i...
1: Però no aniran tan justos, sempre...
0: No, després sí, sempre molt falta temps.
1: Clar, clar que sí.
0: Hem de posar musiqueta.
1: I de bé, curiositats, santorals, avui començarem felicitant a qui fa sants avui, per exemple, Sant Manuel, Sant Reiner, és la Nostra Senyora de la Humilitat, Sant Gregori, Santa Isaura i, bé, Sant Gregori. No, però hi ha dos Gregoris. Però bé, Sant Gregori en general.
0: Sant Gregori 1, Sant Gregori 2.
1: Sí. Així que, bé, molt d'anys a tots i totes, si és el vostre sant, el vostre
0: aniversari.
1: Tots els
0: Gregoris, molt d'anys.
1: Tots els Gregoris, sí. Molt bé, hem de destacar també qualque efemèride a nivell internacional. Ja manté qualcuna preparada sobre Mallorca, però bé, hem de dir que tal dia com avui, a 1950, és a dir, fa 76 anys, se va fer el primer trasplant de ronyó de la història, com no, a Chicago, als Estats Units. També se va crear la càmera Polaroid a 1970, tal dia com avui. A lo millor vosaltres la teniu més vista, encara que ara estan de moda una altra pica, les Polaroid.
0: Són retros.
2: La t'hem vist d'ara.
1: Sí, sí, ara s'utilitza moltíssim també. Molt bé. També, per exemple, en relacionat amb l'Unió Internacional, entra en vigor la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació, 1994. I això en quant a efemèries internacionals, i crec que ja manté un parell de més a prop.
3: De Mallorca, per exemple, un 17 de juny diu que és una data que guarda relació històrica molt directa amb el futbol de mallorquí. Dia 17 de juny de l'any 2007, el Real Club Mallorca es va enfrontar amb el Real Madrid a la seva darrera lliga. El partit va ser un escenari que va remuntar el Real Madrid amb un 3-1 i va donar el títol a l'equip madrileny, una trobada que va quedar sempre gravada a la memòria de l'afició balear del Real Club Mallorca. I després també en tenc un altre, l'any 1977, un 17 de juny de l'any 1977, s'afirma a Palma el pacte autonòmic de les Illes Balears, que és el primer pas fonamental per la creació del posterior marc estatutari com a autonomia, que és el que no tenim avui en dia, com ho coneixem avui en dia.
1: Sí, també bé, enguany ha estat històric perquè Mallorca va guanyar en un Madrid enguany, sí. Això també quedarà...
0: Tot i que no li va servir per res.
1: No, però no guanyen un equip de per avall la taula, però...
0: Sí, sí, vas a dir, baixen a segona però han guanyat en un Madrid.
1: Clar, clar, això no pot dir tothom, Però bé, sí, això no, això sí que també serà una efemèria que quedarà per futbol mallorquí. I el que dèiem abans, hem de parlar d'un dia de lluita contra la desertificació i la sequera, que nosaltres com a illa, amb el factor d'insularitat que tenim, el tenim ben present i depenem de moltes fonts externes d'aigua, ja que nosaltres mateixos no donaríem abast. I bé, l'ONU, com deia, va crear aquest dia i bé, la desertificació és un resultat d'una permanent degradació dels sòls ocasionat per la deforestació constant dels boscos, això és un altre, la salinització, que nosaltres la patim, la manca d'aigua i una sobreexplotació dels aqüífers, és a dir, tot això s'acompleix a Mallorca. Però bé, és molt important també aquesta degradació dels sòls a diferents regions del món, també a la nostra illa, ja que es produeix com a conseqüència de les contínues activitats humanes que cada dia es duen a terme per diferents fins i que lamentablement han danyat grans àrees geogràfiques, no, ja sigui per construir edificis, carreteres o d'altres. I bé, això és un dia que tenim avui. Hem de recordar que nosaltres som una illa, tenim un factor d'insularitat i que depenem de que ho vaixells mos puguin dur aigua per regar les plantes, per beure, per viure, no, al final, no? I bé, això, quant a dies internacionals, no en tenim molts més, però sí que hem de parlar avui d'una efemèride musical. I és que, bé, n'hi ha bastantes. Podem comentar, per exemple, més recents, que va sortir fa 2007, bé, va arribar a número 1 l'LP de Traveling Wilburys Collection, que és una superband amb en Bob Dylan, en George Harrison i d'altres. Què passa, Jaume?
3: Que t'has votat un dia internacional, que he fet així en el braç.
1: M'he votat un dia internacional. Quin,
3: bueno,
1: internacional m'he votat?
3: Hi ha un dia internacional, que per jo crec que és cap dalt, que s'ha de mencionar. Si fos un dia xorra, te diria no.
2: Si no,
3: però el dia internacional per l'eliminació de la violència sexual en els conflictes. I és, també se celebra, a part d'aquest que has dit de la desertificació i la sequera, hi ha el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Sexual dels Conflictes. Ja està, perdona.
1: No, és que no l'havia vist.
3: no, disculpa,
1: no l'havia vist,
3: disculpa, però que és...
0: Vos complementau.
1: Clar, clar que sí. Però, bé, sí, això és un dels dies internacionals i l'efemèride musical d'avui és que va sortir un àlbum a 2016 de Red Hot Chili Peppers que se deia The Getaway, i no és amb un guitarrista que tot vos sona de Red Hot Chili Peppers. Ell se'n va anar 10 anys del grup per drogues, per motius personals, i va entrar en Josh King Knopfler, que va ser qui va fer molts d'aquests àlbums també mítics, no són només mítics, però va contribuir molt. I actualment aquest guitarrista, que és el que escoltarem avui, una de les cançons, ha estat guitarrista de, per exemple, James Addiction, i ara actualment està fent gires amb Pearl Jam. Però bé, escoltarem una de les cançons més mítiques d'aquests àlbums, que és Sick Love.

0: Idò, no serà l'única cançó que escoltarem avui.
1: Quina cançó escoltarem avui, Joana?
0: Avui hi ha un concert.
1: Quin concert hi ha avui, Joana?
0: Avui, mem, no he llegit la premsa.
1: No.
0: El que heu dit, que en Jaume ho ha dit.
2: Ja ho he dit.
0: El diari Última Hora.
2: Sí, és Eivissa ara.
0: Eivissa o Cabrera? Ara és Eivissa.
2: He dit Cabrera, igual he dit Cabrera i ara no me'n recordo.
0: He vist en Aguas de Cabrera.
2: Ah, ja, pot ser.
0: Alejandro Sanz, i jo hi vaig amb un grup i tenim un xat i han enviat la foto del diari i m'han dit que no s'acostipi, que ha de cantar avui vespre. Perquè fa molt de temps que no ve a Mallorca. De fet, el darrer pic que va venir... Que ja hi vaig anar. I no vos penseu que som una mega fana, perquè jo moltes cançons no me'n sé cap de Disco Nou, però bé, va venir en 2013.
2: 2013 és la darrera vegada que va venir a Mallorca.
0: La darrera vegada que va venir.
2: Ja ha plegut, fa 23 anys. No, perdó, 16 anys.
0: No, 13 anys.
2: 13 anys. No.
3: Sí. Què heu dit? 2013.
2: Ser matemàtiques.
0: Molt fan fatal. No, aquesta és el treball que era fàcil, perquè 13 anys.
2: Sí,
0: I torno a Somos. Jo no he anat mai a Somos, jo a veure Mallorca i aniré a veure Alejandro Sanz.
2: Ah, mira.
0: Me feia moltes ganes d'anar a Somos, però aniré a veure Mallorca de segona.
3: Tu hi vas perquè has d'anar per la ràdio, per la feina.
0: Clar, sí, estic acreditada.
1: Hombre, a si dos concerts que ha fet aquí has anat a tots dos, un poc fancy que seràs, dic jo, no?
0: Sí, m'agrada, però si fos superfama sabria totes les cançons,
1: claro.
0: I no me'ls sé. Però a veure, n'escoltarem una, d'ho dit nou, perquè l'altre dia a l'Spoti vaig posar un poc, quan vas a un concert està molt bé posar gira i veus així com sonaran una darrere l'altra, no? I afortunadament, evidentment, cantarà clàssiques, cantarà El Corazón Partido, I Si Fuera Ella, No Es Lo Mismo, les típiques, Amiga Mía, però... Ara escoltarem una d'un disc nou que és molt guapa. Vinga, men, si vos agrada. Se diu El Vino de Tu Boca. Antic, hem parlat, en qualque moment han dit Alejandro Sanz?
2: Sí, Alejandro Sanz, tu.
0: Ah, no, quan que han dit el Cabrera, tal, però no sabia si havíem dit qui era, de qui xerràvem.
3: I ara, si qualcú s'anima, no queden entrades.
0: Jo crec que no, però he de dir que he vist na Maria Antònia na Cayetana.
3: Sí.
0: Na Maria Antònia Cifra. He vist avui de matí que en el seu Instagram posava que en venia tres.
3: Uep.
0: Dues o tres.
3: Ah, venia, correu.
0: La millor no hi pot anar i...
1: Un negoci que se fan les entrades és important.
2: Aquesta rebenta.
0: La rebenta. Bé, hi ha gent que els rebenta a preu honor. Hi ha gent que fa negoci, però hi ha gent que no hi pot anar en el darrer moment perquè els compres amb tanta antelació.
1: N'hi ha...
0: Després, el dia que arriba a concert, molta gent no hi pot anar.
1: N'hi ha per internet, per...
0: En venen encara.
1: Sí.
0: No els has esgotades?
1: De rebenta, però n'hi ha. Vull dir, 130 euros.
0: Ah, també es queda el VIP.
1: Sí.
0: Això són les VIP?
1: No, les VIP no, a pista.
0: Rebenta. A pista.
1: Rebenta.
0: De rebenta a preu normal.
2: A pista
0: preu...
2: 130 euros.
0: Però això és rebenta.
1: A pista 130, a la central 915.
0: Què?
1: A primera fila 274 i en VIP també 900.
2: I si te va pel darrere ell, 2.500 euros.
0: 4 milions. No sé si revendré, si és això, revendré la meva.
1: Fas un negoci.
0: Escoltaré el disc. Bé, escoltam El Vino de Tu Boca.

0: Pues ha agradat. No l'heu escoltada.
1: No l'heu escoltada.
2: Alejandro Sanz.
3: Sí. Vamos. Vino en tu boca. Ja m'ha agradat molt l'estribillo. Vino en tu boca.
0: No té res a veure.
3: No, no. Se nota que no escoltava.
0: Ho dic perquè supos que us oien, l'han escoltat i han dit que diuen, Jaume, no té res a veure. Bé, no vos agraden, Alejandro, que no?
2: M'apassiona.
0: Ja hi vaig jo, en representació. Sí, sí. Tu vas anar amb Dani Martín.
2: Clar, però no té res a veure una cosa amb l'altra. Per favor, Joana.
3: No, això ho dic.
0: Jo amb Dani Martín me'ls sé més. Sí. I no hi vaig anar.
3: Però en Dani Martín, com que va tenir l'època del Canto del Loco i tot això, jo crec que va arreglar més. Jo crec que en Nom.
0: Bé, no. Si comparo el que han venut un i l'altre, crec que en Dani li agradaria estar a la meitat que està en Alejandro Sanz.
3: Òbviament ha pujat més en fama.
0: A nivell mundial.
3: Sí, ha pujat més en fama, però també t'ha d'agradar.
0: Clar, tot ha d'agradar. Tot ha d'agradar. De fet, aquesta gira va començar a Mèxic. I ja va començar al setembre de l'any passat. I acabarà 2026 i és una gira que omple bon top. Vull dir, en Dani Martín pot agradar molt, però ni una quarta part d'Alejandro Sanz de lo que deu facturar
2: Latinoamèrica.
0: Clar, ell de fet no viu aquí. A més, ha tingut nominacions en Grammys i no sé, premis, per mi n'ha tingut també.
3: És malagueño
0: o madrileño, però mira, és que per ells té un cent un poquet andalús.
3: Jo el fan d'ús. No sé.
0: Jo crec que és de Madrid, mem, Google.
1: El va de fer, eh?
0: Sí.
2: Això l'accent per vendre més peninsular, més místic, no?
1: Té 57 anyets i va néixer a Madrid.
3: A Madrid, madrileño.
1: I del 68.
0: Idò.
3: Au, idò. Ja tenim més dades.
1: Fa 1,73 m, diu.
0: 1,73 m? No, sí. No s'ho creu ni ell, que faci 1,73 m.
3: Creus que és més petit, Joana?
2: En tacons.
0: Molt més és molt més petit. Jo no crec que faci ni 1,70 m.
3: Joana, tu l'has vist en persona?
0: No, però el veus comparat amb altra gent i sabeu que és molt petit. Un metro...
2: És un tap, no? Com diuen.
0: Un metro 1,70 m no crec que el faci. No ho sé. Ara tenc aquí un secretari que me dona informació. Sí, me diu 1,73 m. I altres fuentes indiquen 1,78 m. Sí,
2: sí, claro. 1,78 m pujat a la cera, no?
1: Una revista digital qualsevol diu: el conocido artista español mide 1,72 m, 6 centímetros menos de lo que mide la gran mayoría de ciudadanos hombres en España.
3: Bueno, a mi m'ha escrit personalment per WhatsApp i m'ha dit: poso 1,73 m oficial, però faig 1,60 m.
0: Ale, 1,60 m.
1: Jo deia que me'n sobrava temps avui.
0: I ara què faig? No faig agenda?
2: Sí, la faig així en un segon.
0: Vinga. La faig en un segon i la teniu oberta, però ho començam amb bola.
4: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: És que vull dir que el nostre següent convidat ja fa una estona que el tenc aquí i m'aixerra, me conta coses. És en repassó. Bé, informació de l'agenda. M'anaram directament a el que hi ha aquesta setmana. Avui en Tomàs Vivà presenta el tercer volum de Mallorca, Litoral 15 rutes per la frontera illenques, del Gall Editor, i ho presenta a les 8 a la Fundació Roger Villalonga.
1: Aquest divendres hi ha una conferència titulada La colònia penitenciària de Formentera 1940-1943 a càrrec de Manel Suárez. Ho presenta Pere Sales i també hi ha una introducció de Maria Eugènia Jaume. Això és aquí a Llobera a les 7:30.
2: I dissabte dues activitats. Un concert d'Anton Joan Alcobé a càrrec de Maria Camps, soprano, i David Moedano al piano a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga amb entrada gratuïta, i també serà la gala d'entrega de premis Cor Club al Club Pollença a les 7.
3: Diumenge 21, conferència de Joel Bellviure, arqueòleg amb el títol Arqueologia Bocoris, nous secrets descoberts. Serà a les 8 al Club Pollença.
0: De fet, hem d'aprofitar per recordar que diumenge a les 12 del migdia en un museu s'inaugura l'exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, 39 peces arqueològiques trobades aquí que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris.
1: I aquest de setmana tenim un concert del DIM Pollença, el Dia Internacional de la Música. dissabte a partir de les 7 del capvespre a la plaça Vea hi ha música per més petits, Músic Mec, també a Hora Baixes, Jardín Joan Marc, a Benefici de Prodis, i en un moll a la plaça Miquel Callon hi haurà Racó de Tramuntana i altres convidats. Diumenge hi ha concerts de matí a partir de les 11 en el Jardín Joan Marc i el capvespre a partir de les 7 a les places de Pollença, molts de concerts, també passa a Carrers i a la plaça Major i Lussos, Pec Guerau, Quintet i The Ripples. En un moll serà a partir de les 7 també davant l'oficina de turisme.
2: I per finalitzar, vos recordem que el Museu de Pollença aquest diumenge s'inaugurarà l'exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, a les 12.
0: Una mostra... No mos escoltant ni nosaltres.
2: No. Ja, ja ho ha
1: ja
2: dit.
1: Ho ha dit, pues igual, ho aprofitat.
2: Sí, ja pues ho recordem. I mos anàvem a les notícies.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
6: Bon dia, ja ha començat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. L'expresident del govern espanyol declara per 4 delictes que estan relacionats amb el rescat de Plus Ultra i les joies trobades al seu despatx.
7: És una declaració històrica perquè és la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per això, el jutge José Luis Calama ha reservat 2 dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori.
6: I mentrestant, el Congrés, avui sessió de control al govern marcada precisament per aquesta declaració com a imputat de Zapatero.
7: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat de covard i poruc el president espanyol i s'ha demanat quant de temps més pensa mantenir la situació actual.
8: Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
7: El PP no ha estat l'únic grup que ha carregat contra l'actuació actual de Pedro Sánchez. Són les portavós del PNB i Podem, Maribel Vaquero i Ione Belarra.
9: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
10: Ustedes le han dado gasolina a la derecha. Tiene narices que cada miércoles venga el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, a dar lecciones de corrupción. Es evidente que la solución a los problemas de la gente no la va a traer el Partido Popular. Però lamentablemente la gente se ha dado cuenta de que ustedes tampoco.
7: Acusacions davant les quals Pedro Sánchez s'ha defensat destacant les fites del seu executiu.
11: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, és un millor país en termes de creixement, d'empleo i de desigualtat.
6: I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.
7: S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
6: I en els esports, Pablo Maffeo ja és camí a Atenes per signar com a nou jugador de l'Olympiacos. Marta Sampas, bon dia.
12: Bon dia, Maffeo, ja no jugador del Mallorca. El mateix jugador ho ha confirmat fa uns minuts a l'aeroport de Palma abans d'agafar un vol a Grècia per passar el reconeixement mèdic amb l'Olympiacos. El català, que va arribar a l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades al Mallorca, on ha jugat 160 partits. Sentim Pablo Maffeo.
13: No, yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, yo, los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar, y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos. Si ellos deciden que me venden y yo decido irme, no hay más. Pero...
6: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
4: Iosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
6: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
7: Sofia, que escoltes?
8: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
7: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
8: Les veus que connecten amb el teu poble.
7: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
8: El 107.9, Ràdio Pollença.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Ida, han cercat un tema musical, se diu Islàndia, ella és única, Islàndia és on en Rebessó ha fet el seu darrer viatge, la seva darrera aventura, i encara no havia vengut a la ràdio a contar-ho. Per tant, ja tocava. Rebessó, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Estem aquí amb tots vosaltres una altra vegada, preparats per donar guerra. Ràdio Pollença.
0: Guerra, Ràdio Pollença. Rebessó, vas venir contra un viatge a Panamà.
1: Correcte.
0: Això quan va ser?
1: Això va ser, espera que ho tinc apuntat, de 28 de gener a 11 de febrer, dues setmanes.
0: I a Islàndia quan te n'hi vas anar?
1: I a Islàndia m'hi vam anar de 12 de maig a 21 de maig. Menys temps, però també intensos.
0: Havia farà un mes.
1: Correcte, sí, sí, sí. O ja el fa només, ja el fa, de fet. No. Són més de dia 12.
0: Ah, bé, jo comptava...
1: Clar, perquè va...
0: Per estornar.
1: Sí, sí, sí, sí. Ara era, fa un mes.
0: Ara fa un mes, això, ara ho han dit. Ara fa un mes eres allà, sí, i sí, encara sí. No ho havies comptat.
1: Clar, i ho tinc tot a apuntar, perquè aquí és molt seriós venir a Ràdio Pollença, i jo m'he apuntat aquí tot el que havia de xerrar...
0: És un diari de bitàcora.
1: Tinc un diari que el vaig fent a mesura que vaig fent viatges. Cada dia apunt el que he fet aquest dia i abans de fer el viatge també faig un planning de com vull que sigui tot, preus aproximats i totes aquestes coses per tenir per almenys un pot d'idea.
0: He xafardat ja fa una estona en aquest diari.
1: Sí, no, hi ha secretos.
0: Hi ha secretos que no els direm, eh?
1: No.
0: Però hi ha coses que poden dir. Espera, Maria.
2: No, que és curiós, ho dic.
0: Molt, és molt organitzat.
1: Sí. Sí, clar, tinc subratllat aquí un parell de coses per ovals, sobretot.
0: Els preus aproximats i els preus que...
1: Sí, mira, si vols dir tot el que m'ha costat tot, que són 1.500 euros.
0: Tot, i tot què
1: tot,
0: és?
1: Tot, tot,
0: vols...
1: tot.
0: Menjar, tot
1: menjar, sí, sí, sí, aparcament, camper, tot.
0: Clar, i tu mentre viatges te dediques a guardar tiquets de tot i tot i vas guardant i sumes.
1: Clar, bueno, com que s'havia de pagar tot en targeta, després quan vaig arribar aquí vaig mirar, vaig fer la suma.
2: Res de cash, zero cash.
1: Zero cash, zero cash, allà ho valen tot en targeta.
0: No se pot pagar res.
1: Sí que se pot pagar coses, però allà sí, és molt en targeta. I vaig dir, vale, perfecte. No
0: vale, vale, pues.

0: vida amb un equip de veneta.
1: Exacte.
0: I t'has dutxat tot aquest temps?
1: Clar, jo havia de dormir a càmpings, a posta.
0: Ah.
1: Perquè allà no pot dormir per un carrer ni a qualsevol pàrquing. Has d'anar a càmpings a posta. I sí que allà hi ha dutxes, hi ha banyos, hi ha tot. I sí que aprofites. I clar, també tenir en compte que la temperatura d'allà dalt no la temperatura d'aquí.
2: És que ara anava a dir, anar de càmping a Islàndia, només de dir-ho, ja fa molt de fred.
1: Fa fred, potser arribes a uns 0 graus o vespre, i clar, no basta amb la camper, necessites una calefacció i aquestes coses, i en la furgoneta encesa no és convenient dormir. Per tant, té una calefacció a posta, a part, que se diu Webasto, i ja ho veia, amb això tira.
0: Bé, xerraves de gastos, de despeses, perdó.
1: Despeses,
0: mos han quedat...
1: 1.500, mira, ara t'ho diré exacte, perquè ho tenia apuntat. 1.571 euros.
0: Exacte.
1: Va, ja està. Però clar, també té inconvenients que la cosa sigui tan barata, perquè ho val de tornada, va ser un xou, ja vos ho contaré, perquè va ser un xou. Bueno, però això ho explicarem a lo darrer, per tant, no, queda-ho fins al final.
0: Sí,
2: ja està, ja t'he pinxat l'audiència.
0: Aquest de bo. Estàvem després de camper, i què havies dit,
1: sí.
0: Ho vols,
1: sí, correcte.
0: I què més?
1: I no, després ja tot l'altre estem a menjar, que ho menjar a Islàndia és molt car, i després ja taxes i aquestes coses, no havia d'estar molta cosa més. Clar, jo el primer dia havia de dormir a Itàlia, perquè fèiem esquiar a Itàlia, a Bergamo. No, a Bergamo no, a Malpensa, i després ja m'ho anàvem cap allà, i el primer dia quedàvem a Malpensa, i vaig haver d'estar 55 euros en l'hotel. I ja està. La camper m'ha costat 528, d'acord? Inclòs s'ha de dormir.
2: Quants dies eren? Que voltes ho dic, de dia tal a dia tal, però no sé quants dies són.
1: De dia 12 a dia 21.
2: Meia, 9.
1: Molt bé, has d'estar ràpid aquí.
0: Molt
1: ràpida,
0: de Maria.
1: Per tant, la gent, si té idea d'anar a viatge, això, més o menys aquests són preus per anar a lo barato. Si després vol anar amb hotel o vols més cas, tot puja.
2: Per què vas voler anar a Islàndia?
1: No sé, perquè sempre era un destí que m'agradava. De fet, geològicament és el país més jove del món, d'acord? Geològicament, perquè el país més jove del món políticament és Sudan del Sur.
0: Capital?
1: Aquí ara m'has pillat, Joana, m'has pillat perquè no me la seria aquesta.
0: I la d'Islàndia?
1: La d'Islàndia, Reykjavik, d'acord? I clar, era un país que era molt salvatge tot, molta natura, molt de canvi de paisatges en poc temps, i vaig dir, aquí vull anar. Que de fet s'ha gravat molt de Juego de Tronos, no sé si ho heu vist, jo no, però s'ha gravat molt allà aquesta sèrie, a Islàndia, i té bons paisatges. I ho vaig poder constatar.
0: I de vares preparar en aquest quadern tan curiós, com diu una Maria, tens tot un llistat de lo que t'has gastat, de les despeses, després també fas una llista de lo que t'has d'endur, però... ho faig separat per seccions, electrònica,
1: correcte.
0: Documents...
1: Sí, però clar, perquè això ho hem de tenir en compte, és superimportant en ja en tot preparat. I clar, jo tenia coses que dur, i després documents aquí, DNI, passaport, bitllet d'avió, targeta tal, elèctric, carregador, bateria portàtil, trípode i aquestes coses per fer dius, pues necessari, roba...
0: necessari.
1: Altres coses i alimentació. També m'ho havia de dir alimentació perquè jo t'he dit el super que hi ha allà.
2: Què creus que hi ha la primer a la llista d'alimentació d'un mallorquí que és en Islàndia?
0: Guilletes.
2: No concreta la marca, però...
1: Però hi ha guilletes.
0: Has posat guilletes.
1: Però hi ha guilletes, perquè també les gòries de Muros són molt bones.
0: Sí, perquè vosaltres vos va patrocinar una altra, no?
1: Vos va patrocinar de guilletes rossellons, també són molt bones, i
0: clar.
1: Me'n vaig d'un pot de tot. Perquè si no, s'enquireix l'assumptor.
0: I dins altres coses, què hi ha?
1: Dins altres coses, quadern i boli, per fer això, un llibre, perquè clar, també hi havia temps d'avorriment, per exemple, dins l'avió, perquè jo no som de dormir dins l'avió, i m'endú el llibre per llegir, motxilla, tàper forqueta, praigo, i banderes de Pollença, el tant que me vaig dur la bandera de Pollença.
0: La bandera de Pollença.
1: Jo tenc apuntat aquí. Me vaig fer una foto, no ho vaig veure.
0: Sí,
1: hombre. Vaig fer una foto amb una cascada darrere molt guapa, aquesta foto amb la bandera de Pollença. Hombre, hem de patrocinar el poble.
0: Però aquesta vegada no has tingut cap patrocini.
1: Sí, sí. Era balear una altra vegada, no falla.
0: Ah.
1: Era el nostre desballestament de

0: confiança que molt va ajudar a tema YouTube i això, amb vídeos de YouTube.
1: Molt bé. Xerres en plural, però te'n vas anar tot sol, no?
0: Sí, no sé, perquè sempre
1: xerres en plural.
0: Estic donant d'Andreu i, claro, vaig passar molt de temps tot sol allà.
1: Clar, no? És que aquest era un repte. Lo de Panamà era un repte d'anar-te'n tot sol, però aquí hem de sumar anar-te'n tot sol i amb anglès.
0: I amb anglès.
1: Vull dir, amb un altre idioma que
0: no
1: ara dominant. Anava a dir no controles, però ara ja sí.
0: Bueno, no te creguis, perquè, per exemple, vaig arribar allà i quan vaig arribar al camper em va explicar tot, com ho havia de fer, clar, tot en anglès. No vaig enterar de res, però de res. Ell m'explicava jo, yes. Em va donar les claus, sau bé, jo. Ai, Cangó li va dir, ja puc partir? Va dir, sí. No vaig enterar de res. M'explicava això, la calefacció, aquí això altre, aquí té un cop, no pots deixar anar. Què estàs contant?
1: Yes.
0: Dóna'm les claus i per avall. Alea jacta est. Eh? Saps què vol dir alea jacta est? Vol dir la suerte está echada.
2: Mira, no ho sabia.
0: Això va dir Julio César quan va passar el río Rubicón. Això, ah, això també
1: és un llibre obert.
0: Dóna per un altre tema.
1: És un llibre obert.
0: Ara ja té, la suerte està xada, ja no hi ha volta enrere. Ja tenia les claus de la camper i ja estava ficat allà enmig. Ja tenia l'asa damunt la paret, que és més fàcil de dir.
2: Això sí,
0: ja tenia l'asa damunt la paret i aixincat.
1: Bé, doncs,
0: el mateix.
1: I com ho vas fer amb el teu anglès per allà?
0: De fet, vaig xerrar molt poc amb anglès perquè vaig anar tot sol i l'únic que feia era mirar Google Maps i anava seguint l'itinerari que estava establert i el que jo pensava que era lo guapo. Després arribava en un càmping i si allà ja deia, ja tenia la frase estudiada, can I go to the camping only one night? I ja està. I me deien, yes, you can park in here and finish. I això és tot el que xerrava en anglès.
1: Una persona tan xerradora com tu vas aguantar 9 dies sense xerrar, pràcticament.
0: Me va costar, perquè aquí, de fet, tinc un resum, vaig posar, perquè això ho vaig fer just amb qui va al viatge, després de tot.
1: En tornar.
0: I aquí el tanto que vaig posar. He passat tot el temps tot sol i m'he sentit molt bé. Hi havia algunes vegades que necessitava xerrar amb algú, ha, perquè he posat ha i tot, però per lo més tot perfecte. Imagina't que he parlat això i tot en un resum d'aquest viatge.
1: Xerraves tot sol?
0: No xerrava tot sol, però ja tenia aquesta necessitat de xerrar en coco. I cridava en uns amics i això. Però sí.
1: I feia vídeos?
0: I feia vídeos, això també era una manera d'estar connectat amb Mallorca. I després vaig veure un mallorquí, i vam estar amb un mallorquí que justament estava allà, i van anar a aigües termals i tot això.
1: Quines coincidències. Sempre te trobes un mallorquí a qualsevol banda
0: sí,
1: que vas.
0: Sí, és molt fort, és molt fort. I va anar perfecte. En Martí...
1: I de vas a xerrar amb en Martí.
0: Sí, però fot temps, no? Fot temps.
1: Clar, no hi ha temps.
2: Això de l'aigua dels termals a Islàndia està un pot de moda, per mi allà.
0: S'ha volat de moda. Hi ha un Blue Lagoon, que però això val 100 i escaig d'euros, per superar no hi vaig anar allà, n'hi ha de gratis, el que has de caminar una hora i mitja per arribar-hi, i en muntanya. Però bé, no ho vaig fer, m'he dit. Per dir-se al riu.
2: Quina ruta vas fer? Hi ha una cosa que s'hi diu encara, no ho sé, un Golden...
0: Ring Road. Yes, que és la volta a l'illa, que no la vaig fer tota perquè no donava temps. Hem de tenir en compte una cosa abans d'explicar això, que allà hi ha molta endogàmia, d'acord? I clar, de fet, tenen una aplicació i tot per veure en quin rango de l'arbre genealògic estan per no juntar-se. És a dir, perquè allà hi ha molt de cosins i això, perquè molt poca gent. De fet, hi ha 300...
1: Hi ha
0: una aplicació per dir-te, vale, aquesta està a prop de jo o no. Són 300.000 persones, de les quals un 75% viu a Reykjavik i a la perifèria de Reykjavik. Imagina't tot l'altre de l'illa. Hi ha superpoca gent. A Palma ja hi ha 500.000 persones. Imagina't, 200.000 que a Islàndia en general.
1: Mm-hmm.
0: Molt de turistes, això sí que és verà. Asiàtics, estable d'asiàtics en les campers. I de l'itinerari, Maria, tu que estàs interessada en saber això, va ser gros, perquè el meu objectiu era arribar en un llac Jökulsárlón. Saps quin és aquest?
2: No.
0: Jo tampoc ho sabia, però era un lloc més enfora que volia anar jo. I quan vaig arribar allà, vaig tornar enrere. Visitant després totes les cascades, ullats, les platges negres, platges tectòniques, un avió abandonat, també, és que hi ha moltes coses. De fet, te diuen que ets a Mart o a un altre planeta i tu creus a segon quin paisatges, perquè veus vapor sortint d'en terra, veus l'arena negra, arena volcànica, un avió de fet estrellat allà, que va ser un avió britànic que no se va morir ningú, vale? Tot van sobreviure, però per un fallo de motor o el que sigui va haver d'aterrar en aquesta arena desert volcànic allà enmig, i ara és un monument històric d'Islàndia, tothom va veure-lo, que són 3 quilòmetres de caminar, eh? 3 quilòmetres per anar, 3 quilòmetres per tornar.
1: Bueno,
0: per
1: caminar molt.
2: 150, no? Que per fa el mateix que...
0: Clar, per un tros de ferro, no és el que és això. Però bueno, el paisatge, el fondo, això sí que és molt guapo. De fet, és una de les coses que a mi em va agradar, veure aquest avió.
2: També suposo que han de treure idees per al turisme, eh? Que si no, què fas?
0: Clar, no, sí, de fet, n'hi ha molt de turisme, i les cascades i tot ja dona joc, que podeu veure. Si a vosaltres, la gent que mos està escoltant, vos agrada tema paisatges molt salvatges, Islàndia és un lloc
1: no va venir, perfecte. És que ara, mentre ell xerra, qualcú no ha vengut a xerrar d'Islàndia aquí a la ràdio, no fa tant.
2: No ho sé.
1: És que coses que conta, tinc com un déjà vu que aquí em viuen parlar, perquè tu que has estat, li comentaves coses, ara no sé qui era aquesta persona.
2: Teníem un programa de viatges abans, que bueno, continua en rebessó.
0: Sí. Puc continuar allò?
1: Clar, amb aquests viatges que fas.
2: Venga.
0: Ara he de pensar el meu pròxim viatge o on ha de ser? Que ja tinc més o menys una idea d'allà.
1: Sí.
0: On ha de ser.
1: Serà cap a l'Orient?
0: No. No serà cap a l'Orient.
2: Cap a sud, cap a nord, est o est?
0: Serà cap a sud.
1: Àfrica.
0: Cap a sud. Sí, és una idea, no més baix. Mira, la meva idea, ara vos ho diré, perquè...
1: De merda de nau.
0: Perquè no ho ret segur, eh? Però, bueno, el que vull fer jo... Es pujau Kilimanjaro, oh. D'acord? Que és estat Tanzània, és Àfrica, que és el cim més alt d'Àfrica, l'únic lloc on pots trobar neu tot l'any de tota Àfrica. I també és una experiència que hi ha mal d'altura... I vull veure man, com és aquesta sensació.
2: T'has de preparar, no? O no?
0: T'has de preparar, t'has de posar vacunes i aquestes coses. I clar, ara que hi ha aquesta l'Ebola i això, no convenir-hi. Per tant,
2: però l'Ebola és en el Congo.
0: Però bueno, tot Àfrica, el tanto.
2: Tot és el mateix.
0: Aquí hem d'anar alerta amb aquestes coses.
1: No hi posarà un peu parada.
0: No. I clar, això és una idea que tinc. Però bueno, pot passar de tot, eh?
1: Vinga. Tornem a Islàndia.
0: Tornem a Islàndia. També hem de tenir en compte que a Islàndia eren 24 hores de sol, no hi ha fosca. Allà, de fet, l'estiu 24 hores de sol i l'hivern són 4 hores de sol. M'estim més l'estiu, però així
1: sí,
0: tot...
1: Sí, l'hivern molt trist, no?
0: Sí, així tot, imagina't allà a la camper que entro sol, té cortines...
1: Altres coses, no hi havia un antifaç per als ulls...
0: Sí, em vaig comprar, un, el que em molestava, m'apretava massa els ulls i no hi havia manera. I va ser, fins que no em vaig acostumar, difícil. Va ser dur això, dins una camper, i vols, t'entro sol tot d'una, les cortines que hi havia no basten per res. I clar, em vaig haver d'acostumar, dormint sol. Però està bé, bueno, una altra bona experiència, se pot fer.
2: Què més vas veure? Cascades.
0: Cascades, escogar fos, tot el que acaba en fos són cascades, perquè allà l'idioma és molt complicat. Després, plaques tectòniques, Ping Vellir, això també, la gent que ha anat a Islàndia, a lo millor li sonen aquests noms, eh? Ullat Jokarjokulason, escogar fos també m'ha agradat molt, que és una cascada, l'avió Reyninsfjara, que aquesta platja sí que és molt famosa per Juego de Tronos, que són com a dues agulles enmig de la mà, roques supergrosses, primes, que aquí ha sortit molt a Juego de Tronos. També vaig anar a veure, i el que més em va agradar, ara vos ho diré, és la península de Seyðisfjörður, que ara no la trobo aquí. Espera...
1: Aquí és un quadern, no? La gent no sap que és aquí.
0: Seyðisfjörður, aquí. Snæfellsnes. Que allà de tot. Allà de tot. Joana, cerqueu aquí en un Google.
1: No, bona. Jo això que has dit, no puc cercar perquè no sé què has dit.
0: Però, península de Snæfellsnes.
2: T'ho has dit igual, ara.
0: No, és que tenen lletres que no sé com es pronuncien.
1: Península...
0: A dalt de Reykjavík.
1: Això per això no en dic què, a península...
0: De Snæfellsnes. Snæfellsnes.
1: El que posi o Google o mantes una muntanya, però és com un volcà,
0: aquesta muntanya, la més famosa, la més fotografiada de tot, de tot Islàndia. També va anar a Gitrunga, que és una platja que allà sí que pot veure focas. Això m'ha impactat molt, eh? Veure les foques allà amb l'hàbit natural i que no, no s'immuten, no, no feien res, dormien, com en Ron, que no se mou. Després va anar a Arnarstapi, que és un poble pesquer molt guapo, i està petat de llivines. Uah, i aquí no ho diré, perquè això sí que ja és molt difícil de dir, eh? Maria,
2: Mare, no,
0: aquí
2: tampoc,
0: i segueix.
2: Que no entenc la teva lletra, però no, Snae, Fels... Jokul Jorgandur.
0: Vale.
2: És una paraula.
0: Això és una paraula.
1: I això què vol dir?
0: Que és una platja negra, que aquí també té història, aquesta platja, perquè hi va haver un naufragi d'un vaixell, eh? El 1948, i aquí sí que hi ha les restes, perquè sortia més que a treure tot això, que deixar-ho allà, i ara també forma part del patrimoni d'Islàndia. Aquí sí que es van morir 14 persones, el 1948, perquè va ser una tempesta allà que hi va haver, i aquest barco va naufragar fins arribant a aquestes platges, i no van poder fer res. Fa estona d'això ja, però tot això sí que m'interessa. Després va anar a un cràter d'un volcà, bueno, sin más, i he passat per pobles pesquers molt guapos de Rif i un altre que també té un nom super raro. Ara sóc en un càmping i dormir fins demà, dia molt guapo.
1: Això és el que escrius, perquè cada vespre escrivies quan t'arribaves
0: cada vespre arribava a un càmping, me posava a escriure abans de res, i després veníeu, perquè allà hi ha càmpings que paies tot d'una, o ve la persona encarregada d'aquest pàrquing a les 8:30 i va passant cotxe a cotxe i te va dient tal d'euros, tal, tal.
2: I què valen els càmpings? Com estan?
0: Més o menys 12 euros, 10, sí. Vespre, així mateix. Però clar, tenen banyo, tenen dutxa i tot.
2: Més econòmic que es gonquin d'aquí?
0: Sí, molt més econòmic, sí, sí, sí.
1: I tenen restaurant o bar?
0: No, no, no. Això m'ho havia de comprar tot ja.
1: Ho feies, te guinaves.
0: Sí.
1: Bé, després mos parlaràs de la gastronomia, que sempre és una part important de viatges.
0: Sí, no vaig menjar moltes coses típiques d'allà, perquè jo anava a lo bàsic.
1: Les galletes d'oli.
0: Les galletes d'oli, i després allà comprar pitxuguis de pollo, un pot d'ous i pa. Això era la meva dieta, mediterrània.
1: No has tastat un menjar d'allà?
0: És que, clar, no, perquè restaurants així, a part que són molt cas també, no n'hi havia molts. O jo no en veia molts. I deia, vinga, aniré a fer el meu, i per avall. Moltes coses, eh?
2: És perquè ho menjàs caríssim, allà.
0: Ho menjàs caríssim. Sí, sí, sí. Tu, Maria, que has estat...
2: Vaig estar fa 20 anys, i ja hi vam anar amb una maleta plena de menjar, perquè ja mos van dir que era el més que hi ha de tot.
0: I doncs ja seguís igual. O més... l'assumpte. Bueno, i jo crec que, com bé explicar, ara ja la tornada.
1: Ah, ja tornes, ja has fet tot.
2: Bé, com són els islandesos, islandeses?
1: Clar, no tornes ja.
0: És que
1: ja.
0: No surten d'allà. Si de fet hi havia més asiàtics que islandesos, no surten d'aquí seu, jo no en vaig veure molts. I a més, en el càmping que anava jo, en aquells llocs d'interès que són més per guiris que per Islàndia, per islandesos, no hi són.
2: Clar. No vas sortir de festa un vespre per Reykjavik?
0: No.
2: No vas anar a veure l'iglesi de Reykjavik?
0: L'iglesi, sí.
2: Aquella cosa triangular, aquella,
0: sí, sí,
2: rara.
0: Sí. Que vol simbolitzar una muntanya d'aquestes o un volcà o algo. Però sí, és molt famosa aquesta iglesi. No, no, no, de fet, només.
1: Tu tenies un recorregut ja tot previst abans de partir? No.
0: No, no, no. Jo anava dia a dia. Mm-hmm. Ara som aquí, va, i ara fins on puc anar? Fins allà. I què hi ha d'aquí allà per poder visitar? I feia, anava fent les aturades i això.
2: Manen per la dreta o per l'esquerra?
0: Dreta, dreta.
2: Dreta.
0: Els únics països d'Europa que manen per l'esquerra, quins són? Són quatre.
1: Quins són? Mem.
2: Tu concursant.
0: La gent que està aquí, que me l'escolta, hauria de saber això.
1: Quins?
0: Mem, si no m'equivoc, són Inglaterra, Irlanda, Malta i Xipre. Però, mem, mireu, perquè no me vull equivocar davant milers de persones.
1: Una feinada en Google, eh?
0: És que hi ha milers de persones que m'ho estan escoltant i no vull quedar malament. Dic, quins són els països que manen per l'esquerra a Europa? Xipre, Malta, Inglaterra i Irlanda, dic jo. Com no sigui vera, m'hauré quedat molt malament.
1: Què has dit?
0: Inglaterra.
2: Però Inglaterra, Regne Unit.
0: Regne Unit.
1: Sí, Regne Unit.
0: Irlanda.
1: Mm?
0: Malta.
1: Sí?
0: I Xipre.
1: Correcte!
0: Vale, vale.
1: Molt bé, i ara te podrien demanar les capitals.
0: Sí, ho pot demanar.
1: Vinga, capitals.
0: De quin país?
1: Regne Unit.
0: Londres,
1: Irlanda,
0: Dublín,
1: Xipre,
0: Nicòsia,
1: Malta,
0: La Valeta. Hombre, ho sabies, això?
1: No, no, no deman comprovació, va, això, no, Google. Me fio de tu.
0: Però on anàvem ara, que jo no sabia ni qui explicava.
2: Que no vas conèixer gent d'allà?
0: No vaig conèixer gent d'allà, només en Martí.
2: Ja vols tornar?
0: En Martí, que era mallorquí.
2: I ja vols tornar?
0: I, bueno...
1: Mem, i aurores boreals?
0: No n'hi ha.
1: No era l'època.
0: 24 hores de sol.
1: Clar, no, no era l'època, no evidentment.
0: Haurem de tornar.
1: I tornaries? Seria un lloc que a repetir?
0: Sí, perquè encara me falta un tros de la Ring Road, encara. Tota la part est d'allà i nord no l'he visitada. Mm-hmm. Però ja em va bastant, bastant basta.
2: Quantes hores en un dia conduies?
0: Mira, vaig fer, també ho tinc apuntat...
1: Sentiu les pàgines de Codany, què passa?
0: 1.600 quilòmetres en total. I clar, jo conduïa potser 100-200 diaris, però anava aturant, com que cada 50 quilòmetres hi ha alguna cosa per veure, pàrquing, i cada pàrquing has de pagar, això l'ha fotut.
1: Per tot.
0: Per tots els pàrquings has de pagar.
1: Una cosa, quan xerràvem de la gastronomia, que dius que no... que deu dir que era caríssim i no ho vas tastar, he mirat plats més típics i... Tauró fermentat.
0: Tauró fermentat.
1: Em vas veure, perquè hi ha fotos que està com a penjat.
0: No em vaig veure ja.
1: Però és com a quemaiot, el que nosaltres deim quemaiot. Penjat.
0: L'hauríem de provar, i no? En un tauró que és?
1: Tauró fermentat.
0: Ballena també.
2: Can de ballena.
0: Allà també s'usa, això. No ho vaig veure. No hi veu ni ballenes, ni taurons. És ostròmic. És ostròmic tampoc el vaig veure. Tampoc hagués provat en un ostròmic, eh? Saps què era un ostròmic?
1: Allò que vares... Ja ho has tastat?
0: Ja, dos pits, a més, dos pits. Per si no ho estava.
1: Ho havies de tastar allà.
0: Allà no estic pit, no estic pit, però bé, no. No, no hi ha coses pitjors. Però on anava, mem?
2: Què vol fer? Ja vol tornar?
1: Ja vol tornar.
0: Ara estic aquí mirant, vale, aquí vaig estar per Reykjavik tot el dia, vaig visitar les parts importants, vaig comprar un imant de 10 euros, valen uns imants, 10 euros, que quedi clar.
2: Jo vol Orte.
0: Orte, Orte, la bandera d'Islàndia, així, jo grossa. Una... Alerta que no Joan li pegui la tossina. Joan, no te posis nerviós.
1: Fer mala via, que du la teva camiseta.
0: Sí, fer mala via.
1: No, jo volia dir que jo és una cosa que és bon... Tots jo que he anat sempre he comprat un imant.
0: Clar, com
1: a
0: record.
1: A la gelera, una cosa que fa molta gent i és molt fàcil. Un
0: clar,
1: imant.
0: Perquè així demostres que has estat allà.
1: O te'n recordes.
0: O te'n recordes. Mio, vaig estar allà. Vale. Clar, jo també ho he fet,
2: I vas fer vídeos, selfies, fotos, demanaves a la gent que te'n fes... No, no és un pal de selfie.
0: No, m'ho feia amb un mòbil així, amb 0,5, i ja hi havia un bon plano. Quan me vaig fer la bandera de Pollença, sí que vaig demanar a uns, en anglès, si m'ho
1: com els hi vas demanar?
0: Can you take a picture? Yes, yes, me deien, yes. I vaig dir, one moment, because I need... havia de pujar una roca. Perquè quedava jo. Dic, tu queda aquí, you stop here, and I go in the rock one moment. I vaig pujar i fer, now, yes! I vaig estendre la mantera en la cascada de fondo. Això, ara, el que poden fer la gent que m'ho està escoltant quan surti per Instagram... Eh?
1: Ah, no has penjat res encara.
0: Sí, claro. Aquesta foto és... Sí, però ara la gent que m'ho està escoltant...
2: Ah, poden penjar aquesta avui quan...
0: Poden penjar aquesta, poden penjar aquesta, Joana.
1: Bé, mentre xerrant també la gent pot entrar a Ràdio Rebessó, però és que clar, penges tantes coses...
0: Sí, però si va a Ràdio Rebessó hi ha una destacada que posa Islàndia, en l'illa...
1: Ah, l'heu darrer destacat.
0: I aquí surt tot.
1: Aquí surt tot.
0: Aquí hi ha
1: moltes coses. Una nova aventura m'espera, no pengi històries perquè sé...
0: Ah,
1: no
0: sí?
1: Se m'acarreguen, penjaré fotos, idò.
0: No va bé penjar
1: l'avió de...
0: L'avió... Sí, tots són fotos, perquè el vídeo no podia penjar, no? No
1: vaig fer fotos d'Ariany.
0: D'Ariany, és vera, vaig...
1: La bandera de Pollença, ara la vora.
0: L'has vist? Oh, sí. No havies vist.
1: Te'n vas d'una bandera un pot d'estanyida.
0: La que tinc, color d'ala de mosca.
1: Pot donar una.
0: La que tinc, tothom m'ho diu.
1: I la tenen ben posada, vermell, negre, negre, vermell, perquè sí, això és un gran dilema, quin important. Gran crec que haurem de fer un programa antes de que la gent pengi les banderes.
0: Si vols ho dir, Marc, ja s'acostarà l'època de penjar les banderes, tota la gent que pengi bandera de Pollença sempre ha d'anar vermell a dalt a l'esquerra i negre a la dreta.
1: Sang dalt.
0: Sang i després ho dalt, no al revés, eh? Fa mal als meus ulls, això. Sempre jo sempre m'hi fixo.
1: Són quan les pengen per avall i són banderes per estar amb un pal i els col·loques a una finestra o un balcó i ja queden com a girades.
0: Ja queda girat. Però bé, no. Si tenen clar que el vermell va dalt a l'esquerra, ja va bé l'assumptor. Sant qui dol. Maria, ho sabies en això?
2: No.
1: Sant qui dol del sang.
0: Sant qui dol del sang. Correcte, correcte.
1: Començant bé, dius aquí, dos dies i sabreu què ha passat. Què te va passar aquí? Una història, dius, començant bé, perquè t'anava a dir aventures... Ah, no, això és Panamà, ja està. M'he passat en un següent destacat. No t'ha passat res, perquè tu sempre te passen coses el primer dia, tot el dia... Tot a bon vas te passen coses. Aquí no t'ha passat res.
0: És que, de fet... Poques coses m'han passat venguent d'en Rebessó, però sí que, clar, coses sí que n'hi ha. Per exemple, vaig estar esperant, jo què sé, una hora i mitja a l'aeroport de Malpensa, la furgoneta que no arribava. Ja em diràs un nivell d'estrès, perquè això era l'una del matí, esperant allà a l'aeroport, tot sol, perquè no hi havia ningú més, i no venia la furgoneta. Però bé, no. Dins el que cap, jo deia, que haurà de venir. I van venir. Però vaig esperar una hora i mitja i el meu nivell de cortisol ja va pujar. Aquí ja començant fort. Però bueno, si vol te llegeix un poc,
1: aquí
0: és un país molt diferent dels altres. Però és que estàs a la Lluna, a Mart, carreteres infinites i paisatges brutals. No me puc quedar amb alguna cosa preferida, perquè totes ho són diferents entre elles. I qui, el tanto, i el que fa referència a jo he sabut gestionar-ho tot sense cap problema. L'inglès no ha estat un impediment, m'he sabut defensar prou bé, tot i que quasi no he xerrat amb ningú. Això ho he posat. He passat tot el temps tot sol i m'he sentit molt bé. Hi havia algunes vegades que havia, això ho he explicat, que necessitava xerrar amb algú, però per lo més perfecte. M'ha servit per saber que puc viatjar tot sol sense cap problema, m'assegurar no només amb els tràmits burocràtics, sinó amb comprar un menjar, escollir una destinació, etc.
1: Has tornat gran.
0: No, però és que això és una manera de sortir de la zona de confort, I me'n vaig cap a Mallorca amb una experiència més i he après moltes coses noves. Ha estat un 10, Islàndia. Fins la pròxima. Sempre ho recordaré. Moltes gràcies. Això al final.
1: Així acaba el teu diari de bitàcora d'Islàndia. Clar, no tenies en Andreu.
0: No tenia Andreu. I clar, però de fet, quan estava en Andreu per Europa també escrivia el bitàcores aquest. No?
1: Quant de quaderns tens ja?
0: No, aquesta és de Panamà i Islàndia i després n'hi ha una posta que només és de la ruta per Europa.
1: L'altra, evidentment.
0: Aquesta el deix per pròxims viatges. He de llevar aquest quadern. O sigui que em queden molt de viatges.
1: No em dur ni la meitat.
0: Que va, pot pensar.
1: Mem, aquesta tornada... Allà sí que hi ha l'anècdota grossa, no?
0: Bueno, l'anècdota grossa no. L'anècdota de que l'obrato en el final pot ser contraproduent. Perquè clar, jo no me'n vaig donar compte a l'hora de comprar un vols i és que a la tornada aterrissava a Malpensa, a Itàlia, aterrissava a Malpensa, però agafava un vol a Bergamo, que són dos aeroports diferents a Milán, d'acord? Que són, està a 100 i pico de quilòmetres a l'aeroport. I clar, jo aterrissava a Malpensa a les... quina setmana? A les 10, d'acord? Du vespre. I fins les 5:55 de matí no hi ha fàvol vol cap a Mallorca de Bergamo. No hi havia buses per anar fins allà.
1: Era matinada.
0: Era de matinada. Els Ubers, això, valien de fet 200 euros. I jo vaig començar a cavilar. Vaig dir, com putes ara me'n vaig? De Malpensa a Bergamo, per què no ho he mirat antes, això, abans de comprar-ho? I quan vaig veure això, vaig dir, clar, aquí tenim un problema gros ara. Joan Solivelles, com ho arreglen, això? I ja mateix jo, que de fet d'això me vaig enterar quan era per Islàndia. No hi havia volta atrás. I vaig dir, vale, això ho hem d'arreglar de qualque manera i no trobava solució. Començava a mirar apps de buses que tenen Flexicar i aquestes coses.
1: BlaBlaCar, no n'hi ha allà.
0: No vaig mirar això, però potser hagués estat una bona opció, Joana.
1: Ho veus? M'hagués telefonat, t'hagués donat consells.
0: I demanava jo les aplicacions i en aquesta hora, perquè clar, n'hi ha que van de Malpensa a Bergamo, però durant el dia, a la matinada, no n'hi ha cap. Bueno, n'hi ha, però just. I ja mateix jo, un altre pic, un nivell de cortisol per les nubes, i vaig dir, haurem d'anar a començar a xerrar amb gent. i vai, c'era un debús, ma han dit que en aquesta història no, vai, serà un altre, fins que lo darrer hi va haver una empresa que va dir, tenemos uno a las 11:30, i jo vaig dir, llego justo, llego, és que llego a les 11 aterrissava, a les 11 aterrissava mal pensar i tenia mitja hora, però clar, entre que l'avion arriba en un pàrquing, tot això, ja mateix jo corri, vaig dir, cógeme l'oeste i ja veremos com va la cosa.
1: A què podria xerrar amb espanyol?
0: No, traductor. Ah. Jo escrivia en espanyol i ho traduïa. I de fet, vaig agafar aquest i vaig dir, ja ho veig jo. L'ho fotut, vaig arribar temps en aquest bus, corrient i suant, trio sobacos, necessito un desolorant perquè el tanto...
1: T'abandonava, el desolorant te va abandonar.
0: Se me va abandonar aquest desolorant, era gros l'assumptor, va fer una vergonya, però bueno,
1: l'autobús, havia de fer. L'autobús, l'havien vol obrir les finestres. Dins l'avió volien vol obrir les finestres.
0: Però era això...
1: Què anaves, amb motxilla?
0: Motxilla, on l'hi sempre duig, i una altra, en dues, una de rodes, corrien per allà. Vaig arribar, misses dites, i clar, aquest bus no te duia a Bergamo, te duia a Central, a Milán, és a Milán. I després ja em vaig dir un altre cap a Bergamo, un Cristo. Per tant, jo era a la una de vespre, de la matinada, a Milán Central. Imagina't, un dia d'entre setmana, a Milán Central, que allà, a lo millor, hi ha molt de vandalisme. Joan, no és com Pollent, no és com la Font d'Ullall, m'entens? Allà hi ha gent frillosa, per mala sort. I jo dic, va, tenc una opció. A les 5:55 teniu vol, i després tenia un bus que sortia a les 4 de Milán Central cap a Bergamo. Però que jo tenia 3 hores d'esperar per allà, per Milán Central. I dic, què faig amb la maleta? Com trencarà?
1: La delinqüència.
0: Sí, hi havia molt de rodamons, perquè se diu així, a les persones vagabundos, se diuen rodamons, ja dormien, i jo caminava per davant ells, i vaig dir, tinc dues opcions, una, caminar, fent voltes, així la gent se pensarà que vaig a qualque banda, i no m'atracaran, o dues, esperar allà, de vora un rodamon, o de vora aquesta gent, esperar que vingui un bus. Vaig fer les dues coses. Me'n vaig a caminar, vaig fer un pot de turisme per Milán a les 3 de matí, i vaig per munt i per avall, sempre feia el mateix itinerari, i després vaig dir, ja m'he cansat de caminar, me'n vaig a seure aquí de vora, i bueno, no deien res. Va anar bé l'assumpte, jo estava així amb un mòbil, i vaig dir, ja ho veia, esperava que arribés el bus, i ja me'n vaig anar.
1: No te van dir res de res?
0: No,
1: tu els saludaves, això?
0: No, perquè dormien.
1: Ah, dormien.
0: Però sí que hi havia un parell de gent que pensava que m'ho miraven amb mala cara, i jo que deia, els igual la mirada o la desví. Però això és molt important, a l'hora de tenir conflictes bèl·lids o no.
1: Bèl·lids.
0: Els hi desví. Els hi desví la mirada. No, els hi desví la mirada, i així ja, com qui no quiere la cosa, no vull saber res. Però clar, si m'ho venen la motxilla, amb les dues motxilles, allà esperant, a l'intempèrie, diran, aquest tio tindrà algo de dos més.
1: Aquí vas passar por, pena.
0: No vaig passar por, però vaig dir, vale, jo mirava la gent i deia, vale, aquest, a lo millor el guany, a lo millor no el guany. Jo, això era el meu pensament.
1: T'avançaves.
0: Si mos pillam, qui guanyaria? Que ahir tot me guanyaríem, perquè jo no em sé de pillar. Però bueno, ja veurem. No va passar res, eh? La gent que estigui tranquil·la perquè no va passar res, i me'n vaig anar després amb un bus cap a Bergamo. I després de Bergamo cap a Milán. Què vol dir això? Que vos fixeu bé a l'hora de comprar...
1: Les connexions.
0: Mm. Perquè és un cristó si heu de fer això. Ja t'ho dic. Jo mai mira tard, fallo.
1: Clar, i a vegades encara que els compris en un mateix lloc, els ha perds per retards, i però això ja és un altre
0: exacte,
1: tema.
0: Exacte, tenia poc temps dins lo que hi ha de canviar d'una banda a l'altra, mm-hmm. I va anar bé l'assumptor. Suat, però ara bé.
1: I de... Queden 5 minutets i vols posar... Mos has demanat una cançó.
0: Sí, claro, perquè ara l'altre hi vaig anar a un cine tot sol, vaig a un cine tot sol.
1: Ara vas per tot sol, ara no, tot sobra.
0: En un cine ja hi anava un parell de vegades, perquè m'agrada molt d'anar a un cine tot sol, i vaig anar a veure Michael Jackson, perquè també vaig veure el documental, i ara som un friki de Michael Jackson, jo. m'agrada molt tot el que he vist, tota la intrahistòria que hi ha darrere d'ell.
1: T'ha sorprès qualque cosa de...
0: M'ha sorprès. Sí, és que de fet és la persona més famosa del món. Era i és, perquè tothom el coneix.
1: Quant d'any fa que és mort ja?
0: 2009 se va morir. De fet, ara farà, sí, 2009, molts anys. Té set. I clar, ara m'he comprat un llibre també de la seva biografia i tot això.
1: I la música ja t'agradava abans o no l'escoltaves massa?
0: No l'escoltava massa. No l'escoltava massa i deia, bueno, això amb Michael Jackson, però no li feia molt de cas. Però sí que ara, per tanta atenció com és, sí que m'agrada més. De fet, em pot posar... Quina tens apuntada, tu?
1: Black or White, m'has dit?
0: Black or White. Aquesta m'agrada molt. O sigui, podem acabar amb aquesta.
1: I d'acabar amb aquesta, i jo crec que podries anunciar que has d'entrevistar un guanyador.
0: Sí, això no es pot dir encara, perquè serà sorpresa, però divendres, d'aquí dos dies, sortirà en directe i exclusiva a les 11 un Ràdio Rebessó especial, perquè ha passat una cosa molt especial a Pollença aquests dies, i ho explicarem amb Peros y Señales.
1: I tindràs... aquest dia no estaràs tot sol, eh?
0: No.
1: Aquest solitari que has tornat, això s'ha de què va. Vinga, idò, gràcies per venir una vegada més a contar molt les teves aventures i avui no ha estat un Ràdio Rebessó, ha estat unes aventures d'en Rebessó més. I
0: tornes
1: divendres a les 11 en Ràdio Rebessó especial. Adéu.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Una escola de Palma denuncia que ha hagut de cancel·lar una sortida a la platja perquè l'empresa d'autocars que havia contractat ha anul·lat el servei per dur turistes. El centre afectat és el CEIP Verge de Lluc, que ha hagut de cancel·lar avui mateix i d'urgència l'excursió final de curs dels seus alumnes.
2: La companyia de transports ha anul·lat els 4 busos que el centre tenia reservats des del mes de març per posar els vehicles al servei del sector turístic. La direcció de l'escola denuncia que les excuses de l'empresa no tenen sentit. Per compensar els infants, el col·legi ha hagut d'organitzar jocs d'aigua al pati. Des del centre recorden, a més, que molt d'aquests alumnes viuen situacions vulnerables i que la sortida era la seva única oportunitat d'anar a la platja aquest estiu. El Col·legi Verge de Lluc demana al govern que reguli el transport escolar per evitar precisament que les empreses abandonin les escoles quan arriba la temporada alta. És un fet que, segons el centre, augmenta el malestar dels residents cap al model econòmic actual.
1: En plana laboral, els treballadors del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma comencen avui una vaga indefinida. Fa 3 setmanes que aquests empleats de l'empresa Aldete, la concessionària del servei, fan aturades parcials per mirar de millorar les seves condicions laborals. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
3: 350 treballadors. Estamos pidiendo que consolide jornadas. Que este personal lleva más de 2 años al 75% y simplemente que se le consolide esa jornada. No estamos pidiendo más, incluso le estamos dando flexibilidad.
1: D'altra banda, la davallada del preu del petroli ja comença a notar-se a les benzineres de les Balears. La benzina 95 se situa de mitjana en 1 euro amb 57 cèntims i el dièsel es paga a 1 euro amb 64.
2: El preu del barril de Brent ha caigut prop del 5% des de dilluns, d'ençà que es va anunciar l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, ha dit en una entrevista a l'Informatiu Matí que els preus a les estacions de servei poden davallar encara més en les pròximes setmanes.
4: El mercat és més flexible del que se pensava abans i després hem de tenir en compte que és un mercat políticament intervingut i el que sí que se pot dir és que el mercat està més intervingut políticament que mai. I si s'ha afectat, com se sospita, un augment de productivitat de sopep, un augment, diríem, de producció de sopep, el que podem esperar és un petroli igual o més barat que abans d'una guerra.
1: Continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. Prop d'un centenar de migrants d'origen subsaharià i magrebí han estat rescatats a les darreres hores. Viatjaven a bord de 4 embarcacions. 3 varen ser interceptades la jornada d'ahir dimarts a Cabrera i la darrera ha estat localitzada avui matí a Formentera.
2: Aquestes 3 barques se sumen a una altra localitzada ahir precisament al Pilar de la Mola, també a Formentera, amb 31 persones d'origen magrebí a bord. D'aquesta manera, són 128 els migrants arribats a les costes de les illes aquest dimarts.
1: I les acusacions populars demanen presó provisional per a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Vox, Azoir i Justitia Europa han demanat al PP que exigeixi aquesta mesura. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha deixat el control del cas en mans dels populars.
2: De fet, són els únics que han pogut entrar a la sala. Zapatero declara avui, hem de recordar, com ha investigat pel rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia Plus Ultra.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04. Amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a IB3 Notícies.
5: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
4: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: 11 i 12 minuts. Avui tenim una espècie de campana, ja és la darrera campana. El curs escolar s'acaba aquesta setmana, però avui encara parlarem d'una qüestió, d'un tema, i amb un centre educatiu. Ara mireu, és que m'on anem a l'Institut Guillem Cifra de Colònia, perquè hem de parlar una vegada més d'aquest FPS del físico esportiu que tenim tan fantàstic aquí en el nostre municipi. I és que un any més també els alumnes de segon curs de grau mitjà, d'aquest grau que se diu en el medi ambient i temps lliure, creig, si guien el medi ambient i temps lliure, això mateix, i d'aquests alumnes, algun d'ells se n'han anat d'Erasmus un any més a diferents països per a Europa. Una iniciativa que tenim ganes de que mos expliquin, no és el primer pic, que mos conten la seva experiència, però que està bé que anem recordant que això se fa aquí, a Pollència, en aquests FPs, perquè és ben interessant. Mireu, m'acompanyen aquí avui a la ràdio, en aquesta taula, el coordinador d'aquests Erasmus de l'Institut Guillem Cifra de Colònia, que és Namal. Namal, bon dia. Namal Villar, com anam?
1: Hola, bon dia, va bé, gràcies.
0: Vens molt ben acompanyat, amb un grapat d'alumnes, que a més qualcú ve, no dic en jet lag, perquè tampoc no eren tan lluny, però quasi, quasi. Mos acompanya en Tiago. Hola, Tiago.
2: Hola.
0: Martina.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Na Núria, també.
4: Hola, bon dia.
0: Martí.
5: Bon dia.
0: I en Jordi.
6: Hola, què tal?
0: Com estàu? Bé?
6: Bé.
0: Sí? Són? Ja són per aquí. Qualcú acaba d'arribar fa no res.
6: Ara sí, ho contaran. Un poquet de son, ja.
0: Un poquet de son. Molt bé, després mos ho contaran. Vinga, anem a explicar, idò, què és aquest programa d'Erasmus, perquè com deia, crec que la gent ha de saber que se fa això aquí a Pollença. Mal, n'ets el coordinador, un poquet també l'ideòleg i qui posa moltes hores. Som un equip, però estàs al capdavant.
1: Bé, des de la comunitat europea tenim l'oportunitat de proposar i dur a terme aquest projecte Erasmus, que això ens permeten que diferents membres de la comunitat educativa, sobretot principalment els alumnes, pues puguin anar a fer una estada a un país europeu relacionada amb els seus estudis. En aquest cas, relacionat amb la FP, l'IES Guillem Cifra de Colònia està adherit al Consorci de Formació Professional de la Conselleria d'Educació, i això ens permet principalment que nostres alumnes de FP que han d'anar a fer pràctiques durant el seu currículum, pues puguin fer una part o totes les seves pràctiques a un país europeu. Això, a part de ser una gran oportunitat, pues té el gran avantatge de que reben una beca econòmica per part del Ministeri Europeu d'Educació, que se fa càrrec de les seves despeses.
0: Clar, és a dir, no només que se'n van a fora i que fan aquesta que poden participar en aquestes Erasmus, sinó que a més és aquest temps de pràctiques. No van a estudiar, no van a unes classes com igual mos imaginem que és un Erasmus, a més poden fer les pràctiques a fora.
1: Sí, exacte. A més de conèixer un país diferent, pues també tenen l'oportunitat de conèixer potser una altra empresa un poc diferent a les que ens trobaríem aquí. De la mateixa manera, el professorat de formació professional de l'institut també tenim l'opció d'anar a fer unes mobilitats més curtes, a conèixer aquests nous centres i també crear aquestes sinergies o contactes amb aquestes empreses i instituts per futures mobilitats.
0: És a dir, no els envieu així a qualsevol banda, sinó que vosaltres abans heu anat a mirar on van, no?
1: Exacte. Bueno, com sempre s'ha caracteritzat l'Institut de Pollença, pues, primant la qualitat, i abans d'enviar o fer qualque projecte, pues, mos assegurem de que tingui unes garanties d'èxit.
0: Quant d'any duis fent això ara, Jamal?
1: Bueno, ara mateix ja duim 4 anys des que vàrem iniciar aquest projecte. El primer any era de preparació i a partir del segon any ja vàrem començar les mobilitats. Per tant, ara duim 3 anys de mobilitats, un any previ de preparació, i l'any que ve continuant, perquè ja tenim projectat totes les mobilitats ja del curs vinent.
0: És a dir, ja està confirmadíssim que l'any que ve ni tornarà a enviar. Quins alumnes poden optar en això? Tots el que volen? Hi ha unes places limitades?
1: Hi ha unes places limitades i nosaltres ho tenim concentrat en la formació professional de grau mitjà, de guia en el medi natural, i també ho tenim obert a la formació professional bàsica. Fins ara, amb aquest grup de FP bàsica, encara no hem fet cap mobilitat. Segurament, ja que són alumnes molt joves i crea un poc més de complexitat.
0: Uh-huh. Bé, doncs ja teniu més per mà, ja teniu experiència, ja heu enviat alumnes un poquet per tot, o repetiu?
1: Hombre, intentant cercar jocs nous, ara bé, aquelles destinacions o empreses que funcionen, pues intentam continuar i mantenir aquests socis. De la mateixa manera que nosaltres enviam alumnes, també ajudam en aquests instituts socis nostres europeus a que enviïn alumnes a fer pràctiques aquí a les empreses del sector productiu que nosaltres estem relacionats.
0: I n'han vengut també?
1: Sí, han vengut de Noruega, també han vengut de Finlàndia, també...
6: I de França, on jo feia pràctiques, també va venir una lota que era del mateix lloc on nosaltres fèiem feina, com ho va comentar.
1: I en quina empresa vengueren?
6: No, era de l'institut d'allà on nosaltres vam anar a fer pràctiques i l'empresa de TPCAP va fer pràctiques allà i m'ho van comentar jo també.
1: Sí, jo sé que venen al món d'aventura també a fer pràctiques des de França i tenim així gestionat també per fer com a assistents per quan arriben mobilitats externes.
0: Orgullós amb el d'aquest projecte, no el fa tothom, eh?
1: Bueno, més que orgullós, molt content de donar aquesta oportunitat, sobretot a la gent jove, que pugui morir-se un poquet i tenir aquesta experiència d'estar fora, de conèixer gent, de conèixer altres empreses i sortir un poquet de la seva normalitat per després... tenir diferent punt de vista a la vida en tots els aspectes, tant professional com personal, com emocional. Amb això estic molt content.

0: i cada vegada anant creixent. I en total, en aquests 3 anys, doncs ara mateix duim més de 800 dies de mobilitat. Això vol dir que han tingut durant 800 jornades gent de l'Institut de Pollença repartides per Europa fent diferents mobilitats.
1: Una mobilitat és més o menys un mes?
0: Pels alumnes sí, perquè són els protagonistes d'aquest projecte, per tant per ells s'intenta fer el més llarg possible i en canvi els professors pues, el màxim necessari, intentem que siguin menys. Els professors normalment se'n van 5 dies, de vegades 7, no gaire més.
1: Molt bé. Bé, ja tenim en Tiago, en Martina, en Núria, en Martí, en Jordi, que... és a dir, heu anat per parells, però no vol dir que hagueu anat junts allà mateix. O sí, a la mateixa empresa anàveu.
2: Sí, sí, sí, per parells tots dos en un mateix puesto i crec que tothom varen viure junts, o sigui...
1: D'acord. Vinga, en Martina i en Jordi, vareu anar a Portugal.
2: Sí.
1: Quan heu tornat?
3: Fa 2 setmanes.
1: Segur que fa més temps que heu tornat vosaltres.
2: Sí.
1: De la taula, dic, al manco. Per què vos vareu voler apuntar a fer aquest Erasmus?
2: Perquè jo crec que era una oportunitat que s'havia d'aprofitar, que hi havia rumors que estava molt bé, que la gent ho disfrutava molt, i per tant van decidir que podria ser una oportunitat que mai, o no sabien quan, podrien tornar a repetir.
1: És a dir, ja vos havia arribat la fama, no? La informació de que eren sortides molt xules.
2: Sí.
1: I en Jordi?
3: Sí, bueno, pues lo mateix que ha dit la meva companya Martina, era una oportunitat de conèixer un lloc nou i una gent nova durant un mes, que al final és bastant temps, i bueno, un poc això.
1: Vinga, quina part de Portugal vareu anar i de vosaltres?
2: Viana de Castelló.
1: Vareu poder triar o vos va tocar així?
2: No, mos va tocar.
1: Què vareu haver de... Si Amal mos diu adeu, que ha d'anar a posar notes per mi, sí. Més o més. Gràcies, Amal. Mos quedam amb ells, amb aquests alumnes, com deia ell, protagonistes d'aquests Erasmus, d'aquestes sortides. Vareu haver de fer res per apuntar vos, alguna entrevista? Què vos varen demanar? Què vos va demanar Amal?
2: Sí, varen fer qualque examen d'anglès, des d'una aplicació de la Unió Europea, que bàsic mos demanaven un cert nivell, i després també una entrevista a l'orientadora de l'institut en, no me'n estan recordant el nom, però va anar molt bé a tothom, molt va agradar molt l'entrevista i també com és?
3: I bueno, érem 8 persones per mi o 9 persones que volíem entrar, però al final només hem entrat 6, coses eren les places i era per ordre de nota.
2: Sí, també tenien en compte la nostra nota de primer.
1: Molt bé. I però era una nota que era una nota conjunta, d'això que acabava de comentar.
2: Sí, era una suma i se feia pues, per punts, entraves.
1: L'anglès, però, fàcil, o no?
2: Sí, podríem dir que sí.
1: Sí, sí. Tots van que
2: sí.
4: Sobretot han tingut sort també amb el nostre professor, que és en David, que ha vingut de substitució perquè tenim una professora i pues, ha estat una nova novedat perquè... Anglès a segon grau no ho teníem l'any passat i perquè l'any passat feien cavall, plan d'assignatura i el que en fèiem ara és en fet anglès i ell ens ajudava sobretot amb el tema d'exàmens i de progressar un poc més en aquesta assignatura perquè hi ha hagut gent que ha costat, el meu cas m'ha costat un poquet i per res m'ha ajudat molt.
1: Bé, després mos contaràs Martí que imagino que després d'estar allà un mes l'anglès encara molt millor, no?
4: Bueno, sí, sí, jo he anat a França però encara així xerrava en anglès, molt d'anglès, perquè a França, tant jo francès, he xerrat un poquet, molt poquet, però.
1: Bé, després molt contrast el teu cas. Seguim amb la Martina i en Jordi. I de a Portugal, bé, com va ser? Bé, com va ser l'arribada? On estàveu, per exemple? Quina empresa era?
2: Feien surf, sí. I, bueno,
1: que xulo.
2: Sí, nosaltres mai havíem fet surf aquí. O sigui, vàrem arribar sense haver vist una ola en la nostra vida. I res, varen fer 2 classes, mos varen ensenyar i ja després van començar nosaltres a ensenyar a nins.
3: Sí, surf me varen rebre molt bé. Me varen ensenyar tant a practicar surf com a ensenyar i crec que mos ha, tant a Martina com a jo mos ha agradat molt.
2: Sí.
3: I a Bola pues, hem estat acompanyant els nins, ensenyant-los un poc el que és el tema de la Bola.

0: I això.
1: Sí, nosaltres ja havíem fet vela en guany, a segon, amb en Sebastià, el nostre tutor de primer, i per tant ja teníem un poc més controlat aquest tema, però surf no.
2: I surf, vos heu quedat en les ganes de més?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Clar, quan te fiques dins un món així, ja claro. Després...
1: Era addictiu, o sigui...
0: Haurem de tornar.
1: Sí.
2: A on quedàveu?
1: Estàvem a Viana do Castelo.
2: De, vull dir, on dormíeu?
1: Ah, estàvem a un... No, una residència, era com un bloque, on un pis estaven les nines, un altre pis estaven els nins, i cadascú tenia la seva habitació, la seva cuina, el seu banyo.
0: Sí, compartíem pis amb tres estudiants més d'allà.
1: Sí, tres universitaris.
0: Sí.
2: Molt bé, això ja estava organitzat, no ha hagut de cercar altres o on quedaríeu?
1: No, sí, ho van cercar
2: altres. Ho van cercar altres, sí, sí. Això no ho cerca l'institut, i no, no. Mà, no li fa fer aquesta feina.
0: Ens ajuden, no. Però no, no, no. Sí, me fan que ho cerquem altres per...
2: També forma part de...
1: Sí,
2: no,
1: sí,
2: de
1: són nosaltres qui...
2: Com era el vostre dia a dia, Ida?
0: Bueno, les pràctiques eren un poc diverses cada dia. Alguns dies teníem pel dematí, per el cap vespre, i, bueno, fèiem el que ens anaven dient també per els temps, anava canviant. I després, bueno, a vegades anàvem a dinar junts, a vegades cadascú a casa seva. I per si cap vespre intentàvem fer activitats o visitar un poc Viana del Castelo. També vàrem anar a Porto i ja està.
2: Amb vosaltres mateix, vosaltres dos mateixos. Heu aconseguit fer també
1: amistat? No, vàrem fer amistat amb uns de Bilbao, que van trobar a Viana, i en el dia següent ens van dir que se n'anaven a Porto i van dir anar amb vosaltres, i vam anar el cap de setmana a Porto a passar ja uns dies, i molt bé.
2: Què diríeu que ha estat el millor d'aquest Erasmus?
1: Uf.
2: Ui, s'ho pensem molt.
1: Sí.
2: Perquè costa triar o per què?
1: No, és que hi ha molt, o sigui, de tema pràctiques, et surf, o sigui... De tema innovatiu, et surf, perquè al final és algo innovador per nosaltres. I després la gent que hem conegut allà, els records que tenim allà, o sigui, tot. Tot. No, no,
2: no, no descartaríeu dir. Res?
0: No, no, res.
2: Un mes se fa curt.
0: Sí, a mi se m'ha fet bastant curt.
2: Tots s'han bujat instintivament del fet que sigui un mes es pot.
1: Sí.
0: Sí, ja m'ho hagués quedat bastant més temps.
2: Molt bé. Això són en Martín i en Jordi, que han anat a Portugal, a França hi ha anat en Martí i en Tiago.
3: Sí.
2: Me'n conto molts. Vosaltres per què vos vareu voler apuntar a l'Erasmus?
4: Però nosaltres no vam apuntar d'Erasmus, sobretot perquè, no sé, una experiència nova que no crec que pugui tornar a viure, no sé que, bueno, en el superior, en teoria, en fan, no ho sé molt bé ara, però, no sé, una experiència nova que m'agradaria viure i, per sort, vaig poder adoptar. Vaig tenir nota i he pogut triar anar amb en Tiago, que és un dels meus millors amics,
3: sí.
4: I m'he passat molt bé.
2: Tiago, i tu?
3: Sí, bé, ha estat una experiència increïble, com ha dit el meu company Martí. La veritat, els companys d'allà mos han posat molt fàcil, anar mal mos ha posat molt fàcil amb la beca, i mos ajudava a cercar el lloc on ens quedaríem i tot. Molt fàcil, la veritat.
2: Éreu a França. A bon exactament, heu dit?
3: A Bordeus.
2: A Bordeus. I la vostra empresa, de què feu pràctiques?
3: A Tepacap. Era posar arnesos i...
2: Bueno, posar llevar arnesos.
4: Bueno, no, era una empresa que era com si fos un par d'atraccions, però com ha dit ell, de posar arnesos en tirolines i un poc així també.
2: Era un personal que estava dins d'aquest par d'atraccions.
4: Sí, en plan, era com un, entre comillas, un par d'atraccions, perquè era més de... Tipo, en plan, de nin petits, no sé, molt interessant.
2: I un par d'aventures.
4: Sí, un par d'aventures.
2: Un palmejant, què sé jo.
4: Sí, no? Sí, algo així.
2: Una cosa així.
4: I res, en plan, en sentit d'empresa, brutal, en plan... Jo pensava que francesos, en plan, ja la mala... Quan les males veus diuen que francesos no, li escau malament als espanyols. Però, de tot el contrari, i ens han tratat superbé. Ja els primers tres dies ja estàvem amb ells a la platja, en plan superguais. I ens han dut per tot, ens han fet visitar tots els llocs guapos, hem anat a unes dunes també, i res, ens hem passat superguai. A Bordeus, bueno, en Tiago suposo que contarà la de Bordeus ara, i ens hem passat super, super, super bé.
2: Què ha passat sí. Per Bordeus, Tiago?
3: Bé, no, res, simplement el nostre transport era en bicicletes, per exemple, després ja varen canviar el tramvia i el bus, que mos deixava les portes de qualsevol lloc. Anàvem a comprar sobretot en un Lidl i en el Carrefour, el menjar. I...
4: Bueno, i senzillament, una cosa molt interessant és que nosaltres vam agafar un pis que anava mal, no els va dir que si a nosaltres no ens agradava, que superbé, i el que va passar és que el pis estava un barri un poc xungo d'allà de Bordeus, però bueno, no va passar res, i a la setmana ens van robar les bicis.
2: Està
4: i pues, per això vam haver d'anar amb transport públic, però bueno, i ens vam arreglar un poquet així, i en sentit de personal, en plan, van fer amistats, més gran que nosaltres tots, però superguai, ens han convidat a casa seva a sopar, també hem anat de festa amb ells, i bueno, de festa a fer un beure, i ens hem passat molt, molt, molt, molt bé.
2: De tot s'aprèn, no? Fins i tot si te roben la bici.
4: Ora, sí, sí.
2: Quan tens de l'Erasmus.
4: Al final ens vam arreglar en Tiago i jo, i vam descarregar una aplicació que anava mal, no havia passat, i ens vam arreglar amb un transport públic, amb un bus, amb un... Què era, Tiago? Un metro o...?
3: Un tramvia.
4: Un tramvia, sí. Era.
2: Perquè vosaltres constantment des d'allà també teníeu contacte amb Namal i amb professors d'aquí.
1: Sí.
4: Sí, sí, sí, sí. Teníem, bueno, sempre que necessitàvem alguna cosa o així, també teníem a més professors que ens havien acompanyat les primeres setmanes. En el meu cas teníem en Felip i en Josep, i res, era una experiència nova i que m'encantaria tornar a repetir.
2: Bé, clar, teniu una mala aquí que ho coordina i que estava un poc pendent, evidentment, de tothom, però allà a l'empresa teniu també un tutor, tots, o tutora, algú sí. Encarregat de vosaltres.
1: Sí.
4: Sí, bueno, nosaltres teníem en un jefe, que serà un Fabián, que està encarregat de nosaltres i, a més, era, no sé, era com si fos un amic més, perquè en Tiago i jo no estava superbé, i tots els altres companys també.
2: I a nivell, clar, d'aprenentatge, la part més tècnica, què heu après?
3: Bé, sobretot posar nessos als clients, tenir que xerrar un altre idioma, aunque sigui l'anglès, perquè el francès no érem experts ni molt menys, i res, anàvem a posar nessos, després a l'snack havíem de vendre els productes que teníem cap allà, i no molt més, la veritat.
4: Mm-hmm. Bueno, i sobretot també, a part del Cai d'Antiago, que hi havia molta gent que venia en plan de viatge i moltes vegades no han trobat espanyols, perquè sabeu que també hi havia un intercanvi d'una escola d'idiomes, de l'ICAN crec que eren, no ho sé molt bé, i era molt interessant perquè nosaltres xerràvem en francès, bueno, ens inventàvem un poc francès-anglès, així, i va ser molt interessant perquè vàrem aprendre, bueno, paraules que l'únic que no servien era per la feina, perquè després anàvem a fer una volta amb els amics i no sabien res de francès i no xerraven en anglès tot el temps. I era molt, molt difícil comunicar-se, però amb l'anglès nos arreglàvem sempre.
3: Sí, mos havíem de traduir els companys, sempre.
2: Però qualque cosa que s'hagi quedat pràctica de francès, no?
3: Molt poca casa, la veritat.
4: Bueno, s'ha de recalcar que en Tiago ha estudiat un poc de francès i se defendia en francès quan anàvem a comprar... m'ajudava en tot perquè jo m'ha costat molt d'aprendre francès.
2: Molt bé, idò, això a França. I mos queda Anna Núria, que avui te falta una companya, no?
5: Sí, bé, ara
2: que... Ah, que és qui s'acaba d'incorporar. No,
5: sí.
2: Lucía.
5: Sí.
2: Hola, Lucía, benvinguda.
5: Hola.
2: Sabíem que mos faltava qualcú. Bé, és que a ells per mi no els he demanat, però en Tiago i en Martí, quan heu arribat...
4: Bueno, hem arribat fa 10 hores ahir vespre, a les 11 de vespre, però bé.
2: Déu-n'hi-do. I na Núria i na Lucía?
5: Bé, vam arribar nosaltres dilluns vespre.
6: Sí, a les 2 de matí. Sí. Ens van retrasar el vol. Però sí, vam arribar el dilluns. Bé, dimarts, a les 2 de matí.
2: No quedem abans, que quasi tots sou això, recent arribats i l'experiència està molt fresca.
6: Sí.
2: Lucía i Núria, éreu a Bergen, a Noruega.
5: Sí.
2: Estava contenta de que vos toqués anar allà?
5: Sí, bastant.
6: Per a una ciutat que només plovia tot el dia.
5: Sí, justament mos ha tocat un clima un poc que no era l'esperat, perquè tothom mos deia que normalment un mes de maig i juny
6: sí, ja
5: sol
6: un
5: fer
6: poc.
5: Bon temps i sol sortir el sol. Però és Bergen i mos ha plogut bastant de dies i mos ha fet fred.
6: Sí, la majoria de dies sempre plovia, però bé.
5: Mos hem passat molt bé, sí. La pluja i tot, i sí.
6: Sí, hem tingut...
2: On heu anat de pràctiques, vosaltres?
5: Bé, nosaltres no sempre hem estat a les empreses, sinó que també, gràcies a que vàrem anar aquest hivern passat a Noruega, ja coneixíem una clàssica...
6: De l'escola, sí.
5: De l'escola, que
6: estudien el mateix
5: que nosaltres. Exacte. Estudien el mateix que nosaltres i ja coneixíem gent i podíem fer activitats amb ells. Sí, vàrem passar 4 dies... un festival de kayak acampant en tendes de campanya amb ells i...
6: que va estar una experiència molt, la veritat. Sí. Vàrem... hi havia pues, la gent que li apassionava el kayak i feien cada dia una ruta en diferents guies i tu te podies apuntar i res, era tot com una comunitat molt, la veritat, va estar molt guai, no?
5: Sí, molt, vàrem passar molt bé, vàrem conèixer molta de gent allà que realment li agradava anar en kayak i va ser una de les experiències molt xules allà.
6: Sí, sí.
5: I bé, a part d'estar en aquesta classe, també estàvem...
6: a dues empreses.
5: 4 dies a un rocòdrom.
6: Sí.
5: I...
6: a dos diferents. 2 dies a un que pegava més de vora la ciutat de Bergen a dalt i un més a baix, que bé, també hi vàrem estar dos
5: dies. Sí, vàrem estar aquest dies i després... l'altra empresa era de costering, bé, se deia costering, però el que fèiem era ensenyar, bé, en els alumnes, aquí serien segon i tercer d'ESO, un pot de primers auxilis RCP i de com ensenyar, si vam en una persona que s'ofega, com rescatar-la.
6: Sí, un parc cardíac de cor que haurien de fer si se troba una persona que... perquè és algo obligatori que han de tenir, que han de fer aquest...
5: és un curs obligatori que s'han de fer entre segon i tercer, això.
2: Està molt variat, el vostre, no?
6: Sí, la veritat que sí, teníem bastant...
5: sí, vàrem tenir molta sort.
6: Sí, no mos vàrem avorrir perquè teníem cada dia alguna cosa que
2: fer. Una experiència també, idò, si haguéssiu de posar nota, ara que anem males a posar notes, de l'1 a 10, a fer aquests Erasmus, què li posaríeu?
5: Un 10...
6: sí, bueno, sí. Jo un 9.
5: No, jo m'ho he passat molt bé, la repetiria un munt de vegades i això.
2: I vosaltres?
1: Jo un 9,5.
0: Un 10.
4: Però jo un 10 per convivència també, que mentiu.
3: Sí, sense dubte un 10.
2: Ja sé que és un poc simplista posar-li nota d'un 10, o un poc infantil, però sí, crec que és molt visual, perquè la gent vegi el que disfruteu i la gran com de vosaltres oportunitat que es pot tenir aquesta opció, no? Poder anar a fer una cosa així.
5: Sí.
2: Clar, és una experiència fantàstica. No vos heu enyorat gens?
4: No.
5: Ni un poc.
3: No, la veritat que no.
2: A què vostre vos han enyorat, segur?
1: No.
4: Sí.
2: Molt bé, i ara què vos queda de curt? Aquesta setmana que vau també, com ho patís o ja estàu?
1: Vam acabar, en tornar, ja havíem acabat.
2: Ja està,
5: sí, ja havíem, perquè primer havíem de fer una part de pràctiques aquí a Mallorca i l'altra part la fèiem pues, en un país que anéssim. I si ja hem acabat les pràctiques de Mallorca, pues ja hem acabat el curs.
6: Sí.
2: Vos posen nota en aquestes empreses on heu estat fent pràctiques també o no? També valoren ells?
6: Sí. Te poden pujar nota, per exemple, anglès, o si han fet a costering te poden pujar a vela i tot això. Ponderar.
1: Les assignatures relacionades amb les pràctiques que han fet mos pot pujar, se nota un poc.
4: Sí.
2: Bé, i doncs ja heu acabat, us som un curs de grau mitjà.
6: Sí,
2: recomaneu aquests FPs físico-esportius que se fan a Pollença?
4: Sí.
2: Moltíssim.
1: Sí.
2: Vos va costar a vosaltres entrar?
3: No.
6: Bueno.
2: Perquè hi ha molta demanda.
6: Sí, ara sí. Ara, crec que ara s'ha com popularitzat més aquesta FP. No sé si han sigut nosaltres que hem xerrat molt bé d'aquesta FP, però sí que hi ha bastant de gent del CUDI, per exemple, hi ha bastant de gent que vol entrar. I...
1: sí, sobretot abans, nines, se veien poques, nosaltres, per exemple, som 4, i en guany han entrat...
6: 12.
1: Sí, és doble, és triple.
6: Sí.
2: Això està molt bé, també.
1: Sí,
6: la veritat que sí.
2: Molt bé, i ara què fareu? Heu acabat el grau mitjà, grau superior?
1: Sí.
2: Aquí mateix.
6: Sí,
0: també.
6: Sí.
2: Ningú vol canviar.
3: No, no, no,
0: està molt còmode aquí.
6: Sí.
2: Que me contaven amb l'abans que hi ha dos graus superiors.
6: Sí.
2: I que heu de fer, heu de triar quin voleu.
6: Sí. Sí, sí, sí.
3: Està el superior d'animació i el superior de condicionament físic.
2: Què has dit tu primer, perdona?
3: D'animació.
2: D'animació. Què fareu?
6: Jo, condicionament.
3: Sí, el més segur és que és condicionament físic.
1: Jo crec que animació.
5: Sí, jo condicionament també.
0: I jo també condicionament.
3: Jo crec que animació.
2: No, de tot, com toca. Ja. És a dir, són, estan molt centrats, o són molt diferents, creus, aquest grau superior una cosa a l'altra. Oh. Canviarà molt a vosaltres després de la sortida professional, si fes una cosa a l'altra.
6: Bueno.
5: La sortida professional jo crec que sí, però sé que, per lo que m'han dit, sé que hi ha bastantes assignatures conjuntes,
6: ah,
5: i, però és veritat que així les assignatures més específiques sí que se notarà una diferència d'una banda o l'altra.
1: Sí. Ah.
2: I què teniu pensat fer després? Dir, voleu seguir amb estudis? Voleu passar a la universitat? Voleu anar ja a fer feina? No ho sabeu, no hi pensàveu tant bueno, fora.
0: Sí, sí, sí, a la universitat, jo crec.
3: El més segur
0: sí,
3: que a universitat.
5: Sí, sí, universitat.
0: No està clar.
2: Bé, teniu dos anys, no? Superiors són dos anys més.
1: Sí, sí, sí.
6: Exacte, encara tenim dos anys, claro, per pensar.
2: Molt bé. I Lucía, Tiago, Martina, Núria, Martí, Jordi, moltes gràcies per haver contat la vostra història.
1: A tu, Anna,
5: a tu moltes gràcies.
2: Era, no, no sé si voleu afegir res més. Voleu donar les gràcies a Namal, que fa una feinada.
0: Sí, sí, sí.
2: Tau, que se posa notes.
3: Sí, no, wow.
1: Sí, ha estat un esforç bastant gran el que ha fet.
6: Sí.
1: Ell també, els professors que han vingut amb nosaltres, que ens han acompanyat, en Geroni, en Paula, en Mària, en sí, Núria, en Josep i en...
3: Felip.
1: Felip. I també Namal, que estava tot el dia darrere nosaltres perquè firmessis els meus papers, perquè ens arribés... tot, o sigui, ha estat super pendent, super... que ha estat, jo crec que la raó per la que hem fet aquest Erasmus, evidentment.
2: Molt bé.
6: Sí.
2: Idò, moltes gràcies a totes i tots per haver-ho contat, també a Namal per organitzar aquesta xerrada, i ja ho ha dit ell, l'any que ve n'hi haurà més, ja ens ho veu altres, però n'hi haurà més, per tant, espero que mos ho venguin a contar també. Que vagi molt bé i gaudiu de l'estiu.
1: Moltes gràcies.
3: Igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
7: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. José Luis Rodríguez Zapatero nega davant el jutge haver influenciat l'executiu de Pedro Sánchez per afavorir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021. Així ho ha defensat l'expresident del govern espanyol durant la seva declaració davant l'Audiència Nacional, que en aquesta hora continua. Zapatero només contesta les preguntes del magistrat José Luis Calamà i les del seu advocat.
2: En aquest cas s'investiguen delictes molt greus. Es parla de tràfic d'influències, organització criminal, blanqueig i falsedat documental. A més, el jutge ha imputat fa poc a Zapatero un delicte fiscal i un de contraban. Això es deu a les joies trobades en el seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros. Les acusacions populars sol·liciten al Partit Popular que coordina les acusacions populars, precisament que demani presó provisional.
1: Canviant de qüestió, Educació negocia tres acords amb els sindicats de l'ensenyament públic per tancar l'acord de millores sociolaborals que es va iniciar la passada legislatura. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha plantejat als sindicats la possibilitat que els docents comptin amb un permís retribuït d'un any que ara els sindicats han d'estudiar.
2: La proposta de la conselleria passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari i que al 5è any gaudeixin del permís remunerat, on també percebran el 80% del sou. Vera també ha detallat altres millores, com la del complement per als tutors.
3: I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguem dignificar i que puguem dignificar encara més la funció tutorial.
1: D'altra banda, la batllessa de Felanitx, Catalina Soler, haurà de declarar davant un jutge per un suposat delicte de revelació de secrets d'un policia local. Està citada als jutjats de Manacor el pròxim 3 de juliol. El jutge vol saber si Soler va cometre un delicte durant un ple municipal de l'estiu passat.
2: En aquell ple que es va emetre per internet, la batllessa va dir el nom complet de l'agent i la seva nota d'una oposició. L'origen del cas es remunta a l'estiu passat, durant la festa del vi de Porto Colón, quan la batllessa i el policia varen tenir una forta discussió. La gent va denunciar Soler per amenaces, però la batllessa nega els fets. Ella diu que el policia li va fer gestos masclistes. També l'acusa d'haver filtrat els papers de la denúncia a la premsa. Ara, el jutjat de Manacor ha acceptat la denúncia del policia i Soler haurà d'explicar la seva versió a principis del mes que ve.
1: I la Catedral de Mallorca inaugura demà una gran exposició dedicada a la reforma que Antoni Gaudí va dur a terme al temple entre 1902 i 1915. La mostra, titulada Gaudí a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Art i Modernitat, coincideix amb el centenari de la mort de l'arquitecte català i es distribueix entre l'interior de la Seu, el claustre i el Museu Diocesà.
2: Segons els responsables del projecte, l'exposició posa en valor una intervenció que va ser polèmica en el seu moment, però que avui és un dels principals atractius de la catedral mallorquina. Cristina Ortiz és la comissària de l'exposició i cap de gestió cultural de la Seu.
4: No eren tampoc massa, diguéssim, elements que se podien entendre dins aquell context o dins aquell moment, i això sempre, pues, òbviament, va crear una mica de debat, de polèmica, però bé, avui dia, la veritat és que és una sort poder tenir-ho perquè és una obra meravellosa.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04. Més notícies a IB3 Ràdio a la 1:00.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Són les 12 i 19 minuts, és el moment de fer un repàs a les notícies més destacades en planes locals d'aquest dematí. Per tant, comencem amb aquest informatiu. Amb la següent notícia, Pedro Cardell és el nou inspector en cap de la policia local de Pollença. L'Ajuntament ha confirmat el seu nomenament com a nou inspector cap a la policia local municipal, una designació que posa fi en un període de transició que estava obert a principi d'any després de que sortís l'anterior responsable del cos, qui va ser Francisco Darder.
1: El procés de selecció es va iniciar el passat mes d'abril, quan el consistori va obrir una convocatòria pública per proveir el lloc mitjançant el sistema de lliure designació. Una vegada valorades les candidatures, la resolució municipal s'ha decantat per Pedro Cardell, considerant que reuneix els requisits i les condicions adequades

0: objectiu de garantir la continuïtat de la gestió i afrontar els reptes de seguretat i coordinació del municipi. El càrrec ha estat adjudicat mitjançant una comissió de serveis voluntària per un període inicial d'un any amb possibilitat de pròrroga per un segon any. Durant aquest temps, Cardell assumirà les funcions de direcció, coordinació i organització de la policia local. Amb aquest nomenament, l'Ajuntament tanca definitivament el procés de substitució iniciat després de la vacant deixada per l'anterior cap policial i reforça l'estructura del comandament del cos amb una persona que, com dèiem, ja coneix de primera mà la realitat i les necessitats del servei. És Maria José Jiménez, regidora de policia.
1: I de quan no podia ser d'una altra manera, una vegada en Paco Darder se va incorporar a la plaça que havia tret d'inspector a Calvià, havíem d'incorporar un cap i pensàvem que en Pedro, de més, havia, des del primer moment, havia mostrat molt bona disposició. Va fer un acompanyament excel·lent en Paco en tot el seu procés d'adaptació a lo que és el servei de la policia a Pollença i, bueno, sense cap dubte, ell havia de ser la persona que fos el cap de policia, com així ho havia fet els altres anys. A més, s'havia nodrit també de l'experiència d'en Paco i això era un punt a favor. De fet, la prefectura l'havia enduit pràcticament de manera compartida. Per tant, era el més adient. A més, en Pedro Cardell li queden 3 o 4 anys de servei i jo crec que és de rebut i així ho pensa Ovalla i per això ha firmat un decret de que en Pedro ocupi la plaça d'inspector. És així com ha de ser i així és com serà. Per tant, Pedro Cardell serà un nou inspector de la policia local de Pollença.
2: Canviant de qüestió, ahir el Bala de Pollença Martí Marc va participar en l'Assemblea de Bales i Baleses convocada per el Consell de Mallorca.
0: I en el bloc de preguntes, Marc va sol·licitar informació sobre l'estat de les rotondes necessaris per al municipi, del procés de la llei de la Serra de Tramuntana i de la integració de la residència de Sant Domingo a l'IMAS. A més, també va presentar una moció en representació de l'Ajuntament de Pollença per aconseguir un finançament estable del servei de salvament i socorrista de les platges municipals, com fan a comunitats autònomes com Galícia o Astúries.
2: Bé, un recordatori perquè aquest dilluns va començar el servei de recollida selectiva porta a porta, el nou servei que ja recull la matèria orgànica. Per garantir-ne el bon funcionament és important que els residus se dipositin correctament davant del portal de l'habitatge seguint un calendari de recollida establert i utilitzant UPOALS que ha facilitat EMSER.
0: Per una banda, hi ha dos poals marrons. El més gros, el de 20 litres, s'utilitza per dipositar la fracció d'orgànica o de rebuig segons el dia de recollida indicat al calendari de la vostra zona, vermella o verda. I la fracció de rebuig inclou aquells residus que no es poden reciclar ni separar en cap de les altres fraccions, com per exemple bolquers i compreses, llosques de cigarret, pols d'escombrar o d'aspiradora, ceràmica o porcellana trencada, esponges, fregalls i raspalls o altres residus no reciclables. Per altra banda, el poal més gros, que és el de color blanc, s'utilitza per a fraccions d'envasos lleugers, paper i cartó, vidre, segons el dia de recollida establert.
2: I si encara no teniu el vostre kit, els vostres poals, recordant que els podeu recollir a l'Ajuntament, a l'oficina d'EMSER. Planes Culturals destaca que aquest cap de setmana arriba el Dia Internacional de la Música, que omplirà carrers i places del poble de moltes actuacions en directe, sobretot diumenge, però també enguany hi haurà festa el dia abans, dissabte, cap vespre.
0: Sí, dissabte a la plaça ve a partir de les 7 del cap vespre actuarà Músic Mec, després hi haurà també una hora baixa als Jardins Joan Marc, que serà benefici de Prodis, ballada popular en Racó de Tramuntana, de Lissabes, Xeremies de la Font d'Ugall i Aires d'Esplà de Marratxí. Això serà a la plaça Miquel Calllonc d'Umoll a partir de les 8. I diumenge a partir de les 11 del dematí al Jardins Joan Marc hi haurà Microbert en Jergo, Natan i Kelpi a partir de les 7 del cap vespre, Sweet Duo, Ameyal Duo, Tramuntana Gixi, Paula Amathis, Sol i Pet Toni, Dean Kids, Lolo, Taroko, Miquel Pepe, Almirón Trio i Gomà Jazz Trio. I a partir de les 7 començarà un passa que res

0: de Pollença, la banda de música. A la plaça Major, a les 9, actuaran Il·lusos, a les 10 du vespre, Pec Grau Quintet, i a les 11 du vespre, de Ripples. I en Umoll, davant l'oficina de turisme, a partir de la xat de cap vespre, també diumenge hi haurà música en Rano, Lo Sabio, en Lupano i Pink Rose.
1: I això és el que ha programat en aquest Dia Internacional de la Música, però hem de dir que hi haurà més concerts aquesta setmana perquè continua la música al carrer i avui hi ha sessió doble.
0: Exacte, avui hi ha sessió doble a la plaça Major MG Quartet i en Umoll al carrer Ponent, Cerdà, Errada i Loicari. Divendres, vos avançant que hi haurà de xambanar a davant l'Ajuntament, són un concert que sempre són a partir de les 8:30.
1: També en planes culturals hem de destacar-vos que aquest cap de setmana s'inaugura l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, una mostra que es podrà veure a partir de diumenge en un museu.
0: Exacte, la inauguració és diumenge a les 12 del migdia i es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. I a més, a partir de dia 23, l'exposició estarà oberta al públic, al museu, amb el seu horari habitual. Recordeu, de dimarts a dissabte, de 10 a 2 i els diumenges de 10 a 1 i mitja. Dilluns i festius està tancat.
1: I anem ara a destacar també un grapat d'informacions de diferents entitats locals. Per una banda, Arrels Marines ha avançat que dins el fòrum Talaia Nord, que faran la setmana que ve, han organitzat una hora baixa formatiu que està obert a tothom.
0: Des de l'Aliança d'Entitats de Custòdia Marina, aquelles que impulsen fòrums participatius, fan una formació oberta a tothom, que es tracta d'un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius. Faran dinàmiques participatives i molt pràctiques. Un altre taller és d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que feim i veure com la nostra feina litoral connecta en reptes molt més grans. I de tot aquestes activitats seran dijous de la setmana que ve, dia 25 de juny, a partir de les 6:30 al Saló d'Actes del Port de Pollença. Les inscripcions a les xarxes socials d'Arrel Marines.
1: I donem informacions de diferents entitats, això és Arrel Marines. Per altra banda, hem de recordar que Sagrat Cos han organitzat un mercadet de segona mà de fi de curs amb joves voluntaris, és aquest diumenge, de 9:30 a 1:30, no patis d'un Sagrat Cos, i és a benefici de projectes que tenen en marxa per donar suport a la dona i a la infància.
0: I a més, també ja vos avançam per la setmana que ve, que dilluns, dia 22, hi ha campanya de donació de sang en Umoll, a l'Associació de Veïns. Recordeu que heu de demanar cita a donasang.org.

0: I anem ara als esports. El Pollença Port Futbol Club celebra, per una banda, l'ascens a primera divisió d'honor de l'equip masculí i, per altra banda, l'ascens a tercera divisió de l'equip femení. I per fer festa han organitzat una rua per aquest dissabte.
1: Sí, avui de matí encara no sabíem molt bé el que farien i ara ja ens han informat d'horaris orientatius, però vos podem avançar que la sortida de la rua, tant l'equip femení com el masculí, que enguany pugen de categoria, sortiran a les 5:30 des del monument. A les 6 tindran la recepció d'autoritat, serà el pati de l'Ajuntament on tothom hi està convidat i en acabar hi haurà granissat pels infants. Seguidament, la rua tornarà a sortir de l'Ajuntament, bé, des de la plaça fins a la plaça del monument, des de la plaça Major, baixaran de l'Ajuntament a la plaça Major fins a la plaça del Monument i allà hi haurà la festa Cloenda amb show dels jugadors i jugadores i bauxa amb actuacions musicals i DJs. Hi haurà barra i per sopar també tot serà a benefici del club de futbol. Podeu anar, se demana que hi aneu en camisetes del Pollença i Port i banderes del club.
0: I també en esports destaca que demà comencen ja les activitats de la 29a Copa d'Espanya de Pesca d'Altura Corricant de Captura i Salta 2026.
1: Dies d'avui, 19 i 20 de juny, en Humoll, en l'organització del Real Club Nàutic del Port de Pollença, amb una participació aproximada al voltant de 12 embarcacions, una cita que reuneix algun dels millors equips del panorama nacional. I de tot això, a partir de demà, el Real Club Nàutic del Port de Pollença.
0: I amb aquesta informació hem arribat a les 12:31 minuts. S'acaba l'informatiu, però no encara el nostre programa, recordant que som amb altres fins la una. I tot seguit parlarem amb Tomàs Vivot, que avui, a Hora Baixa, presenta el seu llibre a la Fundació Roger Villalonga, un altre destacat. I avui és a partir de les 8, presenta el seu tercer volum de Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera illenca. En parlarem d'aquí no res.

0: 12 i 37 i arribant ja a la recta final d'aquest programa d'avui dimecres, i ara volem parlar ja tot seguit amb l'escriptor, investigador i divulgador del patrimoni mallorquí Tomàs Vivot, perquè ja sabeu que hem anat anunciant que avui presenta el tercer volum de Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera illenca, ho publica Ugall Editor, i l'acte serà a les 8 a la Fundació Roger Villalonga, un llibre que ens convida a descobrir 15 itineraris per la costa mallorquina, on paisatge, història i patrimoni es donen la mà. I de nosaltres el tenim a l'altre costat del telèfon, a Tomàs Vivot, i ja el volen saludar. Bon dia, Tomàs, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, presentes, com dèiem, un tercer volum de Mallorca Litoral. Què porta aquest nou llibre, si hem de comparar un poquet amb els dos anteriors? Hi ha novetats respecte als anteriors volums?
1: Bé, no. No i sí, és a dir, que no se repeteixen.
0: Les rutes són diferents, però...
1: Clar, evidentment, i per a novetats és el mateix estil, és a dir, jo el que faig és agafar l'illa de Mallorca i he agafat l'eix, diríem, de Palma, a partir, diríem, de Palma en direcció cap a Andratx, fent la volta fins a tornar fins a Llucmajor, triant més o manco una ruta per cada un dels municipis que tenen costa, que tenen litoral, i una ruta també variable, és a dir, de vegades són extremadament fàcils, com de més complicades, algunes que toquen algun nucli urbà o algun nucli habitat, i altres que són per territoris pràcticament verges.
0: Clar, tot i que és litoral, però a vegades estan dintres un poc en un nucli, no?
1: Home, sí. A voltes, per tocar el litoral, només hi pots anar a un punt determinat del litoral. En canvi, a altres pots recórrer tot una gran franja, no? Per exemple, te poso un detall. Per exemple, per baixar, en el cas d'Andratx o de la banda d'Andratx-Estellencs, si hem d'arribar en Escalós-Ortigues, després no tens mobilitat, però, clar, és de partir des de l'interior per arribar fins a Escalós-Ortigues. En canvi, d'entre Cales al Monell i es Far de Ses Salines, tot és litoral.
0: Clar, o sigui, de la serra hi ha res a veure.
1: No, depèn de les condicions litorals, és a dir, perquè, per exemple, la serra pot fer la costera, que tens un gran tram litoral, és a dir, depèn de les condicions.
0: En el pròleg, Tomàs, parles d'aquesta altra Mallorca que molta gent cerca, dius, en el pròleg. Una Mallorca tan rica i plena com qualsevol altra banda del món. Què has volgut mostrar amb això?
1: Bé, que jo crec que els mallorquins tenim una cosa que jo crec que encara no l'hem superada i no sé si l'arribarem a superar. És que jo crec que hi ha una espècie com de... que ben sabent, ve de sèrie, que mos pensam que tot lo de fora és millor. I jo mai dic, jo no dic que lo de fora sigui millor ni lo d'aquí sigui millor, sinó tot és bo. I en molt de casos mallorquins mos anem fora de Mallorca, però no coneixem la nostra geografia. És una geografia limitada, prou vasta perquè mos doni molt de joc per anar per moltes bandes, però és vera que val la pena conèixer-la perquè, clar, tenim una illa que ha estat admirada des dels viatgers del segle XIX i fins tot abans, i ens han posat pesníbuls, però els nostres mallorquins de vegades, la veritat és que passam per aquesta vida i no l'acabam de conèixer a fons, no? I la millor manera de conèixer un territori és a peu, perquè a més és la rítmica de la naturalesa humana. Amb un cotxe, si passam ràpid, no saborim res. En canvi, a peu tenim els 5 sentits amb obert, i amb ells poden captar la millor essència de la nostra illa.
0: Conta-mos, Tomàs, com has seleccionat aquestes 15 rutes que formen el tercer volum. Un poc, quin criteri et segueixes a l'hora de fer la selecció?
1: Home, primer és geogràfic, i com he dit, és que cada municipi en tingui una, De vegades això no és matemàtic, i de vegades hi ha municipis que per seva extensió és difícil que només en tinguin una o que tinguin compartida amb una altra. No? Jo entenc que siguin un equilibri molt... que hi hagi un pot de tots. Ja no sols per territori, que n'hi hagi tantes per la serra com per nord, per l'est i per sud. I que ofereixin dificultats molt variables. És a dir, d'excursions d'una hora, per senderons litorals o gairebé passatges litorals, com per exemple aquí a Pollença Vostra, des de per pujar o per la zona de Cala Murta i Cala Angossaula, que realment és un territori espriu, si fa la proposta que jo poso, no? que és fins i tot coronar algun cim amb aquesta excusa. No? Aleshores, jo miro un poc la geografia, miro el que he publicat, i vaig seleccionant. Tenc la sort que ja tinc una certa edat i molta experiència de trescar i ser més o manco com anar distribuint les rutes perquè siguin una mica equilibrades a cada volum.
0: I en qualsevol cas, totes podríem dir que són accessibles a qualsevol tipus de públic?
1: No, que va.
0: Aquestes, per exemple, de Pollença, no?
1: No, com per exemple també pujant el Cap de Catalunya en un altre volum. No, que va. N'hi ha un pot de tot. És a dir, el meu públic, i crec que el públic excursionista, és molt variat i n'hi ha que cerquen el que deien vulgarment 5 botes, és a dir, és màxima categoria, i n'hi ha que només volen fer una passejadeta. Amb dos públics són sobirans i són lloables, és a dir, a mi m'agrada... A mi la vostra m'agrada tant una cosa com l'altra. O sigui, no tinc cap tipus d'expectativa. Per mi l'important és la tresca en si. I cada tresca, per molt que repetesquis, cada vegada és diferent. Perquè depèn de l'hora del dia, de l'època de l'any, del teu estat d'ànim, se projecta en el paisatge. I aleshores poden repetir moltes vegades una tresca que mai serà igual.
0: I com està estructurat el llibre, Tomàs? Perquè entre les 15 n'hi haurà diferents dificultats i sempre en trobarem qualcuna per un lector. Com està estructurat a l'hora de dir, me compraré aquest llibre perquè jo vull començar a fer excursions, vull conèixer Mallorca, què hi trobarà?
1: Bueno, en principi, el llibre està estructurat en les 15 rutes, porta cada ruta un mapa ubicatiu amb una petita fitxa, en la durada, dificultat i equipament, i després hi ha tot el que és la descripció. Aquesta descripció ve acompanyada de fotografies. Jo, de tota manera, parlant un poc abans i també contestant a tu ara amb aquesta darrera pregunta, jo tinc la tendència a no posar massa excursions de molta dificultat. És a dir, que un públic mitjà, que tingui una capacitat mitjana d'anar a la muntanya o que pugui disposar de mitja jornada completa, pugui fer-les totes. Perquè jo mai no supero les 4 hores, 4 hores i mitja, perquè també entenc que és un llibre, sobretot, que està destinat a poder fer compatibles moltes coses. Avui dia hem de compatibilitzar vida familiar, feina i oci, no? Aleshores, molt de cop ja no faig llarguíssimes excursions. Però vaja, en principi sí que és veritat que cobrim la primera excursió i te surt una horeta, i després la segona te'n posa 3, la tercera te'n posa 2 i mitja, és a dir, depèn, però vaja, jo en principi pas per una jornada, mitja jornada intensa.
0: Mos donaràs idees, sobretot per passar-ho diumenges d'hivern, eh? Perquè ara comença a fer molta calor. I també dius equipament, mos expliques com hi hem d'anar.
1: Sí,
0: és important.
1: Però d'una manera molt senzilla, però donen en dues indicacions. És a dir, jo generalment sempre recomano el que és l'equipament que sigui de mitja muntanya. És a dir, que és bàsicament un calçat adequat, generalment el sotormell, diríem, protegit, amb una bota baixa, i després, sobretot en les coses que jo sempre recomano, és els calçots llargs, encara que siguin prims. Hem de començar a entendre que cada vegada més amb això del canvi climàtic, un dels nostres, entre comates, perills, béns, però al mateix temps perills és el sol, no? I si anem amb els calçons llarg oberts, i fins i tot amb una màniga De vegades, de vegades, fins i tot llarg, encara que siguis estiu, que ara hi ha uns materials molt bons, molt prims, que permetin la transpiració, això mos evitarà esgarrinxades, al·lèrgies, que cada vegada n'hi ha més, és una cosa que jo estic percebent, hi ha molta gent que toca una planta i tot se posa molt vermell, i a més també aquesta protecció solar. No? Tenim la sort que tot el que és el material de muntanya s'ha democratitzat molt, o sigui, han arribat marques entre cometes blanques molt bones i amb preus assequibles que ens poden donar un equipament bastant bo. I una altra cosa que és sempre fonamental, que és el capell. Jo recomano capell tot l'any, i a part dels cremes solars, i sobretot és molt de seny i en molt de casos ajudar-se fins i tot de lo que són els sistemes de GPS que ja duim tots en el mòbil. Vull dir, per temes de... Però vaja, sent de l'excursió no són per perdre-se. Generalment aposten el 90% per camins bastant freixats.
0: I si parlam de Pollença, de les propostes que mos presentes, Cal Engossauba i Ofumat, què tenen d'especial aquests indrets per tu?
1: Per mi és un dels millors paisatges de Mallorca. Ja ara no ho dic perquè estiguem fent l'entrevista aquí, en aquest mitjà de Pollença, però per mi Pollença té cosa especial, no? I a part, a mi, tot el que és la part de Formentor, en tant que té un patrimoni material i paisatgístic de primera ordre barrejat, i amb això sí que jo tinc un bagatge important, que és patrimoni immaterial de Can Costa a darrere. Clar, per mi fan un d'aquells paisatges perfectes. Perfectes perquè a mi difícilment trascar per Formentor no me venguin a la memòria fragments de la poesia d'en Costa. Ho dic així sincerament.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè ha fet i que aquest paisatge canti, no? Que dugui afegit textos a literatura, no? Per tant, la narrativa un la posa, però ja també amb una banda sonora prèvia, no? O sigui que val molt la pena, la veritat.
0: Aquesta fusió que fas de combinar senderisme, patrimoni, història i paisatge, quina descoberta històrica o patrimonial en què has pogut fer al llarg? Estan parlant de la tercera edició i saben que en vols fer fins a 5 volums, si no m'equivoc. Has descobert alguna cosa que tu, troba estranya, encara no sabies?
1: Sí, i tant. O sigui, jo fa molts anys que m'he dedicat a trascar i
0: duc
1: moltíssimes,
0: sí.
1: centenars de rutes publicades en mitjans de comunicació, en premsa, per exemple. No? O sigui que tinc un background potent. I clar, encara surt a llocs que descobres coses. O sigui, allò és el millor de passar moltes vegades i de cop i volta descobres un detallet, que de vegades aquest detallet és sumament interessant. No? Pot ser un lloc on hi havia una pesquera, on hi havia un esquiar enronat i que no t'havies fixat mai, o una perspectiva, però també he de dir que per aquest tercer volum, com els altres anteriors, he anat allà els que encara no havia anat, perquè no havia proposat, per exemple, jo que sé, de fer una excursió tot partint des de Cala Figuera fins a un lloc que se diu l'Estret dels Temps, que és topònim ja mateix és poesia, no? I és un topònim històric, l'Estret dels Temps, no? És una pedrera, a Santanyí, no? Jo havia anat molt de pins, evidentment, d'una banda i l'altra, però no les havia connectades traçant una ruta. I quan dia la vaig fer, vaig dir, fòsquia, això és una de les rutes estrella de Lluïda, perquè que mos permet, mos toca un patrimoni urbà que està intacte, bé, intacte o que manté l'essència litoral mallorquí, no? El típic port mallorquí. Llavors surt d'esport i ja tens un paisatge de pedreres, de pedreres històriques, a més amb penya-segats potents. Vull dir que ho té tot. És que de cop i volta, aquell paisatge, quan tens enllaçat i el tresques i el vius, i quan sobretot has acabat la ruta, que tens una espècie com a la ressaca, revius aquell moment i és esplèndid. I jo, per exemple, m'està passant que llocs que l'havia conegut de manera individual, però quan les conec o quan fas una ruta, la veus d'una altra manera, i la veritat és que encara descobres Mallorca. I, vaja, per molt que hagis trascat, sempre descobriràs coses.
0: Encara Mallorca et sorprèn, no?
1: Sempre, clar. Moment.
0: Nosaltres, ara m'agradaria fer un incís i recordar l'estiu passat, nosaltres tenim en Miquel Àngel Marc i en Joan Torres Velasco, que ens fan un programa de toponímia pollencina, i l'estiu passat ens varen fer sessions de toponímia costanera. Vàrem fer la ruta de tota la costa, la toponímia de tota la nostra costa, des de Port de Pollença fins a Escorca, i va ser un programa que va tenir moltíssim d'èxit i un programa molt, molt guapo, amb aquests noms, eh? La toponímia té uns noms meravellosos, no? Bé, dit això, sí. M'agradaria, bé, te volia demanar també quines empremtes del passat poden trobar amb més freqüència en aquest litoral mallorquí?
1: Home, de tot moment. O sigui, trobam des de restes prehistòriques, per exemple, un talaiot a davant la mà, o, per exemple, coves d'enterrament a davant la mà, o, per exemple, la necròpolis on real, vull dir que estan... hem de pensar que la migració per la mà no és d'ara, vull dir, no és un eslògan publicitari de l'època temporària. Ja hi ha una... diríem una frontera clara entre el mallorquí prehistòric de lo que és terra endins i de lo que és el més enllà, que resultava la mà. Trobam restes des d'aquesta primera època, èpoques, diríem, medievals, com, o tarda medievals, com per a les torres de vigilància, com èpoques de principi de l'època moderna, els primers portets, com a contemporània, com coses, vull dir, que s'han fet fa dos dies, no? Coves, esquiars de fa del segle XX, o instal·lacions noves, no? Són faroles d'aquestes, o dels fars, o faroles molt més modernes, d'aquestes de balisa del litoral, restes de contraban. És a dir, és un paisatge que ens permet entendre les diverses etapes que hem tingut en mallorquins sense relació amb la mà, que és d'un espai al més enllà, com un lloc des d'on mos arribaven els béns, allò que mos salvava de fam, recordem, per exemple, quan no teníem blat aquí, mos duim el blat de la mà, com per allà mos atacaven els enemics, nord-africans, marsellesos, turcs, d'allà on fos. Vull dir, tenim un espai que mos obri, mos connecta la resta del món per bo i per valent, vull dir, en tot. Aleshores tenim un espai que té molta narrativa, vaja.
0: I aquesta narrativa que té aquest patrimoni litoral, si parlem de l'estat de conservació, quins reptes hi ha? Si hauria d'estar més, no sé, les institucions, a qui li correspongui, o tenim un bon estat de conservació?
1: Bona pregunta. En tenim un pot de tot, és a dir, tenim patrimoni històric etnològic com pot ser el coves molt ben mantingudes perquè estan en ús, i altres que no, que estan en desús, perquè a més, sobretot, estan en llocs de molt difícil accés a la Serra Tramuntana. Tenim patrimoni en molt bon estat que s'ha intervingut, algunes torres de vigilància molt bé, i altres que fan pena. Me recordo, per exemple, la talaia de Sant Jaumell, a la costa de Cap de Pere, vull dir que ja cada any qui puig un cop a l'any, puc comptar les pedres que han tingut. És a dir, tenim un pot de tot, eh? Vull dir, no... Aquí a Patrimoni que Ventura està més a prop de zones urbanes, de ports, o de llocs, potser l'Esport de Pollença, per exemple, o l'Esport de Manacor, vull dir, més bé, però en canvi, les que són més llunyanes, els béns més llunyans són més difícils. Jo crec que, de tota manera, un dels grans reptes és a nivell, sobretot, també educatiu. Perquè jo, una de les coses que trobo és que ens trobem en una època és que la mà és tan respectada com dejectada o com el mal manada. No? A mi som d'aquelles persones que m'agrada anar a la natura i no trobar-la contaminada, especialment de renau o d'accions, diríem... Que d'alguna manera van en contra de la pròpia naturalesa. És a dir, evidentment, això sobretot en l'estiu, si un passeja per fer una ruta litoral un cap vespre a primera hora de matí, que són molt recomanables, però ja pot començar a trobar motos d'aigua, renaus, etcètera, vull dir, boat parties o party boats, que m'he trobat en algunes bandes, racons inversemblants, vull dir, basta anar, per exemple, per la foradada per veure com està, que hi ha més vaixells allà baix que no es porta palma, vull dir, jo crec que aquí sí que hi ha també una part de perill, no? Una part de, però com a desprostitució d'aquest paisatge que no me fa cap bé.
0: És el tercer volum que avui presentes, i si no m'equivoc, vols arribar a 5.
1: Sí. Sí, ingressià. Pas als mitjans, ell sap que m'atea per això i per molt més, perquè fa 25 anys que fem feina plegats.
0: Clar, ja has fet altres llibres de possessions i altres llibres. Ara parlam d'aquesta Volundú Litoral de Mallorca. Avui, a les 8 de la Fundació Roger Villalonga, presentes un tercer. I clar, si n'hi ha de dos més, supos que ja els dos teniu un poc en ment, no sé cap a on te n'aniràs.
1: No, ja sortiran en el moment que ingressi a Madrid. Escolta, cap a veure. No, jo en aquest cas funciona així, ja. Hi ha altres projectes que són molt més llarg, molt més... Per mi, redactar aquest llibre és, entre cometes, molt més fàcil, tot i que dues hores i anys de tresca, perquè si no, no arribes aquí. El que passa és que, en canvi, aquests altres projectes que ingressi a m'encarrega per demanar possessions, aquí sí que t'has de fermar ferm durant mesos investigar arxius i fer una feina a camp. És a dir, jo suposo que això ja de cara a l'any que ve en sortiràs quart i vegem més o manco un poc la dinàmica de presentacions, si s'aprofita Sant Jordi, si s'aprofita el llibre o una altra data. Un parell de mesos abans ja m'envia un missatge o quedam, mira, escolta, de cara a això estaria bé, te va bé, i arribam una tarda i ja està. Però, bueno, de totes maneres, jo ara en seure'm 10 minuts, més o manco ja sabria les 15, que hi posaré. Això ho tenim fàcil de fer. Això sí que ho tenim molt fàcil, altra cosa no.
0: Hem de dir, bé, avui seràs a les 8 a la Fundació Roger Villalonga, allà se podrà comprar un llibre també, allà podran parlar amb tu si qualcú té qualque curiositat, qualque cosa a demanar-te més a nivell més personal o qualque pregunta que jo no t'hagi fet i vulguin conèixer més coses sobre el que expliquis avui, t'atendran allà, que aprofitin també, no? És un bon moment anar a les presentacions.
1: Sí, a més... És un lloc, un moment que poses cara i ulls a la gent i pots intercanviar idees, suggeriments... És molt bona cosa, això, les presentacions. Sobretot perquè, a més, ja dic que vivim a una societat hiperconnectada via telemàtica, per dir-ho d'una manera, via xarxes socials i altres mitjans, però el que hem de fer és practicar la pell, vull dir que mos vegem, que mos toquem, que mos puguem parlar de tu a tu, perquè és aquí quan realment aquests humans estan fets per això, per intercanviar-nos missatges cara a cara, no? I és molt bon moment, molt bon moment. Una presentació sempre és un acte molt, molt, molt guapo i molt enriquidor per totes les parts.
0: I a més, Tomàs, tu te dediques a fer visites guiades, no sé quantes en fas per Palma, en fas per la part forana, quantes en fas setmanalment?
1: Depèn, però una mitjana de 5 setmanals, sí. Els estius m'atur i sí, ja tinc un parell de centenars, per no dir milers de rutes fetes. Sí, fa molt d'anys que m'hi dediquen, això, sí.
0: A més, ara avançaré, perquè tot i que m'agradaria tornar a poder parlar amb tu més endavant, que de dins el programa Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria en motiu de 15 anys de patrimoni mundial, em faràs una apollença dia 11 de juliol, concretament, em faràs una visita guiada, que no és la primera que has fet, a Son Marc, dia 11 de juliol, la Serra en obert descobreix les possessions emblemàtiques. Faràs aquesta visita com les que fas per totes, la ruta, no?
1: Sí, correcte, sí. Me varen demanar de través dels consorci, jo a més som membre de la mesa permanent, si per favor se'n podien fer un parell de visita de possessions, que són un dels elements més emblemàtics que més bé defineixen l'essència del que és Serra Tramuntana, patrimoni i la humanitat. I clar, vaig triar un parell de municipis diferents i Son Marc, jo crec que són aquestes possessions que ha sabut conservar essència històrica i ha sabut conservar el que s'estrenà d'una vella possessió mallorquina i de la Serra. I, per tant, crec que val la pena, com a exemple, a tenir en compte d'aquest patrimoni meravellós que és una possessió mallorquina.
0: I de te donar les gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres avui. Te tornarem a cridar quan te tornis a fer això o tornis a fer coses per Pollença, perquè de tant en tant te tenim per aquí i apostar-nos de recordar els nostres oients que aprofitin. Avui a les 8 a la Fundació Roger Villalonga, Tomàs Vivà presenta Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera i llenca el tercer volum. Tomàs, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa.
1: No, que tothom que tingui una estona i que li faci ganes aquest tema, que va passar per la seu de la Fundació, i xerrarem una estona i divagarem sobre aquesta Mallorca litoral, aquesta frontera, illenca, que és la mà i la relació amb Mallorca, i com ens trobam avui dia amb aquesta relació dels mallorquins amb la costa, que avui dins la presentació surten idees i surten memòries, que sempre és bona de compartir amb els públics.
0: I tant que sí. I de moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
3: Sofia, que escoltes?
4: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
3: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
4: Les veus que connecten amb el teu poble.
3: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
4: El 107.9, Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia a tots, benvinguts un dimecres més al nostre programa El Món del Vi. Avui, en aquest 17 de juny, dia de fulla a la biodinàmica. Per que seguiu aquest dia del calendari, vos diré que a partir, bueno, ja va començar, ahir va ser flor tot el dia, però avui ha començat la fulla i dura fins demà a les 9 de la nit, que començaria fruita, però no alerta perquè divendres comença un nòdul a partir de les 4 de capvespre i després pràcticament tot el dia fins a diumenge fins a les 3 de capvespre que entra rel. O sigui, que heu d'anar molt alerta i segons quines feines feis aquest fi de setmana es fruita fins a les 4. Tenim divendres fins a les 4 de treballar, però el dissabte pràcticament no. Si tenim altres feines, com si hi ha un calendari, beníssim, no? Sabeu que aquest dia de fulla també podeu fer tractaments avui beníssim. Estem en època de trasplantament, de poder trasplantar, de cociol a la terra, però, ja ho he dit, si teniu, per exemple, de matilleres, heu d'anar alerta divendres fins a les 4 teniu temps. Bueno, amics, sabeu que en el nostre programa sempre, això, el que m'encanta personalment és presentar medallero de vins de Mallorca. Jo això, ja m'han dit qualsevol cosa i tot, és obsessionat. Escolta, no és obsessió. Per jo és un orgull poder tenir que el nostre vin de Mallorca s'apugin està dins el millor vin d'Espanya, perquè hem d'anar alerta quan un va a un concurs normalment són tats cegos i donen, voten en el vi que els agrada, que té, no té defectes, que té més virtuts que defectes, que té una sèrie de potencial, etc. Urceller, quan rep aquest premi, a part d'estar content, també li diuen que la feina la fa bé i també, si no té premi, també li serveix perquè ha de corregir el que no ha fet. És una de les coses. Però, dins d'aquest context que ho he explicat, jo tinc aquí a Mallorca tres o quatre cellers que solen venir cada any. Cada any perquè cada any tenen premi. Ja, un que sou a mi del nostre programa, on del vi ja sabeu quins són. I un de que ja no té per posar premis i ja, suposo, ja les ferretines ja deu posar una màquina, és Xancoleto. Xancoleto no solament guanya una vella o dues, sinó que va entre un any i va guanyar set. O sigui, una cosa a la ballada. Bueno, avui hem hagut de cridar el seu propietari, Xau Miquel, perquè m'ho digui. Bueno, primer benvingut al nostre programa, una ballada més,
1: Hola, què tal? Molt bon dia a tots.
0: Jo t'he dit Jaume o Miquel. Ja he explicat una miqueta això del premi. Jo ara m'agradaria, antes que una nostra gent comença a enviar coses, és enviar aquestes mostres en concursos, ningú t'obliga, no? És a dir, tu no te diuen no, has d'enviar. Jo ho envies per el que jo he dit, no?
1: Sí, vull dir, contínuament mos arriben convocatòries de diferents concursos d'arreu d'Espanya i n'hi ha que són nacionals només, n'hi ha que són només de vins ecològics, perquè nosaltres ho fem ecològic, sí. I n'hi ha que són internacionals i que concretament és un concurs internacional que se fa a Vitòria, a Gasteiz, i que hi participen 3.000 vins de tot el món, vull dir, a Sud-àfrica, a Sud-amèrica, tal. I són tots, vull dir, no hi ha ni ecològic ni no ecològic, i són tots junts allà. I bueno, hi hem tingut, és vera, s'orgull, quan tu dius, de que mos han valorat molt bé aquests vins que he duit, i altres que no he duit, però bueno.
0: També, ja ho sé, tu vas de 6 a 6 o 7, no? Però avui, concretament, avui m'hauràs duit el campió, jo m'hauràs duit el blanc, que és el primer blanc, bueno, un dels primers blancs que vas fer, no?
1: Bueno, no, la veritat és que...
0: Va cridar l'atenció, que te'n recordo.
1: Sí. Bueno, aquest diguem que ha estat el blind més curiós, perquè ara hi ha bastanta gent a Mallorca que segueix la línia aquesta de blind de rei negres. De fet,

0: El blanc de raïm negre ja fa molt d'any que està inventat.
1: Sí.
0: Per exemple, el xampany francès el duen Pinot Noir i el Pinot Noir és negre.
1: Però no se deia.
0: Però no se deia, però una realitat.
1: Tots són blancs quan surten.
0: Exacte. Bé, nosaltres el primer blanc que van fer va ser un en Chardonnay, que encara ho feim, que és una meravella, i que hi deim llàgrimes blanques. I aquest vi, sempre que ha anat a concursos, també sempre ha estat medalla d'or. El que passa que en el moment que nosaltres, darrerament, que traiem aquest vi, perquè és un vi que està a 4 mesos d'imbota de roure, i llavors tens d'imbotella, van de treure-lo al mercat, en el moment de treure aquest vi, o bé, ja no hi ha concursos que se facin, o bé, quasi ja l'hem acabat.
1: Yeah.
0: Aleshores, ara fa 2 anys que no han duit aquest vi a cap concurs, però vaja, aquest va ser el primer blanc que nosaltres, i a més també la vinya mos han tornat bé, també hem dit que produïm menys, i per tant tenim
1: menys vi.
0: Sabenta més o manco.
1: Bueno, dic, veneu més a la sentit que el veneu.
0: El vi sabent. Tothom, a tots els bodeguers, nosaltres els primers, m'agradaria que se vengués més ràpid. Perquè te fa passar pena veure que ara tens la bodega plena de vi i d'aquí 2 mesos hem de tornar a vermar. Però clar, també ara és el moment de més consum i més normal que aquest temps de consum.
1: Bueno, te presentaré a la taula avui. Jo érem 4 convidats, però de moment també en tenim un, que era en Francis Xeradal, el nostre bon col·laborador, ja la coneixes.
2: Sí, ens coneixem.
1: Viticultora també, i tot, dins el gremi.
2: Petitona.
1: I ja hi farà tastadora avui, que ja està parat amb feines.
2: Pues sí.
1: Tu ja els coneixes,
2: sí,
1: i en vinc.
2: Sí, els conec.
1: Però,
2: bueno, el que no coneixia era aquest rosat, que m'ho ha dit avui, que ja ens enxerraré.
1: Te vaig insistir jo a la fira que vaig
2: tirar. Bueno, sí, no? Bueno, a la fira el vaig provar, la veritat, però no el havia provat perquè...
1: No, això és més sèrio. No.
0: Sí, sí.
2: Ja ara ho diré, no? Antes d'ara, un dels vins que jo sempre m'han agradat, ja m'ha llamat l'atenció el primer any a la fira, va ser el seu Summon. Clar, és un vi negre,
1: sí, bueno, i copaix això, molt ben fet.
2: Exactament. Bueno, el Summon no és un copaix.
0: No.
2: És un...
0: Només és Cabernet Sauvignon.
2: És un Cabernet Sauvignon.
1: És bona varietat.
0: Quina
1: és el copaix?
0: Tenim tendència en el monovarietal. De fet, aquest Summon és un monovarietal de Cabernet Sauvignon. Aquest rosat
1: també
0: és un monovarietal de Fogoneu.
1: Sí.
0: I tenim una altra monovarietal de Sirà, una altra monovarietal de Merlot,
1: sí, sí.
0: I una altra que, com ja he dit, de Chardonnay, d'Homet,
1: sí, sí.
0: Chardonnay.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, què passa? Que quan van començar a fer el blind de Reis Negres, això ho van fer un moment, estic parlant de fa 15 anys, me lo manco, o de 7, no ho sé, ja. Em passa molt aviat. Mostraven que nosaltres teníem les vinyes molt, molt exuberants i molt productives, diguem. I la qüestió era llevar el raïm perquè el que quedava en el cep fos millor i fes un vin de més qualitat. Clar, ja sabia... Primera, que si llevaves el raïm massa prest, llavors que quedaven les inflava de més i total tenies els mateixos quilos. Bueno, total, les van decidir llevar-los més tard. Però clar, més tard tiraves aquell raïm en terra, te sabia un com a greu, també, perquè quina llàstima de tot això.
1: I criticats, per la gent que passava.
0: No.
1: No ho entenia molt, ara sí.
0: Ja està. Però va, ara les vinyes, com que ja són velles, nosaltres ara tenim la vinya més vella, té 32 anys, 33 en farà ara. Vull dir que ja s'han regulat elles totes soles, ara ja no tenim excessos. Però què passa? Que a proposta del meu anòleg va dir, bueno, per què no proves de fer blanc de raïm negres? I això què és? No. Bueno, bé, van fer una prova, res, sense posar-hi molt del ment, i aquell suc que va sortir, jo pràcticament ho regalava a la gent que me comprava altres vins. Bueno, tu, i si van dir, no, però això és bo. I s'han quedat davant, mos hi van posar més en sèrio, van controlar molt bé la temperatura, els trebosaments, i redeto, mos va sortir un vi que ara és el que venem més.
1: La
0: veritat és que la relació que li ha de preu, i és un vi, llavors, ara aquí té medalla d'or, però bé, nosaltres per mort de la medalla no és que hi haguem pujat el preu.
1: Com s'elabora un blanc de negres? Els nostres oients ho entenguin allà la paraula.
0: Un blanc de negres és tan senzill com tenir clar que els colors a la pell. Per tant,
1: són de raïm negre.
0: Són raïm negres, però el raïm negre, si vol, qualsevol agafa un gra de raïm negre i ho pala, la banda interior és blanca, no és negra. Aleshores, la idea és que estigui el menys temps possible en contacte amb la pell.
1: Exacte.
0: I així tenim ja directament suc blanc. A vegades aquest suc agafa una mica de coloret, perquè a la millor cosa que gra espanyat, que ja com que ha traslladat color a la banda interior, però aquest color normalment cau en la fredor. I nosaltres, abans d'elaborar els blancs, qualsevol blanc, el tenim uns dies a una temperatura entre 4 i 5 graus.
1: Mm-hmm.
0: Clar, per què? Perquè les impureses que hi pugui haver, la pols de fora vila, tot això cau. Tot això cau, després el trasbalsam, hi posen clarificants naturals, perquè nosaltres no hi posem res de... Vull dir, nostres vins són vegans.
1: Vegans i...
0: Vegans, encara que se fiquen en el veu.
1: Sí, de tractament de vinya, ja. Ja venen sang de la vinya.
0: Sí, sí, sí, però bé, són vegans en el sentit de que per elaborar-los
1: no empleeu cap tipus d'animal.
0: I nosaltres empleem per clarificar aquests vins bentonita, que és una argila, i empleem també la proteïna de patata, en aquest cas. Total, que una vegada ja ben clarificats, que ja està la cosa hipertransparent, llavors deixem que fermenti amb una temperatura màxima de 8 graus. Deixant que les llevadures autòctones se manifestin i, per tant, la fermentació la fèiem en llevadures autòctones. Vull dir que són processos naturals, i que només se tracta d'estar pendent del procés.
1: Sí, no és igual fer com antes, no? Ha sortit o ja ha sortit.
0: I com ho feim perquè no estigui en contacte amb la pell en el suc? I no. Directament prensem el raïm. En lloc de passar-lo per la màquina capoladora i...
1: Que estaria més temps i se mesclaria, clar.
0: Exacte, però que sigui més ràpid.
1: Sí.
0: Aleshores ho posaran directament en la premsa. És una premsa pneumàtica, per tant no és gens... Has de pensar que una premsa pneumàtica, com a molt, té diferents cicles d'estrenya, tres cicles a una atmòsfera i dos cicles a dues atmòsferes. Pensau que dues atmòsferes és molt poc. De fet, si tu agafes dos dits, et dic gros i petit, i índex, les estrenys a tope són cinc atmòsferes. Sí que pareix que no.
1: Suave, això.
0: Penseu que dues atmòsferes molt poc. De fet, hi ha qualque cargol que surt sense.
1: Imagina't.
0: A dins la premsa no s'espanyen els cargols. Vull dir que...
1: Bossa.
0: Surt... Bo, perquè això vol dir que no treus suts, diguem, de la banda verda.
1: Exacte.
0: És a dir, que només surt d'això. I a més, quan comença a agafar color, quan el suc ja comença a agafar color, nosaltres ho posem a part i fem un altre vi, que evidentment negre suau.
1: Mm-hmm.
0: És un negre jove... molt suau,
1: sí.
0: Mai més ben dit,
1: sí.
0: Perquè està fermentant pràcticament sense pinyols i clar, i els pinyols són els que donen aquest tenint secants, que és el que fan que els vins siguin...
1: Amb aquest procés que tu dius de premsa, deus estar molt controlat, això deu ser uns moments només, un temps controlat, eh?
0: Bueno, hi ha varietats que has d'estar més al tant que un altre. És a dir, per exemple, hi ha varietats que pots aguantar perfectament dels tres primers cicles, altres que dos cicles ja vas de passar a part, i altres que fins i tot quatre cicles. Perquè hi ha varietats...
1: De la pell que té...
0: Per exemple... Manto negro.
1: Mm-hmm.
0: El manto negro pràcticament no dona color.
1: No.
0: És a dir, pots comptar perfectament els quatre cicles sense res.
1: Però bé, si li dones un merlot...
0: Un merlot has d'anar més alerta.
1: Molt alerta, no?
0: Has d'anar més alerta.
1: Cirac, de vellars, també.
0: I el cirac, també.
1: Que deixen aviat.
0: Exactament. I els cabernets.
1: Sí, sí. Això ho feis a part, tots a part, allò, un per un, no?
0: No, la veritat és que ara... Ara comentàvem... Nosaltres, diguem, els nostres blancs de negres... Ho fem com, diguem, en dues parts. Primer de tot, elaborem els primerencs, tipus merlot, tipus sirà, monestrell, tal vegada, i després elaborem els més tardans, tipus cabernet, si hi ha d'haver cabernet dins els blancs negres, callet, fogoneu, manto negro.
1: Ah.
0: I llavors, ho juntem. Ah. Una vegada elaborat, ho juntem. Per tant, és un copaig, però estrany, perquè sí, inicialment diré, jo vull dir copaix en origen.
1: Sí, seria la paraula exacta, sí.
0: Però va, després elaborem, ajuntem els vins una vegada que han fermentat.
1: Sí.
0: I tenim el blanc negre de totes les varietats juntes.
1: Bueno, i quina producció teniu d'aquest tip d'aquest blanc de negre?
0: Nosaltres d'aquest blanc solen fer en botelles per unes 10.000 anuals.
1: Sí, i, bueno.
0: Ni molt ni poc, no sé què té.
1: Està bé, no?
0: És a dir, comparat a...
1: No ratges a Xavi, però no, està
0: però,
1: bé.
0: No, comparat amb bodegues, superbodegues, és ridícul.
1: Bueno,
0: però va, estan dins la línia de ser bodegues mitjanes sí, que hi ha a Mallorca.
1: A Mallorca, n'hi ha més de menys,
0: Sí, n'hi ha, n'hi ha. Nosaltres pensàvem que ens més petit, un temps. No. Però ara ja no ho som.
1: No.
0: Nosaltres calculem entre 15 i 20.000 quilos de raïm. Per tant, tampoc no pot fer vigueria.
1: No, també. Bueno, també, Miquel, ja sabem que els nostres oients... Tenim una sort que Can Coleta se coneix molt, és molt coneguda, dins de consumidors i aficionats en el vi, se va a veure la fira... Per això, potser no guanyar el premi, ja està conegut, ja els han provat, tots són bons, ja els compres en s'atestar. Però dins aquest procés, jo me record que sempre mos contes que l'ecologisme, és a dir, l'ecologia ja va sorgir del primer moment, que vosaltres ja plantejàreu el 2000 de fer la vinya, no? Ja
0: bueno, la vinya és anterior a l'any 2000. Has de pensar que la primera vinya que jo vaig sembrar fa 33 anys. És a dir, l'any 2000 va ser el moment que nosaltres ens vam, diguem, posar legals.
1: Sí.
0: Perquè fèiem les primeres vinyes, produïen els nostres primers vins,
1: sí,
0: les consumíem entre nosaltres, clar, era consum, no, diguem, família.
1: Clar.
0: Però clar, llavors quan les vinyes se van començar a posar a produir en sèrio, tu dius, això ho hem de fer bé, no? I aquí nosaltres ens vam juntar, tot d'una, a la denominació d'origen, Pla Llevant, sí, que havia nascut fa un any... És a dir, nosaltres, l'any 99 neix el Pla Llevant, nosaltres entrem l'any 2000.
1: Primers,
0: Per tant, no som fundadors, però quasi. A més, a una denominació d'origen, allà on sempre han posat molt en ment en sa qualitat
1: sí,
0: i en sa experimentació. Ah, sí. És a dir, són dels primers que se van decidir a emplear aquestes varietats foranes a veure què passava a Mallorca. I clar, i arrel de, estic parlant de cabernets, estic parlant de merlots, estic parlant de rieslings i tal.
1: Sí, sí.
0: Perquè clar, hi havia una altra zona de Mallorca, com tu saps, que era com més, no, lo nostre. Bé, però lo nostre, de qualque moment, no era nostre.
1: No,
0: però, vull dir que aquí,
1: tot
0: qualcú ha duit.
1: Sí, bueno, sí.
0: Qualcú ha duit.
1: Sempre ve de fora.
0: Si vol anar per enrere, aquí hi hauria uestres.
1: Sí.
0: I punt.
1: No, no ho sé tot, no ho sé tot, sí.
0: Bueno, però ho dic en el sentit de que s'ha anat provant això, s'ha dit que a la nostra terra, que és Mallorca, hi ha un clima excepcional, que fa que les nostres fruites, en general, siguin totalment diferents de les altres.
1: Correcte.
0: Estic parlant de melons, estic parlant de taronges,
1: sí,
0: estic parlant, de, en aquest cas, de raïm, que llavors produeix el vi.
1: Sí.
0: Per tant, vull dir, jo estic encantat d'estar, diguem, dins aquest grup. Llavors també han intentat recuperar, també sé que n'hi ha d'altres bandes, però de la nostra D.O., gent no, que s'ha preocupat de recuperar gorgollasses
1: sí,
0: i girons
1: sí,
0: i tot això. I ara
1: és una
0: meravella.
1: I per l'altre que s'han donat.
0: I també han rebut.
1: Però jo recordava que un vioner de la zona vostra el comparaven amb les de França i eren millors que de França.
0: Bueno, perquè és diferent, perquè el clima és diferent.
1: S'ha adaptat aquí, en el fons és un clima més càlid. El Mediterrani està enrevoltat de salins a l'hora de... Jo diria, mal lluny, no està lluny, no està lluny. Quan fa una ona de 4 o 5 metres, arriba bé,
0: No, bueno, l'han tingut enguany. Enguany ha tingut problemes de salinització.
1: Sí, no, ha estat...
0: Que totes les vinyes que havien tret abans d'hora les ha afaitades.
1: Jo me'n recordava un que està a prop de la mà, que...
0: A Petra jo tenia sabinada que tenia una finqueta que li havia partit més prest i li va afaitar. Jo qualque xardoner que havia tret sa banya se la va afaitar. Sa cara nord de les Figueres, fora Figons, els Uber Coquet, etc. Vull dir que, els uns amaldès que tenen també, de vora.
1: I els pruneres, ja tenien flor, ja els van tomar.
0: No, va ser criminal. I oliveres, vull dir, oliveres no, que les ha pegat.
1: Moltes coses.
2: I no, també va ser la flova. Els arbres va fer moltíssim de mal. Vaig anar a veure una vinya aferrada de vora la mà.
1: Oh.
2: A d'haver 50, jove, sembrada de fa un any o dos, feia pena.
1: Sí, no,
2: feia pena de la cremada que va quedar.
0: Que se sal deshidrata.
1: L'ambient aquí al Mediterrani, el salí. És dir,
0: hombre, salí. No, el que passa que de tant en tant hi ha aquestes tramuntanes que te duen vents molt ràpids amb la mà turbulenta.
1: Sí,
0: I això t'arriba tot a Mallorca.
1: Sí.
0: I si no hi ha una recerca d'un putxet o qualsevol cosa, sí. reps.
1: I al mateix temps està la terra que hi ha, el call de la terra, tan vermelloses, arcilloses, tenen molta varietat. Cada vinya, podríem dir, o cada celler que té finges a part, no hem d'anar a compte, de fet, en l'hormona varietal se nota, que no mateix un mantoneg de tramuntana, ni un mantoneg de pla, com és, per exemple, Mortig. I el giró de Mortig és diferent del que hi ha.
0: Això és la màgia que tenim en aquesta nostra illa. Té molt de microclimes i podem fer varietats molt diferents.
1: Podem jugar la varietat.
0: I la veritat és que això és un valor que de cada vegada se mos té més en compte.
1: I s'aprecia molt, perquè mai no per estic.
0: Sí.
1: Desgraciadament, jo ho tinc que dir, ho aprecia més de fora que de dins. Jo ja us ho dic, perquè xerren, no, que a vegades xerren, i jo me sap greu a les taules, que diguin coses que no és. És a dir, tu dius una cosa, t'has de documentar per dir-ho, perquè una mentida dita mil vegades arriba a saber, eh? I llavors se posa en aquest pla, no, que resulta que aquí això de les varietats, han dues varietats, ja s'està dient que ves, però vols anar al compte la gent aquí, és molt sèria. Això està dient la vinya, que cada dia la va veure que la xava, que la poga, l'estima més que un fill, moltes vegades.
0: I ja coneixes els xats.
1: Sí, ja, claro.
0: Quan tornes a passar i web, tu, en compte anada ja.
1: O sigui, no, a voltes potser no us han valorat aquesta feina que feia, no les valorem.
0: Va, dins tampoc no cercam la valor.
1: No, però dins una copa de vi hi ha tota la feina. Mira, de tot l'any.
0: El que a mi me satisfà és que realment la gent que consumeix el nostre producte li agradi.
1: Claro,
0: jo a vegades a qualque restaurador que té el nostre vi li he demanat fer una pregunta tonta, però dic, si te demanen el meu vi i repeteixen, tornen a demanar el mateix vi, tornen a demanar el meu. Perquè ja som un dels que si he de repetir una botella, dic, men, provarem una altra, no?
1: Bueno, és normal, és humà, això, perquè realment, si t'ha agradat, és perillós.
0: Si t'ha agradat, normalment no canvies.
1: Si t'ha agradat, entraries dins un altre món. Perquè, clar, si tu estàs, per exemple, podem parlar que estigues amb aquest blanc de negres, ja se diguis, ara posaré un altre blanc, i ja no són la mateixa veritat, o hi ha un giró, o hi ha un manto negre.
0: Sí, però la qüestió,
2: això,
0: no et
2: sabria, segon,
0: si t'agrada o si no t'agrada.
1: Sí, important.
2: Exacte. Jo vol dir una cosa. Quan canviem, no tinc que dir per què he canviat, he repetit vins i els han canviat. Això ho fem també per descobrir un poc.
1: Sí.
2: Perquè ens interessa saber altres vins, altres varietats i tot això. Però indiscutiblement, quan un vi t'agrada, i més la joventut o la gent d'avui en dia no va cercar experimentar, repeteix la mateixa botella. Al mateix vi, a la mateixa casa, no? A la mateixa bodega, i te diu, bé, ara i d'ara tens aquest d'aquesta bodega i d'ho provaré. Això jo ho he comprovat.
1: Sí. Existeix...
2: Perquè molta... quan ens agrada, ens agrada.
0: Sí, agrada.
2: Exacte.
1: Molta
0: ja pot contar històries.
2: Sí.
1: No, després hi ha la història.
0: Maceracions, història.
1: No, la història...
0: M'agrada o no m'agrada?
1: No, però veus, a vegades dins una taula, bueno, te diuen, poden dir, per exemple, poden dir, escolta, heu de veure un blanc de negre de Coleto, però això és molt delicat dir-ho, heu de veure. És a dir, perquè si a tu t'agrada, tu els abones per tu i convida a nosaltres si els volen tastar. Però te trobaràs molt de paladars diferents i aquí està la idea.
0: No, ha de tot. I a més, avui en dia també mos hem educat, en general, moltíssimes paladars. I la gent com que combina molt bé els vins en el cas de menjar.
1: Sí, ho saben molt, ho saben.
0: En sèrio que la gent s'hi mira.
1: No, i en saben, n'hi ha molt
0: més que abans.
1: Sí, sí.
0: I això està molt bé.
1: Perquè un mal vi te pot arruïnar un bon plat, clar, al revés.
0: És que jo n'hi ha que me diuen, tu quin vi t'agrada més dels teus? I depèn d'en què m'ho he de beure.
2: Exacte.
1: No el mateix un pan boli i una llagosta?
0: No el mateix, no el mateix.
1: I un pan boli va bé, tot bé.
0: Un pan boli i una llagosta, tampoc no està malament.
2: Els vins, jo crec que aquest tabús de que... Bueno, jo no som partidari d'aquest tabús de que o blancs han d'anar amb peix, o negres han d'anar amb cans. No. Tu te pots menjar un bon peix, com dèiem, una caldereta de llagosta, i a lo millor tindrà ganes de veure un vi blanc, però hi ha persones que s'hi beuen un bon vi negre.
1: Sí, bueno, tot aquí jo el gust està...
2: Jo som partidari de que hem de provar. Deixem-ho tabús, aquest de o vin negre en can, hi ha cans que volen vin blancs, i hi ha cans rosats, i hi ha cans que volen vin negres, potents, frescos, segons.
1: Què passa? Que ha canviat molt també l'elaboració, perquè antes el vin blanc era vi blanc, jove, i es veien de veure aviat. Però ara, amb molt de vin blanc, que duen barrica, i són, com més tens, estan més bons són.
0: Sí, mira, per exemple.
1: I diguen no. Igual que un vi negre amb una bona carn, perquè jo l'he provat.
0: I jo te diré que aquest bany de negres no ha estat d'imbota, però és de negres. Per tant, té tanins.
1: Ja té conservant natural afegit.
2: Exactament.
0: Ja té el tanins
2: incorporats. Això és el que... bueno, ja hi ha vegades que el que m'han demanat... És que aquest blanc és molt diferent a el que hem acabat de veure o el que hem provat, no? És a dir, el primer que vos heu de fixar és amb quina varietat de rem està feta. Clar. Si és que ho posa a la botella. No és el mateix un vi blanc o un vi rosat fet de vins negres, de rems negres, perdoneu, fet de rem blancs. És el que vos canvia i el que Miquel diu, no?
1: Canvia
2: canvien tenins. Simplement ja ho tenins.
1: Clar.
2: És que...
1: Tu de dins la teva elaboració tens vin de finca. Fas un vi que sigui d'una finca exclusiu.
0: És que tot està allà mateix.
1: Sí. Només tens una finca, no, però...
0: També
1: no,
0: tinc
1: no
0: una finca.
1: No tens parcel·la separada, no en tenc cap.
0: Però tot està allà mateix.
1: Ah, bé.
0: Nosaltres tenim 5 quarterades, 4 hectàrees, que tot està allà.
1: Ah, tot està. El vi de finca en general.
0: El vi de finca.
1: No, ja està.
2: Exacte.
1: Avui en dia és molt diferent fanal i el fer
2: sí, perquè n'hi ha
1: no?
2: Que tenen parcel·les altres
0: bandes. Sí.
2: Exactament.
0: No, jo l'únic que puc dir que tenc a vegades ha estat espeu, que espeu dels primers cabernet que sembràrem eren 1.100 de Paussen, i llavors van veure que era millor 110 de Richter.
1: Però, ah, bé.
0: Això són... però que no, però... No, però això no. També influeix.
1: No, clar. Però bé, això sí. Bueno, això sempre diuen que triar-lo un bon peu sobretot perquè s'adapti a la terra.
0: On no, està? I perquè s'adapti a la muda. Has de pensar sí. Que nosaltres vam tenir els xirars que vam sembrar a la primeria, tota la gent que em va sembrar,
1: sí.
0: Tots mos equivocaren perquè mos varen, diguem, mos varen aconsellar malament els planteristes, perquè ho varen posar amb un 110 de Richter, i a partir dels 10-12 anys tenia problemes de comunicació vascular entre el peu i el cep. Mm-hmm. De tal manera que se mor morien els ceps, i el curiós és que si teaves i anaves a empaltar a dins el bord, podries empaltar perfectament.
1: Seriós? Sí.
0: Però se teaves això. I què passa? Ja s'ha vist que és un altre tipus de peu, és més adequat per xirar, per exemple.
1: Sí.
0: Tenim
1: dubte,
0: un peu estàndard que sempre va bé, que sí. No m'acord que es diu, però va, vull dir que... Però bé, vull dir, hi ha moltes coses amb això. Llavors també, a vegades, els planteristes, que són gent que ven planters,
2: sí.
0: No fan vi.
1: Exacte.
0: Vull dir, ho fan bé. I mos han vengut algun tipus de malalties en sos
2: plantats. Ah,
0: exacte. Nosaltres tenim alguna finqueta, per nosaltres una finqueta és un cortó o mitja cortarada, no? Perquè n'hi ha que són 50 hectàrees. Sí. Per nosaltres hem tingut qualque finqueta que ha tingut algun problema que ja dius, això mos ha vengut en sos plantats.
1: Sí.
0: Sí o sí.
2: S'ha estat un mal de fa un parell d'anys que, claro, que planta li interessa plantar i vendre.
0: I vendre.
2: Plantar i vendre. I no te dona, te diu, sí, ja està bé, bé, i llavors els dos anys mos surt.
0: Sí.
1: D'acord, no sé si teníem un celler de fora, que presumia de tenir els seus vins fets, no estaven empaltats, venia de les prefilotxèriques,
0: bueno, i Canaris,
1: no hi havia, no era a Mallorca, no, però deia, tenim finques que han hagut de fer, perquè està obligat, i perquè no, el mateix clon pel taló, damunt un clom d'aquests amars que se diva avui en dia per la filocera, i no era el mateix vi, ja havia canviat totalment, claro. Canviava, no? Bé, no,
0: claro,
1: que
0: han estat
1: varietats de Sud-amèrica que estan sense empaltar, que les varietats Merlot i totes aquestes varietats que acaben a Sauvignon, que se feia la Borgonya, el cicle de 8 i de 9, i clar, aquest intercanvi...
0: És molt possible, i no hi ha res que dir. Jo ara precisament he parlat dels peus, imagina't si parles l'original.
1: Sí.
0: El que passa és que tenen la filotxera i està,
1: clar.
0: Està prohibit sembrar... Perquè la filotxera encara és,
1: sí,
0: existeix. De fet...
1: No sé de què viu.
0: De què viu, dels bors.
1: Ah,
0: perquè resulta que en els bors, en lloc de llevar-los l'energia, les estimula.
1: Ah, punyet.
0: Se nota, és un tipus... Se nota, si hi ha filotxera un bors, se nota les fulles, perquè té com unes bòfagues, que si les bòfagues són per amunt o per avall, vol dir que és una cosa o l'altra, però bé, vull dir que...
1: Sí.
0: Però que noves afecta en els bors.
2: Mm-hmm.
0: Per tant, la filocera existeix.
1: No,
0: i tu el que fas és... existeix en poca quantitat, perquè hi ha poc bors.
1: El bors, sí. No pot viure molt tant.
0: Però a dins les vinyes hi ha bors.
1: Sí.
0: I que això no ho dubteu.
1: Claro.
0: I clar, si tu estimules el creixement, està prohibit, però bueno, jo, cadascú fa el que vulgui.
1: No. Nosaltres recordàvem que, per exemple, a Formentera i part de Vissa, encara hi ha monestels que són de peu franc. No els han voltat mai.
0: No.
1: I està permès. Darrerament ja
0: tot
1: no.
0: Tot millor no hi ha filotxera.
1: No n'hi ha. No,
0: per exemple, a Canaris, que jo sapi, no hi ha filotxera, encara.
1: Sí. Sí.
0: I per tant, allà són peus normals.
1: No, clar,
0: peus, bueno, agafes el cermell i dius, hombre. Sí, sí.
1: O Murgonà.
0: I ja està.
1: Quedaran un temps.
0: Sí, Murgonà no. Murgonà és...
1: Del mateix parra, però ja havia sortit d'un altre.
0: A Murgonà, que jo sàpies, que agafes un cermell, s'havia mort un set de vora. Agafes un cermell de l'altre i l'enterraves una mica entre i la feies sortir per l'altre.
1: Sí.
0: Sense tela.
1: Sense tela.
0: Això era Murgonà.
2: Però llavors la taes.
1: Després se té... Oh, no.
2: Bueno, jo te diré...
0: Jo no
2: vols
0: veure tea, però bueno.
2: Vale.
0: Per què? Perquè les que treus són superficials. Les altres són profundes.
1: Claro.
2: Exacte.
1: No.
2: Però jo te diré una cosa. Jo he vist Murgonà amb un pare i no Murgonava de superfície. Murgonava avall de tot, ben fondo. Se n'anava 30 o 40 centímetres i llavors, quan la parra tenia 2 anys, la teava. Li teava de la mare, li teava el fill,
1: d'una
2: altra manera. Però un dia li vaig dir, papà, tenim filotxera. Això no comptarà. Sí, les murgonades en aquell temps ho comptaven. Li dic, vale, varen a comptar les que van a Murgonà quan es va tallar de la mare, varen a comptar perquè, clar, les mares sí que venien a damunt peu americà. No? Sí. Van sembrar bors i després va empaltar.
0: Sí, el que jo dic, la filotxera existeix. I és un papel, vull dir, té 2 mil·límetres. I és la larva de la filotxera que...
2: La que fa mal, perquè se'n va a les rels.
1: No se pot...
2: va a les rels de la parra, manja, no, manja. No pella la fulla.
0: No la mata, no la mata, però va tallar allà, que està marcant la posició.
1: Ja. Però no, no existeix res contra ella.
0: No, que jo sàpiga, no.
1: No, perquè...
0: Sonil, l'únic que ha existit ha estat això,
1: no, però...
0: per la pau americà.
1: Sí, però no, no ho mata l'ell.
0: No. No, no, no, no s'ha trobat, que jo sàpiga.
1: És no, no.
2: Es que
1: no
2: molt difícil.
1: Oh, hi ha una història llarga, per això un dia entre ells li ha...
0: És que mal de fer, carregat ser pitjor d'aquests. Això són insectes, sí. Molt difícils. Per exemple, en tenim un que mos està embossant moltíssim, que és el mosquit verd.
1: No, que
0: és, també. I això, només fa 4 o 5 anys, que és, o 6.
1: Mm. Ha vengut això, en qualsevol cosa.
0: Existia, era, apareixia a final de setembre, i ja està. Però és que ara, ja és ara. Jo fa 15 dies que ja ho vaig detectar a les nostres vinyes.
1: Hi ha producte per controlar-lo.
0: Hi ha producte per controlar-lo i hi ha productes per despistar-lo. Ara posem productes per despistar. I si ara l'altre anava a vinyes i veig que les han emblanquinades, això s'ha tirat un producte que és caolí, que és una espècie de guix, que no té cap efecte damunt la vinya, no fa de res, però en el mosquit el despista.
1: No el veu.
0: No, no, en lloc de cerca una cosa que el bitxo que no la troba.
2: Ah, exacte.
0: I és un despistador. I a lo millor, per reduir-me, és el 80% la presència del bitxo. Però així i tot, ho has de tractar per l'altre.
2: Hombre, normalment el caolin l'empleem, tinc que dir perquè jo l'emplei, tant per la vinya com per les oliveres.
0: També per la mosca.
2: Per la mosca també la despista bastant. Has d'estar molt damunt, i jo el que millor m'ha anat per un mosca herbert també ha estat un... Bueno, tan aviat ho he volgut dir que ara no me sortirà. La terra de Viatomés.
1: Ah, Viatomés.
2: La terra de Viatomés m'ha anat molt bé per un mosca herbert. Vaig tenir una playa forta... era el primer any de la vinya nova i...
1: Però crec que també servia per tomatilleres o també...
2: No. Sí, i per tarongers.
0: No,
2: per la mosca blanca, en un tarongers, no en tenc molts, però tenc...
1: Sí.
2: 10 o 12 tarongers que va sembrar el papà. Per la mosca blanca és el millor que m'ha anat. I per un piojo de Califòrnia és el millor que m'ha anat. Perquè la mosca blanca, quan tu es quites, què fa? Se'n va. Però quan detecta que no hi ha l'or, torna.
1: Ah.
2: I ja em pot donar d'insecticides, tot el que vulguis.
1: Per feromones, no hi ha res, quan d'un mosquiar.
0: Estan cercant. Sí. Bueno, més que feromones no, estan cercant un contrari, biològics, m'han dit.
2: Sí.
0: Però mira, nosaltres el que posem per els ecològics, les terres de diatomees jo no m'he provat, però tot s'ha de provar.
1: Sí.
0: Però... la terra de diatomees és plàncton fossilitzat.
1: Sí.
0: És curiós, això, perquè això fa un cristall microscòpic que se fiquen a dins les juntes de qualsevol insecte.
1: Mm-hmm.
0: I formigues i tot, vull dir que paparres. Sí. Si tu agafes el cal i poses un polvà de terra de diatomees, no et preocupis, perquè ho tindràs blanquet.
1: Sí.
0: Com si havies pogut polvo estalco.
2: Sí.
0: Però t'assegur que no tindrà ni
1: puces. I els puces també funcionen.
0: Sí,
2: senyor.
0: Mata tots els insectes, perquè això les produeix una ferida i allò no cicatrisa, i en dos dies són morts.
2: Jo el que hi sol posar, també, que m'agrada molt, no sé si vosaltres l'empleeu això, és ecològic, són les algues marines. Hi ha una alga marina que també va molt bé. Dóna vitalitat a la vinya.
1: Bueno, l'ecològic, tot el
0: que empleem, són piretrines, que això se treu dels estranys.
1: També.
0: Aquestes...
2: Això no ho sabia.
1: Vols? Sempre...
2: M'ha dit una cosa nova.
0: Les piretrines, no ho he estrat jo.
2: No.
0: Però són estrata d'això.
1: I vols el tigui?
2: Ara dius estranys. És que l'estrany...
0: No hi ha cap pitjor que hi vagi,
2: no. No. Ho dic perquè la meva predina em va semblar molt si no en aquesta vida.
1: Jo me'n record que hi ha una espècie de col que li diuen col de Menorca, que me'n record que en una vinya de bona falanitxa n'hi havia moltes sembrades, i és perquè tenen unes fulles amb pèls, unes peludes, i bitxo que se traia queda ferrat allà.
2: Bé, saps com també la...
1: És un atraient, és com un carnívor, aquest, ara se menja, eh?
2: Ah, vale.
1: És un atraient de perfum, i tot, sí. Però tota classe de mosquiar, tots hi van, i allà hi tenia, i viu, és enorme, perquè menja molt, i van dir que era de Menorca, la col de Menorca, li diuen.
2: Saps com aquesta planta nostra... Bueno, la murta no, té un altre nom, fa una flor groga, jo és que ara no me surt. I també, ja me'n recordo, papà, que l'agafava i agafava manats i la posava dins els ocells i en els animals i per la casa, i la paparra, bé, qualsevol bitxo se n'hi veia de ferrat, a la fulla. I ens penjava, feia manats, i era perquè també defensar les plaies dels animals i de tot.
0: Els sistemes que tenien a l'època.
2: En aquell temps.
1: Una paraula.
2: Ai, tornem,
0: Sí. Clar, perquè l'altre ja no funciona.
1: Claro.
0: Se fan resistents.
2: Claro, perquè exactament s'han fet resistents.
1: No, clar, però borrat, si dona. Però,
2: no, i no és el mateix.
1: Però
2: menjar una fruita que va en productes fitosanitaris,
1: no.
2: A una fruita que la dus ecològica, no significa no. Ecològica que no li faci res, sinó que compleix
1: productes ecològics.
2: Exactament.
1: No,
0: que pares productes naturals.
1: Natural, que no fan mal.
2: Se nota moltíssim, i se noten en l'or vins també.
1: Bueno, nostres oients ja han arribat tard al nostre programa, avui parlàvem amb el celler de Jan Coleto, multipremiat amb medalla, moltes, ja en tot el tenir. Centes.
0: Ja de fer una paret nova.
1: Una paret? Els heu de parar la xerratera. Així els donarà. De totes maneres, tu saps que amb això que ara contem, que hi ha segut que hi ha molta gent o gent que tenen horts i no tenen vinya, però sí que s'interessen molt per la filosofia de fer productes en el sistema ecològic. Biodinàmic ja n'hi ha també. Qualcun, però va molt unit. Ecològic, biodinàmic, Petra,
0: bueno, primer vaig ecològic i després biodinàmic.
1: Voltes a la vostra finca, que vau començar sempre amb ecològic, ja
0: sí, des del principi.
1: Allà
0: fa 33 anys que van decidir que era ecològic.
1: Va ser un pioners. Locos.
0: Només hi havia que fessin, en aquell moment, via ecològic, hi havia Camp Majorel sí. I en Jaume de Puntiró.
1: Exacte.
0: Punt.
1: I estaven considerats com a locos.
0: Eh? Estaven locos totals. Jo vaig dir, bueno, ara si en tres.
1: Un altre, exacte.
0: Vostres... Però funciona, ja no més que punti.
1: No, funciona.
0: Si volen provar qualsevol que ho vulgui provar, però segur que funciona.
1: Com ho podria fer ara, tu de la teva experiència? Un que té una finca, ja per començar, si té una finca que no la... Que abandonada ja pràcticament és ecològica, entre comates, no?
0: La fa no, ben si neta. Està abandonada, està abandonada.
1: No, però no li han posat res, no és una finca explotada, no, qui vulgui fer.
0: Bueno, la qüestió és que si tu, per exemple, fas comptes que te reconeguin i te donin el segell ecològic o a l'administració, aleshores t'exigiran, jo què sé, estar 2 anys de proves, és a dir, tu sol·licites entraré bueno, i tu durant 2 anys no has de posar cap producte d'aquests prohibits.
1: Ja.
0: Però vaja, si tu ho vols fer directament pel teu consum, no em pots estigues 2 anys, vull dir, tu des del moment, el més important per l'agricultura ecològica és el que menja la planta. La planta el que no pot fer és menjar productes que es diuen de síntesi. Un producte de síntesi és un producte que no existeix en el mercat, vull dir, a la natura. Sinó que tu has juntat 2 coses i n'has fet una de nova.
1: Una,
0: per exemple, el nitrat amònic.
1: Sí.
0: Per exemple, els 315.
1: Sí.
0: Per exemple,
1: urea. Sí.
0: Totes aquestes coses no existeixen a la natura i aleshores això està prohibit en el sistema ecològic. Nosaltres d'on traiem el nitrogen, que és una cosa molt important i molt necessària per a la planta. I de nosaltres, en hivern, quan la vinya dorm, nosaltres sembrem allà al mig faves, favor,
1: oh.
0: I oh. Aquest favor té sa, mira, tant és favor com qualsevol basses, llenties, xitxerons, xiurons,
1: sí.
0: Qualsevol lluminosa d'aquesta té la característica de que capturen nitrogen de l'aire i ho fixa a les rels, a unes bolletes blanques que se fan a les rels. Llavors tu tritures això i ho incorpores a la terra. Clar, allò no són menges, per dir-ho de qualque manera, el mateix any, la planta.
1: Clar.
0: Però l'any que ve davant ho fa el mateix i la menja l'anterior. I tu sempre tens aquella aportació de nitrogen, que en aquest cas és orgànic.
1: I natural.
0: I que la planta, per consumir-lo, diguem, ha d'esperar el moment que se transforma en inorgànic. Aquest nitrogen inorgànic és l'única manera de que la planta pugui capturar. Vull dir que no se fa automàtic. El nitrogen inorgànic no és automàtic. En canvi, si tu compres 3,15 amb nitrat amònic, això ja és directament inorgànic i la planta ja ho consumeix. Consumeix el que consumeix, perquè l'altre se'n va a la terra i se'n va a les aigües subterrànies i tenim nitrats i nitrits a les aigües subterrànies. Nosaltres ara a Petra en tenim i altres, per tant, de pobles en tenen. I això és preocupant. És preocupant i val la pena estalviar aquestes aportacions de coses nitrogenades que no siguen naturals.
1: I l'assumpte de fems, per exemple, la elaboració de fems. Tu no estàs a la biodinàmica, de moment, de moment.
0: Bueno, jo puc dir que sí.
1: Ah, fas coses de... Bueno, perquè...
0: Dic que puc dir que sí.
1: A la biodinàmica...
0: Sí.
1: No, no.
0: Sí, ho puc dir.
1: A la biodinàmica, mos sempre que me'n parlen, sempre estan a, la terra, els fems, feu fems, tu, que teva, la manera biodinàmics, tenint-los, ser molt llargs, això... però que a la teva terra li dones aquest tipus de bono, que és una bona realment també, com a rucílice, com és, per exemple, fens a les banyes enterrades de bou, que les fan després que també els donen nitrogen, és a dir, ells tenen una bo, fan aquest sistema.
0: Sí, i són noves.
1: Sí, és una col·laboració de tota la terra, del cosmos, afegida. Bé, això m'ho han contat moltes vegades aquí, que també funciona. També funciona.
0: No, sí, vir bo, no hi ha res que dir.
1: I fan vi bo, sí.
0: Mira,
1: sobretot,
0: ja,
1: sobretot xa, que és important.
0: Perquè jo tenc companys coneguts que posen el vi dins la mà i hi ha altres que ho fiquen dins la terra.
1: Sí,
0: i mira,
1: bé,
0: jo, tot
1: sí.
0: Això va bé si el resultat és bo.
1: Sí, sí.
0: I ja està.
1: Bueno, ara, però,
0: nosaltres tirem fens també, tirem fens d'ovella, no cada any, perquè el fens d'ovella és un fens que se va degradant a poc i molt més que per la banda, diguem, d'aportació de minerals. A nosaltres ens interessa l'aportació de microorganismes que venen en els fens. Perquè, diguem que això fa que hi hagi una competició de microorganismes a davall la terra que dona una salut a la terra. I així, diguem que hi ha com un equilibri
1: també
0: microorgànic.
1: Però que fent d'un veia, això els feia, els ha deixat un temps...
0: Nosaltres, precisament, nosaltres els que m'agraden més, i cada vegada més difícil aconseguir-los, són els fens de cestador. Cada vegada menys cestadors. Un cestador allà on van a fer cesta.
1: Ah.
0: És a dir, que estan en el,
1: sí, sí,
0: en el moment...
1: Recons, sí.
0: En el moment de...
1: Sí.
0: Poc,
1: sí.
0: En el moment de... De que fa sol...
1: Sí, se'n van a un... Sí.
0: Què passa un cestador? Que tu tens una gruixa de fens, a lo millor de 7 o 8 centímetres. O 10. Bé, el de baix està totalment fet i elaborat. El de dalt està absolutament sense elaborar. I al mig s'està elaborant. Aquest és el que m'interessa jo. És que s'està elaborant. Altres pensaran diferent d'això, perquè em passa que amb això duc tot tipus d'herbes i no sé què, i llavors surten molta herbada. Però ja me va bé jo que hi hagi herba.
1: Sí, sí,
0: però hi ha gent que no ho pot consentir.
1: No, home, sí,
2: sí, no. Ja també
1: van en contra molt d'herba. Sí,
2: ja no em plei fents d'ovella, tenc uns amics i me duen fent de cavall. Perquè el també els atreu i també tenen un any. Ho fens...
0: El més ràpid, se consumeix més ràpid.
2: Sí, és més ràpid, però bueno...
1: I els poses així com els te duen ja o te deixes secar?
2: No, no. Si me'l du, que me digui n'hi ha de freds, els deix. Perquè jo tenc que dir que mon pare sempre deia que ho fens són molt bons. Però si són novells, maten. Són
1: un...
2: reposats.
0: Sí.
2: Han de tenir un any, han d'estar reposats perquè facin la seva feina.
1: Bé, bé, bé.
0: Ja t'ho diré. És que
2: això
0: vol...
2: segueix com ell.
0: Sí, sí, sí. No, no, és que és una superrealitat. Has de pensar que els fens, el nitrogen que tenen és orgànic. I s'ha de transformar en inorgànic. I
2: exacte.
0: Per això necessiten nitrogen, que ho agafa de la terra.
2: Hey.
0: O sigui que posar un pam de fens mates qualsevol planta.
1: Clar,
2: exacte.
1: Clar.
0: Has de posar una dosi, com si poses sal.
2: Sí.
1: Diuen que els deixen fer un temps, un temps determinat, a dir, la mateixa finca, que assequin, com ho tenen feien el l'Aldi, està d'acord, que anava a assequar sí, sí, olla. Sí.
0: I feien, jo no he anat mai a assecar.
1: No, no, però vull dir...
0: però ho feien.
2: A que nostre sí.
1: Feien i la duia era que una veia un any per l'altre era molt bona. Bé,
2: però l'àuvia, per regla general, se mesclava amb l'orfens.
1: Claro.
2: N'hi havia que tot... el tiraven directament a la terra, però
1: tot, sí.
2: Cosa de vells, no? Que jo crec que pel que a vegades dic val més no deixar les velles per les novelles. Mon pare se mesclava amb l'orfens i la deixava un any. I llavors veus aquella terra a l'hora de sembrar l'hort i en els arbres frutals i a tot. I era...
1: Bueno,
2: no havien de menester res, els arbres sí, anaven tots sols.
1: L'important que d'any que avui, que dins ho vinc que nosaltres tenim, avui, almenys no hi ha cap matèria...
0: no hi ha cap producte
1: químic,
0: de síntesi.
1: I de sulfurosos, què tal? No, perquè una rosa avui no t'ho podrà controlar.
0: Sulfits, vol dir.
1: Sulfits,
0: bueno, nosaltres... posem productes químics, el que passa que són naturals, per exemple sofre.
1: Sí.
0: Nosaltres posem sofre a les vinyes per evitar algun tipus de malalties tipus senrada. Posem combinat de coure, que també s'ha de cal de Bordelès, que és una mescla de sulfat de coure i calç. Per això existeix la natura, per tant, això se pot posar. A més, això són productes que no entren mai dins la planta, sempre queden a l'exterior. Bueno, i a dins els vins resulta que fins l'any, m'apreix que era l'any 2012, no, per qüestions europees, no van poder dir que els vins eren ecològics. Podrien dir que els vins eren obtinguts a partir de cultiu ecològic.
1: Sí.
0: Però a partir de l'any 2012 se va acceptar que hi pogués haver una cosa, un producte de síntesi a dins el vi, que és el metabisulfit potàssic, que és el sulfits que té, conté
1: sulfits.
0: Per què? Perquè és una, diguem, una necessitat per assegurar la vida d'aquell vi, perquè evita una bactèria, un acetobàter del vinagre que se desenrotlla i també evita una oxidació dels vins. El que passa que el sofre que poden posar, els sulfits que poden posar els ecològics, el màxim és bastant més baix que el màxim que poden posar els no ecològics.
1: Sí.
0: És a dir, que hi ha un, diguem, una limitació de sulfits.
1: Sí, però l'altre nau...
0: No, nosaltres normalment anem més o menys a la meitat del màxim.
1: Del màxim, sí. Sí,
0: del
1: sí.
0: Màxim nostre.
1: Sí.
2: Bueno, i el màxim... Jo ets adetet un poc. Jo ets adetet un poc. És que antes no els adetetava.
1: En aquí els adetet, en el blanc o el negre?
2: Jo ets anat més a la part d'un negre.
1: D'un negre, sí.
2: Perdoneu.
1: De rosat.
2: D'un rosat.
1: Sí.
2: En un rosat l'hem adetat un poc més que no en un negre. I a la millor un negre... Bueno, ja els direm...
0: No, normalment entenen més el blanc i el rosat que el negre.
1: Sí.
0: Perquè... entenen més a l'edat. Tu deus detectar, m'imagino jo, el sofre lliure. Perquè allà, quan poses el sofre dins el vi, una part se combina i una part queda lliure.
2: Sí.
0: La part que se combina no fa res. Està allà. Ni se nota. Però sí que te pot produir problemes si ets al·lèrgic en el sofre.
1: Claro, claro.
0: Per això has de posar l'etiqueta conté sulfits.
2: Sí.
0: Però la que realment activa és el lliure.
1: Clar.
0: El lliure és el que pot eliminar aquella bactèria.
2: Sí, però a la boca també ho notam.
0: Sí, però vull dir
2: se
0: que...
2: nota. I no és només el lliure, l'altre també el notam un poc. I,
0: sí. Això ja és habilitat.
1: No, això sí.
2: Habilitat per una simple raó. Les al·lèrgies. Són les al·lèrgies que morduen en aquest punt.
1: Sí. Falta
2: però,
1: rosa,
2: bueno, tinc que dir...
1: Ella és al·lèrgia, no se'l
2: fa. Sí, una rosa és superal·lèrgia. A ella sí que se'l posa a la boca
1: bueno,
2: i la llengua, la ja seva llengua, immediatament. Jo m'acosto un poquet més.
0: Però, què te vull dir? Que ara, per exemple, aquest vi negre, que de l'any 2016, si fem una analítica, probablement no hi hagi res lliure. Exacte. Per això que t'ho havia combinat.
2: M'havia equivocat, jo he dit esborrosat. Sí. Jo l'he notat molt més en un rosat que no en un blanc.
1: Si t'apareixi, entrem a notar en un blanc, tots medalles d'oro,
2: sí.
1: Tots els 20 anys, col·leta de humedat. D'una final, ha parlat tot això. I ho fa la teva dona. Això te posa,
0: la teva dona, la jefa.
1: De ferrar, tota aquesta espegatina. Si aquesta espegatina és en l'electro, però si els aportes tu o els t'envien?
0: Les compres.
1: Les has de comprar? No,
0: no, no, no, les compres.
1: I el que t'envien, que és un diploma i ja està, no?
0: No, ell t'envien un certificat,
1: sí,
0: un diploma de tot de que tens això. I a més això està penjat a la seva...
1: Sí.
0: Si tu entres ara, això concretament és Catavinum.
1: Sí, sí,
0: si tu ara poses en el Google, allà on sigui,
1: sí,
0: Catavinum,
1: sí,
0: te sortirà allà i te sortirà tots els premiats de tot el món, diguem.
1: Sí.
0: I llavors, i el diploma, t'envien un diploma. Tu amb aquest diploma és el que, si jo tinc una inspecció, no pot posar medalla perquè sí, tu has de poder demostrar que aquell vi és... té aquest reconeixement, si no,
1: ja
0: no pot posar.
1: Ja, exacte.
0: Això és el tema.
2: Sí, exacte. Això és
1: la veritat, no, però la veritat és que tots els seus vins pràcticament tenen... si no és de do, més d'oig de plata, eh?
0: Jo de plata en tenim qualcuna, per exemple, que, mira, aquest negre suau que t'he explicat que, sí, des, que surt a conseqüència del blanc de negres, té medalla de plata.
1: Té medalla, mira.
0: Semana medalla de plata, ja, en aquest darrer concurs.
1: Okay, molt bé, què t'apareix? Francis, que mos fas voltat d'un blanc de negres?
2: Sí, perfecte. Bueno, ja vam dir fins ara, és un 2025, 14 graus amb alcohol.
1: Mm-hmm.
2: Però també ja vau dir que no han baixat d'un 14. Bueno, un en 13.
1: Despat.
2: Però 13, 14, 14 i mig.
1: Mm-hmm.
2: I... no se noten.
1: No.
2: Ja tinc que dir a la gent, anava alerta perquè entren molt bé, però penseu que tenen 14 graus d'alcohol.
1: Sempre hi ha bueno, moderació.
2: De moure en moderació.
1: Sempre.
2: Exactament. Bueno, el blanc és un blanc de negres, com han dit, medalla d'or, un 2025, amb un color dorat molt pàl·lid, i en notes verdoses, i amb una llàgrima glicèrica i molt contínua. Nas, notes vegetals. Avui...
1: avui que es foia.
2: I el foia, pot ser una merda, ja m'està donant. Notes vegetals, petites notes de flors blanques,
1: sí, sí,
2: molt, molt suaus, però hi són. I aquest d'una estona ara han sortit un poquet més, encara jo ara que tinc la copa, exactament.
1: Està temperat.
2: M'han sortit més aquestes notes de les flors blanques. Notes cítriques, té una part cítrica, mm-hmm, amb aquesta nota, tipus de fruites tropicals, perquè m'entengueu. Jo vull dir que és un vi mediterrani. Els aromes d'aquestes part vegetal i les parts herbàcies que m'ordonen ovins mediterranis. En boca, el fresc, fruita d'os, perquè m'ha llamat bastant l'atenció, aquesta fruita d'os tan marcada, notes cítriques, segueix la part cítrica a dins la boca, és llarg, el fresc, argolós i amb un final...
1: Oh, no.
2: Bueno, té molt, molt bona estructura en l'acidès, té una acidès molt ben estructurada, per la qual argolós. I, indiscutiblement, aquests cots salins en el final de tot.
1: Això són. Això són vins que, haig de parlar, el nostre oient poden dir serà un vi d'aperitiu, pot ser sempre un vi d'aperitiu, però és un vi gastronòmic també, eh?
2: Exactament.
1: El pot veure en qualsevol, sí, no, tipus de plat.
0: Aquests són vins de qualsevol hora, tant un com l'altre, blanc i rosat.
1: Sí.
0: Jo en negres sempre aconsegui més que menjar qualque cosa, però va,
1: bueno, si són negres joves, molt joves, també són tolerables, eh? Aquests jovenets...
2: Bueno, sí, però hi ha jovenets que te diuen
1: sí,
2: posa'm algo.
1: Has de menjar una oliva.
2: Jo
1: tinc
2: que dir...
1: Bueno.
2: El que hem dit, tant en menjar com en copa.
1: T'ha agradat?
2: Sí, perquè és un vi que és molt fresc.
1: Sí.
2: El disfruta de tenir-lo a la boca. I te convida, sí, te convida a seguir veient aquest vi sense que la millor tenir un picoteo o estar allà a la copa, fresquet.
1: Okay.
2: Tampoc jo no aconsell massa fresc,
1: no,
2: perquè mos perden coses.
1: Sí, mira, avui ara tenim un exemple, perquè quan t'has duit quasi no era floral, ara ja ho és moltíssim.
2: Ara ja és molt més floral, ara. Exactament.
1: Hem de dir als nostres oients que Jean Coletto, a part de tenir un tats boníssim, que podeu tenir ben engordats en la vostra vitrina refrigerada, o perquè ho teniu dins, o dins un vostre celler, també té un sistema de seguretat que no poden injectar en un tap de la làmina de
0: sí, ser,
1: sí, perquè no puguin ficar productes de seguretat.
2: Eh? Si exactament.
1: No solament nau segurs, el que veureu, sinó que tampoc han ficat altres coses. Això és una cosa més que porta...
0: No, que a vegades han fet.

0: Jo entenc de blanc.
1: Informació d'Ufagoneu, perquè sí. Ja és un vi que no el conem massa.
0: Sí.
1: Ja m'ho n'he begut dues o tres vegades, no n'he begut massa, i vaig cercar un poquet l'història. I posava que ve de descendència i de Pollença. Mm-hmm. Però bueno,
2: perfecte,
1: ja saps que em va.
2: Perfecte.
1: Que
0: si hem de cobrar
1: bueno,
0: alguna cosa, ja cobrarem.
1: Que és un dorat en tons salmonat. És un dorat intens amb un tons salmonats. Un excel·lent i amb un excel·lent llàgrima.
0: Sí.
1: El sol indificar, identificar que ve de vins negres, aquesta llàgrima tan glicèrica, tan marcada. Anàs, vegetal, mentolats, fruites vermelles, notes de flors silvestres, de roses silvestres, tons cítrics i especiats molt suaus, molt suaus, un tipus
0: sempre
1: d'espècie molt suaus.
0: Jo vaig tenir la sort de provar el Loldo primer, te'n recordes? Quan la Sara, que és la seva nora, va dedicar, li va dedicar aquesta varietat que n'hi ha poques, perquè tu de Fagoneu, què entens? Quina quantitat en tens?
2: No, nosaltres de Fagoneu en tenim 500 sets. Vam empoltar, hi va haver un moment que vam sembrar una vinya que hi havia aquella, Fagoneu Montonegro, i aquest Fagoneu van endur de Fornits, d'una vinya que ja no existeix perquè ja l'han repassada fa anys. I van fer aquella una red 100 sets de Fagoneu, només per curiositat, perquè jo amb mon pare m'havia parlat de Fagoneu i tal. I la veritat és que el raïm aquell, ho vaig trobar, el raïm, que s'empleava com a raïm de balança,
0: sí.
2: I llavors el que no se menjaven en feien vi, això és la tradició a Mallorca, i d'ahir vaig trobar un gust molt especial en aquest raïm, una cosa
0: molt, bo,
2: molt característica, igual que, jo que sé, que és en moscadell és característic, aquest és característic, però un altre va dir... I van dir, vinga, man, anem a veure si som capaços de fer qualque cosa amb aquest raïm. I vam aprofitar que sembràrem una altra finca, també per empaltar, i que vam tornar a fer, en aquest cas vam sembrar callet, vam deixar quatre files de 100 sets per empaltar d'aquest mateix, d'aquesta mateixa fila, vam empaltar 400 més. De tal manera que quan aquestes raïms, quan aquestes vinyes van començar a tenir raïm, és a dir, que van deixar passar aquells 5 anys que s'han de deixar passar, llavors van començar a fer els nostres primers rosats, només amb variedat Fagoneu. I la veritat és que no ha sortit, és vera que no ha sortit l'aroma o el gust que trobes en el raïm, però sí que ha sortit una cosa diferent, una cosa curiosa i agradable.
1: Jo tenc que dir que en boca és un vi molt fresc, molt sutil, les fruites de semilla i també té aquesta part cítrica però molt ben integrada, molt suau, té una part cítrica de les pèls, no de com si fossin pèls seques, pèls seques de cítrics, notes vegetals, molt bones acides, molt ben té una estructura molt ben feta, llarg i golós.
0: És golós.
1: Té, però llarg, he dit la boca...
0: va cridar molt l'atenció. Aquest rosat...
1: Te torna golós, he dit la boca.
0: A la fira nostra va cridar molt l'atenció.
1: Ja m'ho va dir. Jo vaig dir prou rosat.
0: Sí, jo els ho deia tots que venien, i al final... perquè cerca per cerca sempre trobava vint diferent, no? Rosat Borgat... Darrerament troc que agraden el rosat, perquè no anaven de rosats antes. Ara,
2: perquè ara se fan bé.
0: Ara els fan bé, exacte. Són bons, en aquest cas. I, bueno, i també hem de dir que en Coleta li va dedicar el nom, han dit, a la seva nora, i també li va fer una botella guapa, no?
2: Bueno, la va fer ella.
0: De categoria. I el dibuix també.
2: Va dissenyar ella, el dibuix.
0: Bé,
2: ha tingut unes quantes modificacions.
0: No, però
2: va,
0: està bé. Botella guapa, forma femenina, que és important, també.
2: Si vol, ella també havia donat un toc femení.
0: Exacte. Ah? I quina producció teniu d'aquesta?
2: Poca cosa, 507, 500 botelles.
1: No en poden fer molt més si vol fer calidat.
0: De totes maneres...
1: Vol allargar.
2: Sí, perquè també no tot és res.

0: No el dedicàvem a això, perquè no, has de pensar que seleccionàvem el més madur per poder fer... Perquè has de pensar que si tot el foc anau haguéssim juntat, no haguéssim sortit 13 graus, haguéssim sortit 12 graus o menys.
1: O menys, claro.
0: Perquè, clar, si selecciones els més madurs...
2: Com més maduració, més graus pujam.
0: Exacte.
1: Passam perquè... en un negre sumum, bueno, molt conegut.
2: Un negre sum... És un 2016.
1: Sí, ja,
2: la veritat és que un vi que té en aquest moment pues, 10 anys.
1: Quines varietats són?
0: Una... Cabernet.
2: Això és Cabernet Sauvignon, varietat. També, si és un bona varietat.
1: Un Cabernet Sauvignon de...
2: I estem en 14,5.
1: D'un clon antic o seu temps?
2: Bueno...
0: No sé què t'he de dir.
2: Jo segueix que diguent. M'ha agradat.
1: No, i aquest sí que... Diré, i com més temps passa, més bo veure aquest, ara.
0: S'està
1: obrint.
2: És una capa mitja-baixa, perquè mantengueu el color. És un color picota entrant ja dins una pruna. Amb una llàgrima superglicèrica, que m'ha llamat molt i la intenció per tenir 10 anys, ja m'indica dins la copa que segueixin joventut.
1: Sobretot que va evolucionant.
2: Exactament.
1: Evolucionant
2: ja anàs, fruita negra, notes vegetals, és que vull... notes de madera, m'imagino que ha anat a dins botes.
0: Ha estat 2 anys dins bota de roure francès nou, i que prèviament dins aquest roure francès... ha estat durant 4 mesos el Chardonnay de Sany.
1: Ah, imagina't tu.
0: Vale. Sí, estrenant la bota en Chardonnay. La feina també hi gota més i la vaig posar amb aquí.
2: La madera és molt suau, està super ben integrada amb aquestes notes torrefactes que li donen
1: les parts
2: balsàmiques
1: i
2: en un as a boca. Ja, l'únic que us he, perquè és que no sé què tinc a dir d'ell, perquè és que m'encanta. És un vi molt elegant, per ja és molt elegant. Notes de fruites, és untuós, és llarg, i amb aquest final d'aquestes vainilles, aquests xocolates i les parts torrefactes que queden.
1: Un dia de fruita.
2: I aquest també...
1: Com serà el dia de fruita que hi ha negre?
2: Pues brutal. Però que mos agraden aquests vins. Miquel, tu havies dit és hora d'encetar-lo. Jo te diré és hora d'encetar-lo i de veure-lo, però és un vi que crec que encara pot aguantar molt més. Exacte. És que d'un cop em marcava la llàgrima de joventut.
1: No entengueu que vostre, jo sempre dic que havia l'heu de guardar dins un ordre, l'heu de veure també, no? Però si em tenia un parell de botelles, ja no he pogut tenir la sort de tenir-les, pues, els acordau, i si l'any que ve, un any o bé, no espereu molt de temps més, no per res, però si els aneu veient.
0: Bueno, de totes maneres, quan una bodega treu un vi, ja és perquè se pot veure.
1: Se pot veure, sí.
0: Això de guardar, comprar
1: això
0: botelles per guardar-les...
1: Això era una afició d'antes.
0: Ja no en som partidari. De fet, no donen guardar.
2: Bueno, jo dic que guardar, ja, però... Hi ha persones que sí, que els agrada entrar i pues, compres 2 o 3 botelles, el vas tastant i vas veient de quina l'evolució que té.
1: No, Francisca, la màgia del guardar.
2: Ara, has de tenir un puesto.
1: No, també. No. L'única cosa que tens és que l'única cosa que tu pots tocar del temps passat.
2: Exacte.
1: No pots tocar res més jove. Perquè te diuen, no, jo t'ho vol dir, però el vi, si és 2016...
0: L'any 2016 tu tens anotat, jo tenc anotat coses, no ho vas
1: dir. Això és antes de la pandèmia i tot.
0: Claro.
1: M'haurem d'anar, perquè m'haurà fet tot ell. Ara nosaltres, jo també, el nostre sponsor, m'haurà de formatge a la Pallessa, al Serral, i un pot de cuixot de bodella, perquè podíem fer frente amb aquest somon.
0: No, normal.
1: Sí, no.
0: Que encara moríem sense menjar res aquí.
1: I sempre tenim aquell que mos dona la nostra quilleta. No,
2: un Serral, mos cuida.
1: Sí, mos cuida. Ha estat una... un plaer tenir-te una vegada més al nostre programa. Jo, la veritat, si la més ben per premis, realment...
0: Bé, l'any que ve menys hi tornem.
1: Espera, bueno, en Ciro Sant de Vallobràs, igualment. Enhorabona sempre per tot, i records a la senyora, que també té la seva valia en aquest premi.
0: Ets a jefa.
1: De l'alerta, final. Molt d'èxit, i tu, Francisca, moltíssimes gràcies per venir i compartir aquest bon mes amb nosaltres.
2: Gràcies.
1: I doncs, bé, nosaltres tornarem fins dimecres que ve. Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
4: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
5: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
5: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Som Jumbilastre 160. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
7: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

canción de, yo diría, como es de amor a la tierra.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Un informe tècnic del Consell de Mallorca conclou que el vicepresident Pedro Bastar va fer un ús exclusiu de tres vehicles oficials sense tenir-ne permís. De fet, està a punt de començar una comissió de transparència al Consell Insular per tractar aquesta qüestió. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha convocat d'urgència la sessió per tal de donar a conèixer els detalls de l'informe amb l'objectiu de determinar si Bastar va fer un ús indegut dels vehicles o bé si l'eximeixen de responsabilitats. I l'aeroport de Menorca tindrà dues rutes noves a Florència i Sevilla operades per la companyia Vueling. Tindrà dues freqüències setmanals, dimecres i dissabte en el cas de Florència i dimarts i dissabte a Sevilla. D'altra banda, la patronal CAEB d'Empresaris de les Balears aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta aèria entre Menorca i Mallorca. Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana al darrer any, que hi ha cancel·lacions habitualment i que el servei és del tot deficient en una ruta essencial per als menorquins. José Bosch és el president dels restauradors de CAEB.
2: L'únic que tenim és barco, si d'ar no és fiable. No té el servei per mai venir un mateix dia. I això està molt deixat i de bona dificultat. A part, vols baratar pel que sigui, pots venir abans, te posen les mil pegues o te trobes un mostrador només d'Iberia en tot un aeroport com el de Palma.
1: I la població migrant sostindrà el creixement demogràfic de les Balears durant els pròxims 15 anys, amb un augment previst del 16%, segons les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada en la tipologia majoritària a Espanya. Tot i això, les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continuarà augmentant.
3: La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat i això es fa complicat.
4: Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
5: Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
1: Més qüestions. La Guàrdia Civil ha interceptat a l'aeroport de Palma 19 quilos de droga ocults entre roba i menjar en diversos enviaments postals. Ha detingut a 3 persones i n'investiga una quarta. La investigació va començar entre finals de maig i principis de juny, quan els agents de l'aeroport, en el marc de les tasques de control habituals, van detectar 4 enviaments sospitosos. Als detinguts se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. I l'Associació de Veïnats de Santa Gertrudis recull signatures per demanar contundència contra les festes il·legals. Denuncien que són diverses les cases dels voltants del poble que contínuament, diuen, fan festes i causen greus molèsties als veïnats. Els veïns volen protegir la tranquil·litat del poble perquè han d'aguantar el soroll de la música, però el pitjor, diuen, és el col·lapse. Escoltem un dels veïns afectats i a Joan Tur, el president de l'Associació de Veïns.
6: Estic al costat del camí i la lanxa de cotxes i moviment que hi ha en un camí pagès de terra com és insuportable.
7: Altres, i jo particularment, i tots aquí, pensàvem que tenim el millor poble d'Eivissa, perquè ho és. I vaig de cap concepte, consentirem que me l'espanyin.
1: I des que es va posar en marxa la llei d'eutanàsia, ara fa 5 anys, s'ha passat de prop de 75 prestacions el primer any a més de 500 al 2025. La ministra de Sanitat, Mònica García, afirma que la llei funciona i que cada vegada més persones coneixen i reconeixen aquest dret. I amb aquest apunt hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més informació a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: molt benvinguts, benvinguts en aquest magazín d'avui de Petit Plaers. Començam aquest dia 17 de juny. Gràcies per triar Ràdio Pollença. Aquí som en Jaume, qui vos parla, i en Bruno. Bruno, com estàs? What?
1: Molt bona, Jaume, què tal?
0: No t'havia, desmutejat, eh?
1: Molt bé, molt bé.
0: Ara xerràvem d'això, de l'experiència, de rodatge.
1: Un cap vespre, un cap vespre més, som per aquí.
0: Un cap vespre més. I doncs, si t'apareix començar amb els Petit Plaers, recordant als oients la programació que tenim per avui, a les 5:20, com cada dimecres tindran ronda en l'oposició. Avui és l'estona d'Anna Bianca Aguilar, regidora d'Unió Mollera Pollencina. Després, a les 6, tindrem en Alicia Gómez, que és la presidenta de l'Obra Cultural Balear de Pollença, que ens vendrà a parlar de la flama del Canigó, i acabarem aquest Petit Plaers d'avui amb les 7, en repentat anglès, amb en Mati Will.
1: Sí, a les Navianca se torna a la ronda de l'oposició. Varen tenir en David i en Miguel Ángel, que varen despedir o donar una, no, que va cedir aquest joc com a regidor, i parlarem sobre molt de temes d'actualitat, pressupostos, convenis del Libavi, inici de temporada i d'altres. I després tu faràs aquesta entrevista amb Alicia, no?
0: Sí,
1: sobre
0: sí,
1: la flama
0: sí.
1: del Canigó. I va bé, Jaume, no sé,
0: fem un repàs ara,
1: fem un repàs a l'agenda.
0: A l'agenda, perfecte. I començam amb les informacions de l'Ajuntament del Pollença Roc, que ja és aquí, dia 7 i 8 de juliol. El 7 de juliol, recordant que les actuacions de Fara del Sembrat i Sau, i el 8 de juliol actuen Pel de Gall i els Amics de les Arts. Les entrades gairebé estan exaurides, però encara en podeu aconseguir perquè n'hi ha a codetickets.com.
1: També vos hem de recordar, en quant a festivals, que el Festival de Pollença ja té les entrades generals a la venda. Podeu comprar a la web del festival o a l'oficina del Glostre Sant Domingo.
0: I continua el festival per a tothom. Audicions comentades a càrrec de Pere Estalric, a les 8:30, la Fundació Roger Villalonga, el 18 de juny. Teniu, estan les entrades agotades, però sí que mos han dit que haurien, tornaran a treure entrades, per tant, estau pendents perquè vos donarem pròxima informació. També inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9, al Port de Pollença, les inscripcions a elitechip.net. Vos recordant que la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros més els 2 euros del lloguer del xip. Hi haurà premis, sorteig i regals per a tots els participants.
1: També més coses en el port de Pollença. Tenim un mercat nocturn que se fa durant tot l'estiu, mesos de juliol, de juny, juliol i agost, de 7 a 12, en un passeig marítim del port de Pollença.
0: I normalització lingüística ha convocat els Premis de Pollença de Narrativa a la de 7a edició, dotat en 6.500 euros, i el de Premi de Pollença de Poesia, el de la 16a edició, dotat en 3.500 euros. Són oberts a tothom, la convocatòria estarà oberta fins dia 7 d'agost i podeu consultar tota la informació i les bases a les xarxes i a la web de l'Ajuntament.
1: Que això de tenir tots diners a fer feina a les ràdios és un poc complicat, Jaume.
0: És un poc complicat, sí,
1: però. És un poc complicat, però bé, us hem de comentar que també és aquest cicle de música al carrer, tots els concerts que diran seran a les 8:30. Avui hi ha una sessió doble amb Bemaller Quartet a la plaça Major, Cerdà Errada i Locari al carrer del Ponent, i aquest divendres de Xam va anar a l'Ajuntament, tot això a les 8:30.
0: I per la mà de les entitats, el Corrotari Pollença ja té a la venda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada, si la compreu l'altre del 30 de juny, són 15 euros, i el punt de venda són Can Quadrado Pollença i Electrònica Reus, al Port de Pollença.
1: Ràpidament vos comentam que podeu donar sang, això serà el proper dilluns a l'Associació de Veïns del Port de Pollença, o demanar cita a donasang.org. També el dies 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup Poesia Teatre representarà l'obra Després de la Desgràcia, en el convent de Sant Domingo. A les 9:30 podeu comprar les entrades. Nosaltres anem fent xerrades amb autors, directors i d'altres, gent que va participar a la seva primera obra, que com sabeu se va interpretar fa 30 anys i se recupera, que és 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol.
0: I arreu marines, avui dimecres, dia 17, fa un itinerari pel litoral del Port de Pollença, obert a tothom, una passejada senzilla per descobrirem com s'ha anat transformant, quins problemes ambientals han sorgit i com podrien recuperar aquest entorn. Serà entre les 7 i les 8 i mitja i per més informació i inscripcions ho podeu fer a les seves xarxes socials.
1: També comentar-vos que Sagrats Cos fa un mercadet de segona mà de fi de curs amb joves voluntaris aquest diumenge de les 9 i mitja a l'1 i mitja en un pati de Sagrats Cos, a benefici dels projectes per la dona i l'infància.
0: I el Pollença i Port Futbol Club celebrarà l'ascens de la divisió d'honor de l'equip masculí i l'ascens de tercera divisió de l'equip femení amb una rua i molta festa aquest dissabte. Els horaris estan pendents de confirmació encara.
1: També vos recordam que avui dimecres Tomàs Vivot presenta el tercer volum de Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera illenca. És la tercera edició de 5 que en vol fer i serà la Fundació Roger Villalonga a les 8.
0: I demà, divendres dia de nou conferència, la colònia penitenciària de Formentera, 1940-1943, a càrrec de Manel Suárez i presentació de Pere Sales, introducció als centres de reclusió a les Illes Balears durant la Guerra Civil i el primer franquisme, a càrrec de Maria Eugènia Jaume. Serà a les 7 i mitja a Can Llobera.
1: I aquest cap de setmana tenim concerts, per exemple, l'Anton Joan Alcobé, càrrec de Maria Camp, soprano, i David Moedano en un piano, a les 8 i mitja de la Fundació Roger Villalonga, i també dissabte s'entregarà la gala, se farà la gala de premis del Curt Club, en un club pollença, a les 7.
0: I diumenge, dia 21, conferència de Joel Bellviure, amb el títol Arqueologia a Bocoris, nous secrets descoberts. Serà a les 8 al Club Pollença.
1: I en quant a Nudia Internacional de la Música d'enguany, dissabte hi haurà diverses actuacions des de les 7 a la plaça Bea, també se farà una rebaixa en un jardins a benefici de Prodis, hi haurà ballars populars en Racó de Tramuntana, d'Àlissa, Baixeramies Dorats, de la Font del Gai, i aires d'Esplà de Marratxí a partir de les 8 a la plaça del Moll, i diumenge a partir de les 11 hi haurà microobert en jardins de Joan Marc, a partir de les 7 molts de concerts que podeu consultar a la programació Nudia Internacional de la Música, també a les 7 passa carrers per Pollença la banda de música, i a la plaça Major música des de les 9 fins a les 11. En un moll hem de comentar també que a les 7 hi haurà concert de Rano, Lo Savio Lupano i Pink Rose.
0: I acabam aquest repàs per l'agenda, l'exposició, aquesta pròxima exposició que el Museu de Pollença posarà, inaugurarà aquest diumenge 21, l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença. Serà a les 12, una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Molt bé, amics, i després de fer aquest repàs per l'agenda fem una petita pausa musical i a les 5 i 20 entrarem a la ronda de l'oposició.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
3: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Molt bé, amici, com vos hem anunciat fa un moment, continuem i iniciem aquest petit plaer a les 5 sol, les 5 a 20 en punt, amb la ronda de la posició. Li toca Bianca Aguilar, que és d'Unió Mollena, la regidora d'Unió Mollena Pollencina. Jo m'estreno amb ella. Com estàs, Bianca? Bones tardes. Fem un segon. Ara, pot xerrar,
1: ara m'ho sentiu?
0: Ara millor, Bianca. Vale. Això són veus de l'aprenentatge.
1: Cosa
0: del directe. I l'aprenentatge també, que no tenia... No tenia jo havia pujat el micròfon, que no tocava. Ara sí, tot en ser benvinguda. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Amb ella parlarem, com sabeu, a la ronda de l'oposició, parlarem de temes d'actualitat del municipi d'aquí de Pollença. Si t'assembla, començam... Entenc un parell, m'han apuntat un parell. Si t'assembla, començam amb el pressupost, les partides pressupostàries.
1: Beníssim.
0: Ah, molt bé. Mm. Quan vulguis, sí, sí.
1: Val, bueno, en el darrer plenari se va aprovar l'aprovació definitiva del pressupost d'enguany, que jo ja vaig dir, que jo no sé si això és un patró habitual del PSOE, perquè com que saben que el govern central fa anys que no aproven pressupost i aquí s'aproven un mes de juny, quasi, perquè era final de maig, pues no sé si és un modus operandi o què, però verdaderament no és normal tenir un pressupost aprovat a mig any, Això no és lo normal, és veure que no sempre se poden aprovar antes de desembre, se pot entendre, gener, fins i tot febrer, però trobo que final de maig és molt tard. Per tant, aquí pues, hi ha una falta de voluntat per part de l'equip de govern, o és que se varen posar massa tard, no ho sé, ja és cosa d'ells. I bé, hi ha moltes partides que nosaltres estem bastant sorpresos, sobretot sapiguent en l'estat en el que es troba el nostre poble.
0: Sí, perquè la partida de serveis socials, per exemple...
1: És vera que ha baixat lleugerament, però sí que he de dir que la regidora va explicar que s'ha baixat perquè hi ha aquesta part que se compensarà amb subvencions. Val? Per tant, aquí jo no tinc res a dir. És a dir, és vera que m'ha sorprès, però nosaltres, com sempre, esperam que donin les explicacions oportunes. Si no mos convencen, passam a criticar-les. És a dir, jo crec que és la manera de procedir. Però sí que han baixat la partida de reparacions en poliesportius. Crec que si tothom ha, o qualsevol altre pitjat, qualsevol instal·lació esportiva del municipi veurà que estan totalment abandonades, quasi no se fa cap millora i les que se fan tarden molt en fer-se. I sorprèn que això baixi, és a dir, jo puc entendre que hi ha una falta de personal, també per culpa de que no s'ha volgut cobrir o no s'han fet la feina adequada per poder cobrir que personal que s'ha anat jubilant o està de baixa. I clar, jo ja li vaig dir a un regidor, dic, pues, si no teniu personal, heu d'externalitzar i contractar empreses privades que te fa

0: s'ha licitat, per tant això va per llarg. Mentrestant, els usuaris d'aquestes instal·lacions pues, no se poden dutxar en normalitat, cosa que també passa en un camp de futbol de Pollença. Per tant, clar, sorprèn que les instal·lacions estiguin en tan mal estat, però s'ha reduït aquestes partides, és a dir, per jo és totalment incomprensible. També se va reduir una partida que hi havia de manteniment de camins de 10.000 euros a 0 euros. És vera que varen dir que això era un error, però bueno, a dia d'avui està així. I crec que el que a més també necessiten molt de mà de metge. Qualsevol que vagi a una finca o que vagi des de Pollença en un moll per Cauchino ho pot veure. És a dir, les males herbes entren dins la carretera, que ja són camins estrets, fan que els cotxes o les motocicletes o les bicicletes o la gent que va caminant hagi d'anar més pel mig, que és encara més perillós. De fet, ja van tenir un accident l'any passat i li va causar va perdre una cama o un al·lot, i era perquè un cotxe va envair el sentit contrari perquè no podia aferrar-se més a la vorera, no? Per tant, és molt perillós, i que s'hagi llevat aquesta partida és incomprensible. És totalment incomprensible.
1: I ho heu demanat o vos han donat cap explicació?
0: Bueno, han dit, bueno, és un error, bueno, sí, és un error, però on aquests 10.000 euros, que són totalment insuficients, on estan? A quina partida estan? Veurem, menys si mos ho diuen quan vaig aprovació definitiva, que sí que és vera que és un element viu, per tant és vera que poden agafar d'una altra posta, però també és una fulla de ruta de lo que vol fer l'equip de govern en aquest darrer any electoral, que ja han vist per xarxes socials, que molt de fotos de que fan carrers, però això és puntual i això ha de ser rutinari. I no s'està fent. Per tant, la fulla de rutes aquesta, la seva presentació, el que estan dient, no, nosaltres volem fer això, bueno, pues, no és suficient. Fa anys que la gent està reclamant que el camí se faci més sovint, perquè hi ha molt de quantitat de quilòmetres de camins apoyant-se, i no és suficient el que s'està fent ara. Per tant, que se reduesqui o que s'elimini aquesta partida no té cap sentit. Després hi ha altres partides que, bueno, mos han semblat sorprenents. És veure que el lloguer del Club Pollença puja 1.000 euros, mos han dit perquè, bueno, perquè volen continuar fent allà actes i, bueno, s'entén, d'acord? Són 1.000 euros, avui en dia tot puja. I bé, aquestes dues sobretot eren les que més mos cridaven l'atenció, perquè al final és el que la majoria de gent reclama. Si tu mires les xarxes socials ho veuràs, no hi ha dient que qualcú s'estigui queixant de l'estat de les aceres, de la brutó, dos arbres que no se poden, de que els contenidors de basura estan romputs o estan en mal estat, i bé, si estan llevant d'aquestes partides, pues, no ho acabo d'entendre. És vera que s'han pujat qualcunes, com per exemple les subvencions a clubs esportius i esportistes individuals, que ja ho celebro, per suposat, però, clar, perquè aquests esportistes puguin fer la pràctica del seu esport, les instal·lacions d'alt estan bé, i no ho estan.
1: Molt bé, i Bianca, si tens res més a dir en el pressupost, si no ja passaran directament. És vera que ja vau venir a la tertúlia,
0: sí,
1: i de manera
0: pràcticament,
1: exacte, però de manera molta temàtica que té que veure en la tertúlia que ja vàrem tocar els temes capdals, que tot venint d'esplà que havíeu fet el darrer dijous. Si t'assembla, passam amb el conveni de l'IBAVI, que ja en vas parlar, però
0: sí.
1: No sé si tens cosa a afegir, que no, si t'apareixen els requisits que demanen per accedir en aquesta vivienda de Godmar, aquesta vivienda pública que s'ha fet,
0: sí.
1: Si t'apareixen correctes.
0: És vera que no és un requisit, però si les persones que tinguin el manco 10 anys d'empadronament de Pollença tindran una certa puntuació extra, no? Però això no vol dir que una persona de Puigpunyent pugui demanar una vivenda. Per tant, si té punts per una altra banda, pues a lo millor aquesta persona que és de l'altra punta de l'illa i està empadronat allà, pues també pot accedir, perquè al final, quan aquesta construcció la fa un organisme autonòmic, pues governa per tots, no? Per tant, en certa part s'entén, però sí que mos hagués agradat que íntegrament vagin cap a gent que està empadronada aquí, però bueno, avui en dia no se pot fer. El que sí que mos varen dir és que, bueno, hi hauria una certa una certa puntuació que ve donada per l'Ibavi,

0: això nosaltres com a ajuntament o l'equip de govern, però sí que és veritat que ens han demanat en tot moment, l'únic que te deixaven triar era un mínim d'anys empadronats per tenir aquesta puntuació extra. Jo hagués demanat més, també t'ho dic, nosaltres vàrem dir que mos pareixia bé 15, perquè sí que és veritat que aquesta crisi d'habitatge ara l'estem visquent més, però ve de bastant enrere i crec que les persones que han estat aquí més anys hauran sofert més aquesta crisi, per tant, bueno, era la nostra proposta, van dir 10, bueno, també estem d'acord, no? I aquest requisit de l'IBAVI són inamovibles i els posen ells, que també s'entén, però sí que és vera que hi havia dins un projecte una instal·lació esportiva. Hi havia d'haver aquesta instal·lació esportiva perquè aquest solar és d'ús esportiu. Clar, el que ha triat l'equip de govern és fer dues pistes de pàdel, i ja ho vaig dir en un debat que no m'apareixia dient fer més pistes de pàdel quan ja hi ha, doncs hi ha tres apoyant-se, tres en un moll, públiques. Després tenim les de Hotel Duba, que si no vaig errada crec que hi ha quatre. No estan mai plenes, no hi ha una altíssima demanda mostrant que no és suficient el que tenim, per tant, posar dues més m'apareix, pues, t'ho dar un espai que sí se podria aprofitar, i jo crec que una demanda de molta gent és que no hi ha molt d'espai on els joves puguin practicar esport gratuït, és a dir, un nin que pugui jugar a futbol o a bàsquet o a mato, el que sigui, però no hi ha aquestes pistes multiesportives, no hi ha moltes, hi ha les pistes blaves en un poliesportiu de Pollença i en un moll aquest espai no existeix més enllà del pati de l'edifici municipal de Miquel Catllonc. I crec que era una molt bona oportunitat per crear aquest espai, però bé, clar, el que diu l'equip de govern és que ha de ser una cosa que puguin controlar el que és l'accés sense haver de tenir allà una persona. Per tant, per això varen triar les pistes de pàdel, perquè se poden posar uns dispositius a l'entrada que tu, amb una reserva feta a la web de l'Ajuntament, bueno, l'àrea d'esports, supos que va amb un QR o el que sigui. Clar, no has de menester ningú. Però jo el que li he dit, vale, no tenim personal perquè no tenim personal. Pues perquè aquest equip de govern no l'ha dotat. Per tant, per la seva ineficàcia, la gent d'Humoi tindrà una pista, dues pistes de pàdel que no necessitam i no podem obtenir el que sí necessitam perquè ells, per la seva ineficàcia. És totalment incomprensible i per això que sí, que ho construï l'IBAVI, vale, molt bé, però us imposo que l'IBAVI també són de gent de Pollença, no us hem d'oblidar. Per tant, crec que s'hauria d'haver fet un pensament un poc més a llarg plaç i ser conscient de la realitat que hi ha, que no hi ha aquesta necessitat de fer dues pistes de pàdel. Però bé, bueno, és el que han triat i bueno, esperem que vagi bé. I és veure que bueno, aquest pisos de l'IBAVI no són la solució a la definitiva, però bueno, sí que és una primera passa de construcció de vivenda pública a Pollença, esperem que...
1: Són 28 vivendes, sí. I que en principi, o la millor, jo crec que podran pal·liar un poc el que és la crisi d'habitatge,
0: sí.
1: O manca una mica.
0: És vera que l'Ajuntament se'n queda 3 per casos que puguin tenir des de serveis socials, que m'apareix estupendo.
1: Sí, emergències socials.
0: I bé, les altres s'adonaran amb busquitaris que troba l'IBAVI, doncs com fan el resta d'edificacions que ells fan per tot arreu de les illes.
1: I Bianca, si t'assembla canviem de tema, si que t'apareixi parlant de l'inici de temporada, tu que estàs allà, home, i com ho veus?
0: Bé,
1: com ha anat?
0: Jo trobo que l'inici de temporada ha anat bé, però segons com se miri, segons des d'on se miri, no? Perquè a lo millor xerres amb els restauradors i te dius, bueno, pues nosaltres qualque dia en tengo ple, però la majoria no. Jo que estic dins el que és una empresa de vivenda vacacional, jo et puc dir que totes les nostres cases des de final de març han estat 100% d'ocupació, però clar, sí que clients van només en un súper i fan gasto en els supermercats, això no ajuda molt que...
1: No ajuda en el teixit comercial, diguéssim.
0: Exactament, en el teixit comercial i clar, en el final... És veure que aquí a Pollença tenim la sort de que tenim turisme bastant de qualitat, és a dir, això no és Magaluf, això no és Platja de Palma, això no és Campi Cofort, però bueno, crec que hem d'intentar que els turistes venguin aquí i gastin el comerç local. Crec que és l'objectiu de l'Ajuntament, que gasten, és vera, que gasten, però si els supermercats sempre estan plens i el restaurant no tant, està clar on estan sopant, que és dir les cases vacacionals, no? I vera, després vas, fas una volta i està tot ple, i està molt bé, però clar, està tot ple, un poble brut. Això és l'imatge que estem donant en aquestes persones que venen a Bonamós, però és que jo, més important que l'imatge que s'enduen és l'imatge que tenim nosaltres, que vivim aquí tot l'any, que hem de sofrir això. És a dir, que feina de quatre pas de peatons i ho pugin a xarxes socials, bueno, jo sempre ho he dit, la gent no enganen a ningú, la gent sap perfectament el que s'ha fet i el que no. Ara suposo que espero que se posin les piles en aquest darrer any, però altres anys anteriors on no s'ha fet quasi res, pesen molt, i això és la imatge que se troben els visitants. Quan arriben a Numoi, a la Xala, a Pollança, aquesta és.
1: I has pogut tenir contacte, jo que sé, amb altres entitats turístiques, com per exemple hotels, si saps si la temporada ha anat bé, si no ha anat bé,
0: sí,
1: si ha començat bé.
0: Sí, he xerrat amb representants de l'associació hotelera, i bueno, diuen que no és una mala temporada, però tampoc és una temporada fantàstica per ara. Clar, Joralgo sempre està ple, però Joralgo no és un problema, són uns altres mesos, no? I jo ja ho vaig comentar aquí, que potser en temporada baixa se podria fer bons perquè la gent empleada també, els restaurants cobrin tot l'any, és una forma de potser ajudar en aquests restaurants, i perquè al final crec que també s'ha de premiar, no?, en aquest propietari de restaurant que aposti per obrir tot l'any, perquè si no aquí la gent que viu tot l'any no podrien sortir mai a sopar, si no és anant a un altre poble.
1: I passem a un altre tema, si t'assembla. Estefi, el dia de la tertúlia, no sé si te'n vas donar compte, el meu darrer ho va treure i ho tenien com a tema i no me'l va donar temps perquè va ser com una hora i mitja. Exacte, el de moixos. Sí, sí. Aquesta colònia de moixos que teniu per Humall i que
0: bueno, n'hi ha moltes, eh?
1: Sí. Però que crec que en Estefi hi havia lo d'esterilitzar i tot això. Si mos podries parlar un poc, opines?
0: Sí, bueno, nosaltres vam votar a favor. Se dona una petita ajuda per esterilitzar aquests moixos, i d'aquesta manera s'aproveu que hi haurà menys moixos que s'abandonin, no? Mira, tinc la meva moixa que s'ha quedat prenyada i jo no me vull fer càrrec de moixets. Bueno, doncs els atir, no? Pues és una manera, hi ha una sobrepoblació de moixos i crec que hem d'intentar aturar-la, i si és un cost tan elevat, jo tenc una cussa i jo sé el que costa, que està més elevat que un moix, però tampoc sabia exactament el preu fins que me vaig enterar. Pues mira, si podem ajudar és positiu. És vera que bastanta gent m'ha dit, i per què no ajuden a la gent que té cans, que té cussos? Bueno, no és una problemàtica ara mateix l'abandonament de cussos, ja no hi ha cussos callejeros com si hi ha moixos, no? Per tant, entenc que el problema ara mateix és amb un moixo, me pareix una bona iniciativa. Esperem que la gent respongui, que se pugui exaurir 10.000 euros que hi ha de crèdit. La gent pot sol·licitar aquesta ajuda i anar a un veterinaris que tenim en un municipi. Crec que hi ha dos, un Moll i una Pollença. Sí, però és una bona mesura.
1: Són menescals que estan associats en aquest
0: sí,
1: projecte.
0: Sí, correcte.
1: Molt bé, i d'ahir ja per acabar, perquè ha xalat poc avui, els temes. T'he de treure una notícia que mos esmentaves abans, abans de començar, d'aquesta publicació que ha fet Alternativa per Pollença, aquesta nota de premsa on denuncien la manca de personal i el deteriorament d'instal·lacions esportives municipals. Jo ara m'he llegit un poc per damunt, que mos pot parlar d'aquesta notícia. La tens a mà?
0: No, no el tinc a mà, però la record perfectament d'haver-la llegit, no? Mem, jo quan me la van enviar, bueno, no m'ha sorprendre perquè en un final ells han reclamat el que nosaltres vam reclamar fa un parell de mesos a xarxes socials i també se va fer ressò a l'última hora. És que és evident, hi ha un abandonament total de les instal·lacions esportives. És que més clar aigua, és a dir, Alternativa per Pollença no se caracteritza per tenir un pensament polític proper a nosaltres, però també opinen el mateix. Per tant, això ja no és qüestió d'ideologies, és qüestió d'anar allà, obrir els ulls i veure el que hi ha. Hi ha una manca de personal, es veu que s'han anat jubilant, hi ha baixes, però és que no hi ha un borsi. Per què no s'ha creat aquest borsi? Jo sé que no és fàcil, ho sé, perquè he estat en aquesta situació. Però s'ha fet feina, s'ha intentat, perquè això no ve d'ara. Això ve des de principi de legislatura, també. Per tant, aquesta mancança de personal no és d'aquests darrers anys, ni d'aquests darrers mesos. No s'ha fet absolutament res. I ara mateix han hagut de menester les tres persones que estan, tres persones per totes les instal·lacions esportives, que és que no només és Upoli de Pollença, és Upoli de Pollença, que han de futbol de Pollença, que han de futbol d'Humoll, Upoli esportiu d'Humoll i la piscina coberta, i també l'escapepark, però bueno, això és el que requereix menys manteniment. I ara mateix han fet unes obres bastant importants a la piscina municipal, que han hagut de menester molt de personal, bueno, molt, les tres persones del personal que ara mateix estan fent feina de, t'estic xerrant, de l'àrea de serveis, personal de manteniment. Per posar a punt la piscina, òbviament, hi ha hagut moltíssima pols i moltíssim de brutó que s'ha hagut de fer net. L'aigua s'ha hagut d'emplenar la piscina, posar un nivell que toca, això és molta feina. Han estat tots allà. Mentrestant, qui se'n fa càrrec de les altres instal·lacions? I després també hi ha una mancança de personal administratiu. Hi ha dues persones per tres oficines. Una d'Humoll, la poliesportiu i la d'Upovelló. Per tant, una no queda coberta i després quan una d'aquestes persones no ve perquè no se troba bé o té vacances, com ho feim? És veure que han anat suplint amb joves qualificats o amb USOIP, però això són apanyos, això no és una solució definitiva. I jo no veig que s'hagi fet res. I això, en el final, té una conseqüència en els usuaris. Perquè si hi ha menys personal d'administració, pues, amb el tema, per exemple, de les subvencions, tardarà més en fer tota la documentació, tots els expedients, que és un procés molt llarg i han d'anar un per un revisant tot. I després, clar, tu no estàs atenguent en un públic que entra, que té les preguntes, que me vull apuntar en un gimnàs o vull fer aquest curs de piscina, no hi és. O hi és i està fent tantes coses, ha de deixar allò de banda per atendre. És un pot de desgavell. I també volia aprofitar per dir, perquè va sortir a xarxa social fa poc una iniciativa de persones que, bueno, reivindiquen que la piscina de Pollença, la descoberta, pues, s'està empleant bàsicament per tipus de natació per carrils, és a dir, que no és recreativa. Arbera, que ha
1: això va sortir per xarxes, aquest.
0: Sí, arbera, que hi ha una sèrie de carrils que se reserven per natació, em pareix bé, però, clar, és el que diu una mare, diu, és que jo puc apuntar el meu fill, jo no puc apuntar dues persones, per tant, ella pot nedar i jo no. No té molt de sentit, crec que això s'ha de donar una volta. Crec que les dues coses són compatibles, pot tenir meitat de piscina separada en carrils, que crec que te dona per 3-4 carrils, i l'altra meitat per natació recreativa, o especificar horaris i que les dues coses se puguin fer, perquè al final a la piscina d'Humoll hi ha carrils per gent que està, pues, que entrena per triatlons o que vol fer simplement natació, i després tens altres carrils que són per nens que comencen a nedar o perfeccionament, etc. o a quasi, és a dir, tot és compatible si s'està ben organitzat, però és que com ha d'estar ben organitzat si no hi ha personal? És una roda i clar, la piscina està oberta pocs mesos, també té un horari reduït, que jo puc entendre que el gasto d'un socorrista és elevat, però, bueno, a lo millor hem de llevar d'un puesto i posar-ho de l'altre, però no llevis de manteniment, lleva d'altres puestos i intentar obrir més temps, perquè si no vaig errada crec que tanquen a les 8 entre, cap de setmanes i entre setmana més prest.
1: Sí.
0: A l'estiu qui va nedar? A l'estret d'Ullà vespre, fa massa calor,
1: massa calor, sí.
0: Allà hi ha una certa part que sí que pega l'ombra, però l'altra no. Per tant, crec que les instal·lacions estan per emplear-se i l'Ajuntament ha de fer feina perquè estiguin el millor possible i que la major quantitat de gent les pugui emplear, perquè no hi ha més piscines públiques en aquest municipi, a part de la piscina d'Humoll, que és coberta.
1: I aquestes mancances de personal, tu quina sous ja hi veus? Ja hem xerrat que no hi ha borsins i de que, per exemple, vosaltres de Unió Mollera, com ho veus? Quina és la sous ja?
0: Mira, varen ser capaços de crear la plaça del tècnic d'esports, que m'apareix molt bé, però clar, perquè no s'han creat aquestes places de personal de manteniment que ve de l'àrea de l'àrea de serveis, perquè aquí no només està el regidor d'esports, que té part de culpes, que també té la regidora de l'àrea de serveis, que és una Junaina Campomà. És que això ja no va de colors, és que són tots dos que estan allà ficats i que no han fet res. Sí, hi ha pot tècnics, d'acord, però quan han volgut que certs temes se publiquin i surtin a concursos o licitacions o plenaris, s'ha pogut fer. Per què no s'ha fet interès? No hi ha un interès real en fer això. És a dir, això en el final, per la gent que no ho sàpiga, un regidor dona l'ordre a un tècnic, mira, vull que s'atregui això, el tècnic te diu, pues, se fa d'aquesta manera o s'ha de fer de l'altra. I se va fent, però clar, aquest encàrrec està fet per part del regidor. Hi ha hagut una monitorització d'aquest tècnic de dir, mem, com està aquest tema? Perquè de vegades s'ha d'empènyer un tècnic. No passa res, fan una feinada, ho fan la majoria molt bé, però també han d'estar damunt, perquè ells tenen moltes feines i també és cosa d'obar-la i del regidor de ton dir, pues mira, vull que això tingui més preferència que l'altre. Perquè jo, lo de Moixos, igual que he votat a favor, crec que hi ha coses més importants que això. Que potser s'han deixat de banda, no ho sé, però potser s'han deixat de banda per molt d'altres. Per tant, crec que s'han de donar preferència a cobrir. Sé que les places de tenis són molt més difícils de cobrir, però aquestes són de peón. No són tan complicades de cobrir. Per tant, crec que no hi ha hagut una falta de voluntat o una falta de feina, però la realitat és que no s'ha fet.
1: Bianca, idò, i això és el teu espai, si vols continuar, i perquè hem fet molta de dia, hem passat per tots els temes i hem fet una diada avui.
0: Avui sí, i com que ja vàrem venir fa dues setmanes, sí. Tres, a xerrar de lo del plenari, i tornaré a venir dimecres que ve, no, l'altre.
1: L'altre.
0: Sí. És que hi ha molt de temes que podríem xerrar, és a dir, nosaltres vàrem dir, demanant un plenari, si posaríem badens en un carrils bici, en un moll, perquè un pot ciclista que en ple no carril bici de primera línia va a una velocitat molt excessiva, també pugen en un passeig, van dir que se miraria, bueno, és veure que fa poc que nosaltres ho vàrem dir, entenc que encara no s'ha fet. Hi ha molta gent que es demana, perquè han posat com un volardos així primets verds entre carril bici i el que és la carretera, sí. És veure que estèticament no és molt guapo, però jo puc entendre que sobretot el que a vespres, quan tanquen aquest carrer i som, bueno, semipiotonat, perquè sí que és veritat que encara poden passar veïnats o
1: residents
0: o taxis, però jo molt de pits he vist com gent va cap a la dreta i entra dins el carril bici, no? Si demanant que les bicis respectin en els peatons han de fer exactament el mateix.
1: Com a mínim, sí.
0: Jo sé que estèticament potser no és el més guapo, però si ha de servir per tenir més seguretat, crec que s'ha de celebrar. I jo sempre ho dic, quan ho fan bé, jo no tinc cap problema a reconèixer-ho, però quan no ho fan, també som bastant sincera. I ara mateix no me ve cap altre tema. Sí que, a lo millor, no l'espai, però convidar la gent que dissabte hi ha la rua del Pollença i Port, tant masculí com femení, volen celebrar...
1: Ho han dit a
0: sí, ara. Crec que demà venen qualque integrant del masculí. Sí. Però bueno, jo aprofito i ho dic, i que venguin a celebrar en nosaltres un dos ascens consecutius de dos equipos. Això és una fita històrica que no s'havia aconseguit mai, i crec que per posar la guinda en el pastel hem de fer una bona celebració. Hi haurà una rua i després celebrarem en un monument, crec que és. Així que bueno, convido a tothom.
1: Exacte. Mira, vols el Pollença i Port de Futbol celebrar l'ascens de divisió d'honor de l'equip masculí, l'ascens de tercera divisió de l'equip femení, amb una rua, molta festa serà aquest dissabte. El que passa que no mos han confirmat, tu tens horaris d'això?
0: Sí.
1: Aida, vinga, mos ho confirmes en directe.
0: La rua, mira, ara ho he de cercar, perquè m'ho han enviat avui.
1: Així ho podrem afegir.
0: Sí.
1: Mos ha vingut beníssim, Bianca, que xerrar que tenies el tema.
0: Sí, primícia. El que passa és que no se m'acarrega. Bueno, la rua comença a les 5:30. Surt de la plaça del
1: Monument,
0: i si no vaig errada arriba a les 6 a l'Ajuntament. Hi haurà una rebuda institucional i després, bueno, la festa crec que serà en un monument. És que ara no m'ho recordo, perquè aquí no tinc cobertura.
1: Monument,
0: crec que sí, crec que sí. Però bueno, sí que el que sé segur és que surt...
1: Ajuntament Monument.
0: Sí, crec. Surt d'allà. Si mira la xarxa social de Pollença i Port, ho veuràs, que ho han penjat avui cada vespre.
1: Molt bé. I doncs, Bianca, si t'apareix ho deixam aquí. Si tens res més a dir, ara és el moment.
0: Ho diré dimecres... d'aquí bé, no, l'altre.
1: Quan tornis.
0: Quan me puguin rebatre. A més, jo m'agrada que estiguin aquí, que ho puguin rebatre, que me diguin...
1: T'agraden ses tertúlies, no t'agrada
0: ser sí. Ron. Mem, està bé venir aquí, m'agrada que me convidin, però m'agrada quan té un poc més de xitxa, no? Quan té aquí...
1: Un poc més de canya.
0: Sí, més interessant.
1: Sí, sí, sí. Bianca i Dorres, moltes gràcies una altra vegada per venir.
0: De res, a vosaltres.
1: I fins a la pròxima.
0: Fins a la pròxima. Adéu.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Després de més d'una dècada sense actuar a Mallorca, Alejandro Sanz torna aquesta nit a l'illa amb un concert molt esperat a l'estadi Somoix. L'expectació és màxima i els accessos al recinte ja acumulen llargues cues de seguidors que volen assegurar-se un bon lloc hores abans que comenci l'espectacle. Allà hi tenim la Victòria Morell. Victòria, quin ambient s'hi respira?
2: Bon dia, doncs aquí l'espera s'està vint gairebé com una petita festa. No hi falten els parasols per protegir-se del sol, les begudes fresques per combatre la calor i, sobretot, les lletres d'Alejandro Sanz, que sonen una vegada i una altra entre els seguidors, que ja fa hores que esperen l'obertura de portes. Alguns dels fans han pernoctat a les portes de l'estadi, altres han arribat a primera hora del matí per assegurar-se un bon lloc davant l'escenari. Fins i tot n'hi ha que han viatjat des de la península expressament per assistir a aquest concert.
3: Estamos preparados para esta noche, llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia, pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
4: Bueno, hemos hecho noche hoy, llevamos desde ayer unas cuantas aquí durmiendo, y luego han ido viniendo y hemos ido yéndonos y viniéndonos. Y nada, como se espera, una noche mágica, irrepetible y esperándolo, que lleva muchos años sin venir y aquí estamos esperándolo.
5: Pues desde las 11 de la mañana aquí estamos plantados con la silla, la sombrilla, ni que estuviéramos en la playa, hija.
2: Expectació màxima, ja ho dèiem, perquè feia més d'una dècada que l'artista no actuava a Mallorca. Ara, després d'anys d'espera, milers de persones podran retrobar-se aquesta nit amb cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Els primers accessos s'obriran a les 7:15 del capvespre pels assistents amb entrada preferent i a partir de les 8 començarà l'entrada general al recinte.
1: Gràcies, Victòria. Un concert que començarà a les 10 del vespre i encara queden entrades disponibles. I per primera vegada, les persones amb problemes de mobilitat podran participar en la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. L'organització ha contractat dos minibusos que faran de cotxe a granera per ajudar els participants que no puguin completar el recorregut. És la principal novetat d'aquesta edició, que torna la nit del primer dissabte d'agost. Les inscripcions valen 10 euros i ja estan obertes. S'espera arribar als 8.000 participants de l'any passat. I en la plana política, els informes interns elaborats pel Consell de Mallorca sobre la utilització de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bastar conclouen que el dirigent de Vox va disposar durant els últims anys de 3 vehicles adscrits exclusivament al seu ús, sense que existís cap resolució que regulés formalment aquesta situació. La documentació analitzada no acredita que es produís un ús indegut dels vehicles públics, però sí que identifica diverses incidències relacionades amb la seva disponibilitat, identificació i utilització. I els socialistes de Mallorca demanen la reprovació de la batlessa de Santanyí, Maria Pons, per unes paraules racistes a l'Assemblea de Batles i Batleses de Mallorca. Pons va oferir a la batlessa d'Algaida regalar-li una pastera com a resposta durant el debat d'una moció sobre cohesió social i dignitat humana. La secretària general del PSOE a Mallorca, Amanda Fernández, considera que el comentari està fora de lloc.
6: Termes que no s'haurien de repetir mai i que el president del Consell, el senyor Galmés, no va aturar en cap moment, que no va fer rectificar. Per això li demanam que condemni aquestes paraules i demani a la batlessa de Santanyí que rectifiqui i demani disculpes.
1: I amb aquesta informació arribem a les 6:04. Tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
8: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Molt bé, amics, i quan són les 6 i 5 després de les notícies d'IV3, ara donem pas, com vos hem anunciat, en aquest programa especial que tenim motiu de l'arribada de Flama de Canigó a Pollença, aquest acte que, com bé sabeu, cor a càrrec de l'obra cultural de Pollença, i tenim a la seva presidenta, en Alicia Gómez. Benvinguda. Com estàs, Alicia?
1: Molt bé, gràcies per estar-me.
0: Ui, un momentet. Ben? Ah, tens el micro. Això són coses del directe. Un segon. No t'ho dona la benvinguda, això és el micro apagat, això són coses de directe i coses de la persona novella que són jo. Tu dius, jo no he tocat res i no me senten, eh? Molt bé, t'ho dona la benvinguda una altra vegada, Alicia Gómez. Com estàs, presidenta de l'Obra Cultural de Pollença?
1: Ui, molt bé, després d'aquest càrrec tan important.
0: Benvinguda.
1: Perfecte.
0: Ho és, no?
1: Sí, clar que sí.
0: Benvinguda. No fa tant que mos vam veure, o sigui que crec que no fa ni un mes, perquè va ser dia 29 de maig arreu d'aquesta cantada simultània que se fa de la Danguera, que per cert va ser un èxit. Quina valoració en dones de Pollença?
1: Home, jo va ser per jo va ser una cosa molt emocionant. Vull dir, me va fer molta alegria veure gent gran, gent de mitjana edat, nins, tothom allà cantant i després parlant, que és el que havien comentat un poc, que n'havien preparat, que no és tan sols l'acte, sinó es comentar, estar allà per a discutir coses amb gent que potser no es trobaria un altre moment, i a més va haver gairebé 1.000 persones, que això, francament, vull dir, jo quan vaig veure algú dir 600 vaig dir, mira, nosaltres més, que sempre mos picam. Va ser, no sé, a mi me va agradar molt, de veritat, va ser un acte senzill, però molt emotiu.
0: Sí. I la vermutada que vau fer després el diumenge també va anar bé, Can Llobera?
1: Sí. Va ser una altra història, perquè no tenia res a veure una cosa o una altra, però vaja, sí, va anar molt bé. També és el mateix, comentar i... que és el que interessant entre les persones, la comunicació.
0: La comunicació, i tant, i tant. I de si et sembla, podem passar pel tema que ens ocupa, que és l'arribada. Bé, l'arribada de la Flama de Canigó, que sí que arribarà aquí a Pollença, serà aquest dimarts, dia 23, coincidint amb el dia, amb el dissabte o la víspera de Sant Joan, i que si te pareix començar amb l'inici, amb la tradició, com començar?
1: Bé, la tradició va començar l'any 65, crec, que a vegades el meu cap també me pot fallar, però va ser una persona que vivia en tal pujada que va veure, sempre estava mirant el Canigó, estava vivint que allò és una muntanya molt present, si heu estat alguna vegada al Conflent, se veu sempre és present, la més alta gairebé del 1.800 metres, i rodejada, sempre envoltada de misteri, de llegendes, de personatges, i aquell bon home se li va córrer la idea de pujar allà dalt i encendre un foc. Vull dir, això es va anar fent més gran, van anar pujant més persones d'aquella mateixa contrada, després va anar pensant que podrien baixar aquella flama que havien encès allà i dur-la fins a Perpinyà, allà al Castellet, on està sempre permanentment, i ara ja s'ha convertit en una tradició. D'ençà que va traspassar les fronteres, crec que va ser l'any 68, ja va passar tant a València com a Andorra, arriba fins a l'Alguer, va venir aquí a Mallorca i a totes les Illes Balears, i realment... amb diferents organitzacions, aquest foc que es va encendre aquesta vigília, seguint una tradició que jo diria que, si ho miràssim d'una manera antropològica, no només és el fet de la flama de la llengua, sinó que crec que tots sabem perfectament bé que hi ha tradicions que s'han transformat, s'han anat canviant, però en el fons és aquesta necessitat de celebrar el dia més llarg, que en realitat comença el dia més curt el l'endemà, vull dir, aquest canvi
0: hosti, sí,
1: i aquesta renovació de totes les coses, no? Fins i tot, si mires un poquet, està relacionat amb tota aquesta sèrie de coneixements que hi ha de la natura antics, que encara ara avui en dia perduren, i que moltes de vegades, per ventura, han estat ofegats, perquè normalment les dones que s'han dedicat a conèixer la natura, a conèixer les herbes, a conèixer les plantes, a vegades no han estat massa ben vistes, però sí que és una cosa que la duim tots de dins, de qualque manera, i aquest aquesta foguera que s'encén allà i aquest foc que realment, com diu la flama del Canigó, és la flama que ens agermana a tots que parlem la mateixa llengua, realment té unes arrels molt més profundes que només aquest acte simbòlic.
0: Sí, aquesta està a principi que va néixer l'any 1955, aquesta excursionista Contovedes pujava per... era un veí de l'est de Tec i pujava per allà i, clar, i es va inspirar amb el poema de Canigó de Jacint Verdaguer.
1: Evidentment. Llavors, per si de cas vols, parlarem un poc de Jacint Verdaguer. Bé, molt senzinto, com li deia el meu padrí, que era un fan seu i supos que molta gent de la seva època...
0: Molt senzinto Verdaguer, sí.
1: Se'n diuen molt senzinto, això era com si fos de la família i va ser una persona molt popular i molt estimada. Després, si vols, em podem xerrar. Jo ara m'agradaria centrar-me un poquet en els actes que se faran a l'Aró per rebre la flama i després que se distribuirà i el que farem aquí a Pollença, si te pareix bé.
0: Sí, hem de dir als oients que la flama arriba, és a dir, es nexa d'unió a l'Esperadament de Catalunya, però arriba aquí, a l'Aró, que és on se fa la recollida per totes les delegacions de l'Obra Cultural de Mallorca, i després, a partir d'aquí, des de l'Aró, se'n van directament cap als pobles, o sigui, s'agafa aquesta flama i se duen als pobles de corresponents. I d'ací t'assembla... Alícia, mos dius quins actes teniu preparat per aquest dimarts?
1: Sí, nosaltres, a part de que a les 5 i mitja anirem a l'Aró a cercar la flama que arribarà allà, cada poble que hi va pren la flama amb un fanal i després la duren cap aquí, que se suposa que entre que hi haurà els actes d'allà, recepció, lliurament, poble per poble, bé, llegir el manifest allà, la benvinguda, la desfilada... tota aquesta història que sempre passa quan hi ha molts de pobles involucrats, damunt les 7 i mitja, supos que arribarà aquí, com cada any, a vegades tardes 5 minuts, a vegades arriba i dius, ai, que, però bé, total, tampoc no és una cosa que hi sentin els rellotges en sa mà, l'esperarem en els jardins de davant del convent, i allà, a partir d'allà, doncs, muntarem un poc com un passacarrers com cada any, que durem la flama, durem l'ofrena, vendran les xeremies de la Font del Gall, vendran els gegants, i anirem fent un recorregut que més o menys cada any és igual, donant un poc la volta pel carrer del Temple, fins a la plaça Vea. Llavors, quan arribem a la plaça Vea, hi haurà, com sempre, un parlament amb la lectura del manifest i una lectura de poemes, que sempre són poemes relacionats amb la llengua, i a vegades hi ha que inclús són de fabricació pròpia, ho dic perquè sempre hi ha algun espontani o algun amic que en toma un fus o qualcú que m'ho diu, vinga, jo he fet una glosa o tal, a part de les que puguin ser impreses o d'actors, diríem, entre còmetes consagrats, també sempre hi ha gent d'aquí que n'ha fet, n'ha fet en Joan Lluís, n'ha fet en Joan Ramon Bosch, fill en Tomeu Fus, cada any n'hi ha i jo tinc una col·lecció netejada de producció pròpia que m'encanta.
0: D'aquestes grosses espontànies que surten del poble de l'ànima del poble.
1: Són molt guapes, vull dir, està bé nanes clàssics o nanes que ja són consagrats, però també és guapo això. De totes maneres, m'agradaria després d'aquest acte, quan haurem fet els parlaments i tot el que sigui, hi haurà el que a mi m'agrada més de tot sempre és quan hi ha molta de gent i per enxerrar tots. Allà farem un poc un granissat i si hi ha gent gran, perquè és petit no, però els grans sí, posarem un poc de ginebra enyorant les festes de Sant Joan de Ciutadella, farem una pomadeta.
0: És correcte, però, vaja, perquè serà dissabte de Sant Joan.
1: Sempre surten les coses més alegres.
0: Sí. Ja vas dir, quan te vas referir a Can de la Blanguera, el que t'agrada més és juntar persones.
1: Exacte, ajuntar persones, vull dir, conversar i estar tranquil, relaxat, sense cap càmera que te vengui a dir què vols, pots parlar més fort o més fluix segons te convengui, i moltes vegades veus gent que la millor no la tornaràs a veure fins d'aquí mig any i és interessant trobar-te, pens.
0: I la flama quedarà encesa a Can Llobera, entenc.
1: Llavors, quan tothom ja hi partit, l'agafarem i l'entrarem a dins, perquè aquesta història de la flama aquí a Pollença no fa massa anys que ho feim. Els primers anys era una cosa que era més senzilla per aventura, perquè la pujàvem al Puig, Eren 10-15 persones que arribaven allà, la deixàvem al Puig, però quan va començar ja a fer-se obra i tot el que va passar, que es va tancar coses, no, bé, la vàrem dur al Calvari, nosaltres sempre per amunt.
0: Per amunt.
1: Després ja tampoc vam pensar que un lloc adient podria ser Can Llobera, que és, de fet és la biblioteca també, un arxiu un poc representatiu de lo que seria un bon lloc per deixar-la i estar allà fins que està 15 dies o els temps que trobam fins que el ram que tenim i tot això encara està visible i després ja me l'endurim i l'any que ve la tornem a encendre i ja està.
0: Saps que ja teniu licitació, no sé si ho vas saber per lo de les obres del Puig de Maria, o sigui que ja tindreu lloc, és a dir,
1: sí,
0: no, no sé
1: quan. Sí, molt bé. No, vaja, de totes maneres està molt bé el Puig de Maria, ja m'encanta, però ara som ja la primera que no hi puc pujar, vull dir, me fa mal els genolls, he tornat gran i me fa mal, i hi ha molta gent gran que no pot. I aquesta és una de les coses que per ventura també fa que la plaça Vea sigui més acollidora, més a l'abast de tothom, i tothom pugui venir. I a mi d'aquí, de totes maneres, m'agradaria molt fer una crida a la gent que en tingui ganes. Tenim un munt de poemes preparats que se'ls poden llegir. M'encantaria que vengués gent que no els ha llegit mai i vengués a llegir-ne un que pogués triar el que li agradàs i poder-lo llegir. Tant si és del nostre, que tenim preparat, que sempre en tenim molts, com si és un que a ell li agrada i li fa ganes llegir-lo relacionat amb la llengua. Vull dir que cadascú és ben lliure.
0: Sí, te pare, i tornem un poquet a la història d'aquesta flama de Canigó. Aquesta, si hem de parlar de llocs tan emblemàtics com és la Casa Pairal de Castelló de Perpinyà, sí, de Conflent,
1: sí, no,
0: de Prada...
1: Ja, no, podem parlar de Prada, si vols, allà va ser un poc... Jo sempre que penso en Prada penso en Pau Casals, evidentment, que va anar allà, pobre home, per estar a prop i lluny al mateix temps. I també jo hi vaig estar una vegada que van fer un intercanvi en l'escola on jo feia feina, amb una escola bressola d'allà, que va ser una experiència molt bona, perquè els meus al·lots, els al·lots que nosaltres duiem allà, eren gairebé tots castellanoparlants, però que estaven ja s'havien començat a fer inversió, ja començaven a xerrar, i els va cridar moltíssim l'atenció que a lo que ells en diuen Catalunya Nord parlassin francès i català, però castellà no. I ells diuen, com? No saben. I diuen, no, és que no estem a Espanya, estan a França. I ells abans parlaven català i hi havia la gent que hi volia continuar amb aquesta tradició, perquè, clar, que, com sempre, aquestes coses que són més residuals, entre cometes, són males de mantenir si no hi fas una mica d'esforç, si no acabes completament fagocitat per la cultura dominant. I allà, doncs, tant a Perpinyà com a tota Prada de Conflent i Salà i un munt de llocs que hi ha allà, fan una molt bona feina a les escoles bressoles. Nosaltres, jo crec que deu fer ja 20 típico d'anys que hi vàrem anar, i va ser una experiència molt interessant. Vàrem poder visitar el Castellet, vàrem veure la flama, vàrem veure aquella casa, tot el que hi havia, els personatges, ens el vàrem quedar al·lucinats, i nosaltres quasi també. Sí, però va ser molt interessant, la veritat. Després ells vàrem venir aquí, que també va ser una altra experiència interessant.
0: Per fer un intercanvi.
1: Sí.
0: A la Bressola, amb el
1: que refereixes. Sí, a la Bressola. I vàrem fer fones, i bé, va ser molt interessant. Vàrem ballar ball de bot, i va ser una experiència molt guapa.
0: Quan va ser això,
1: sí,
0: Alicia?
1: Sí, molt interessant.
0: Quan va ser?
1: Mana?
0: Quan va ser?
1: Això no me'n recordo exactament de l'any, però deu fer ja... Figura't, crec que hi va venir el fill d'en Felip Monà, que era un nen, en Joan Carles, i ara ja és un homonarro. Vull dir que devia fer 20 anys, a la millor 15. Jo és que ja tenc un parell d'anys.
0: Bé, tots tenim un parell d'anys, i això vol dir que ho comptam, i això vol dir que tenim salut i que anàvem, i que anàvem endavant.
1: Van volant, de vegades dic, fa 5 anys, i m'hi diuen, no, fa 10, dic, ah.
0: Que vull que em parlis a Pompollença, com a municipi acollidor d'aquesta flama.
1: Home, de moment, cada vegada ve més gent i troc que és com una cosa que se va arrelant. Vull dir, en un principi era, a vegades venien dos xeremies o venien un català xeremies i el tamborino i el fabiol, i eren més pocs, però cada vegada s'ha anat fent més gran. Jo he estat, l'any passat estava en circumstàncies meves personals, vaig venir només res, me va agradar venir només just en aquesta festa, en un moment ni la vaig organitzar, ni vaig preparar, ni res, i quan vaig veure la gentada que venia, me vaig quedar molt parada, perquè vaig pensar, estic contenta perquè realment mos han acollit bé i la gent s'hi va integrant i la comença a fer seva, que això és el que és més interessant de tot.
0: Creus que Agem és un símbol? Creus que és un símbol de germanament, això?
1: Home, jo crec que sí. Jo crec que és un símbol positiu. Vull dir, jo no som una persona gent negativa, no m'interessa gens anar a cercar si tu fas o si deixes de fer o si no. Crec que és una cosa, que és una festa, un acte de germanament, un reconeixement de que la nostra llengua i la nostra dignitat ha de tirar endavant, que som el poble que som, i que val la pena mantenir la nostra llengua, perquè si no mos fagocitaran exactament sense que m'en entemem. I seria una llàstima.
0: Què més t'hem preparat, Alicia?
1: No, després m'agradaria un poc parlar també de mossèn Cinto, ja que l'hem anomenat, que és qui va fer el poema del Canigó.
0: Del Canigó,
1: no,
0: sí.
1: No és que sigui un personatge, per ventura és conegut, però per ventura no ho és tant com... jo sempre he pensat en ell com una persona romàntica.
0: O sigui, nosaltres... Ara m'has descomposat.
1: Exacte. Tenim una idea del romanticisme d'avui en dia, romanticisme light, amb una espelma encesa i dues copes i una anella dins la copa, i allò no. És molt romàntic. Però per jo el romanticisme és Wagner, és força, és una altra història, vull dir. I ell era una persona molt forta, amb unes emocions molt fortes i que va tenir molt de problemes a la seva vida per mantenir el seu tarannà, la seva manera de ser. Va desafiar el bisbe, de fet va perdre el mecenatge, entre cometes, del marquès de Comillas, que era el que el tenia a seva, va estar arruïnat, va estar pràcticament a la misèria, va estar malalt, va passar les mil i una quinosis, però ell no va baixar del burro, vull dir, era una persona molt forta.
0: I
1: realment, clar, tota aquesta força, aquesta passió, la va posar dins aquest poema de Canigó, vull dir, i sabem el romanticisme, que no és una cosa light, no és una cosa d'espalmetes, és una cosa forta, individualista, amb emocions fortes, drama, vull dir, per cert, ell era, jo després me'n vaig donar compte i vaig pensar, clar, ell va escriure Canigó, que és dels Pirineus, i després, en Pico Campomà, en Ramon, que era pollancí, ja ho sabeu, quan varen celebrar el seu centenari, me'n record que mos varen explicar que havia escrit també un poema èpic que es va musicar, que es deia Garraf. I clar, ja el Pirineu ja estava agafat.
0: Sí.
1: I va agafar el Garraf, no? També, però tots amb aquestes històries de personatges mítics i fades, i bé, a Canigó surt la flor de neu del Baix, un poc relacionada també a la cultura alemana que abans es van començar.
0: Sí.
1: I realment és un tema interessant, que d'aquest poema de Canigó n'ha sortit aquesta força i aquesta idea d'agafar la flama d'allà, que de fet m'agradaria que mos donàs la força que tenia mossèn Cinto. Mossèn Cinto, de totes maneres, com li deien la gent, que quan ell se va morir va ser com un poc funeral, com des d'en Verdi, que va haver mig Itàlia que hi va anar, aquí també, vull dir, una persona molt coneguda. Jo recordo el meu padrí, per exemple, cantant, quan cantava l'Emigrant, no, quan cantava cançons aquestes que eren la lletra d'en Jacint Verdaguer, s'emocionaven, ho sentien moltíssim, vull dir, era una cosa que nosaltres aquí quan cantem Visca Pollença, que apareix que escota

0: amb en Ramon Picó va mantenir correspondència i amb en Castellovero també, vull dir, són coetanis i varen tenir correspondència. Va venir aquí a Mallorca, vull dir, estudis fets a la universitat de quan va venir i tot això, però de totes maneres és interessant una data que en Picó Campomar ja sabeu que no ho va passar massa bé per aquí, va marxar i es va fer secretari, o el van anomenar secretari, del comte Güell, i és que li va proporcionar aquesta feina, va ser mossèn Cintó. Vull dir, va ser interessant que a través de la seva amistat li va dir podries fer de secretari i tal, i bé, va estar moltíssim d'anys allà. I allà, clar, tenien un professor de música, que no Mia Garcia, per cert, com Joan Angómez, era una persona que estava molt de tocar perquè ensenyava piano a les filles del conte i tal, i va ser un poc que el va ajudar a fer el poema que t'he dit musicat, que era el Garraf. Era una cosa interessant, bé, una anècdota més que no, que és curiós perquè a vegades la vida dona voltes, les coneixences i tot està més lligat del que mos pensam.
1: Alicia, què més tenim?
0: No, el que tu me diguis, jo hi ha moltes coses que se podrien dir, però tampoc no me vull allargar, que m'agradaria que, mira, per ventura podries fer un favor a la difusió dels versos per la llengua, i si sí. Vos fa ganes aquests dies abans de la flama o després, o quan vulgueu, en podríeu anar llegint qualcun. Ja vos puc deixar aquest llibret aquí, que es diu Versos per la llengua, 93 veus poètiques de Mallorca, i hi ha moltíssims de poetes que encara són vius, que els coneixem, que han vengut aquí, i jo ara, per exemple, en llegiria un que m'agrada perquè és molt senzill, però molt significatiu, i tu després em van llegir un que aquesta veu tan guapa que tens.
1: Me faràs llegir un poema, sí, trobes.
0: T'has de lluir.
1: Bé, estic molt agraït. Comences tu.
0: Vinga, jo em puc llegir un, si vols. És un que és d'en Blai Bonet, que és una persona, ja sabeu que també és un poc mística, però vaja, és interessant, que diu, es titula La paraula, i diu, basta dir una paraula, Pinotell, o baladre, i el món sona més clar que en claretats de rama. Quina claror rentada té el món a dins la boca. Quina tremolor antiga, oi, ginjoler, i sentir la lluminosa distància entre el color d'una branca i el seu nom que en mi sona. La paraula és el món, que surt ungit de la font d'aurora constant de Déu, dins nosaltres, amants pàl·lids. I som canyes humanes que sona Déu, sonant-les quan parlam. Canyes fràgils, però plenes de música.
1: Molt bé. Tu jugues amb avantatge perquè t'has preparat.
0: No és vera.
1: Jo no m'he preparat.
0: Jo és que l'he trobat avui de cap vespre mirant tot el que tenim i m'ha encantat.
1: I t'ha agradat. Eh?
0: Perquè m'ha agradat molt.
1: Jo m'ha dit que em havia de triar un d'aquest llibre.
0: Sí, si vols, o si vols dir un altre que t'hagin ensenyat a
1: jo
0: Cases
1: tenia...
0: Monges.
1: No, a Cases Monges. No me'n recordes que m'ho van ensenyar a Cases Monges. Tinc una estrata de Canigó. Jo volia acabar un poc així.
0: Vinga, i molt guapo. Sí.
1: Farem amb aquesta estrata de Canigó.
0: A més, és amb força, que és el que sempre deim, amb paraules rotundes.
1: Exacte. I diu així, el Canigó és una magnòlia immensa que en un rebot del Pirineu cebada, per abelles té fades que la volten, per papallones, les cisnes i les àguiles. Formen com a calze escarides serres que planteja l'hivern, l'estiu d'aura. Grandiós, veire on veu olors l'estrella, los aires reflentor, los núvols aigua. Les boscúries de pins són sos verdissos, los estanyols, ses gotes de rosada, i és so pistil aquell palau aurífic, somni de loja que del cel davalla.
0: Molt bé, ja t'he dit jo.
1: M'he trobat un poquet, però
0: que és un altre estil, però fantàstic. També vos volia comentar un poc que, per acabar ja, que aquest dia, si mos veiem allà, tindrem preparat una cosa que havíem de tenir preparada quan varen cantar la Balanguera, però ja sabeu que les coses no van mai com on se pensa. I hi ha un haiku, que és una traducció d'en Joan Alcover, i es diu

0: Puig el va fer en Nofre Fuster i el tenim i el repartirem a la gent que vengui. I també tindrem camisetes d'aquelles verdes de sí a la llengua, si qualcú no la té encara, o si la vol, o si la vol regalar a qualcú, o el que sigui, doncs en tindrem unes quantes allà. Normalment són talles grosses, vull dir que ara que ve l'estiu i fa calor molt convé no anar massa estrets. I després això, sobretot si vos fa ganes venir a llegir, vos posar en contacte amb nosaltres quan arribem a la plaça, i no hi ha cap problema.
1: I tindreu poemes preparats, que la gent podrà...
0: Sí, si en duis preparats, doncs fantàstic, com vulgueu.
1: Sí, que el que has dit tu, que aquests que surten inesperats o que surten de forma espontània.
0: Exacte, seria preciós, m'encantaria.
1: Idò, Alícia, si t'assembla, acabarem recordant els actes, digo, que feis aquest 23 de juny, que coincideix, insistim, amb la víspera de Sant Joan, amb la nit de Sant Joan, com coneixem comúment. Fareu a les 7:30 aquesta rebuda de la Flama del Canigó, serà aquí el convent, a les Jardins, com has dit bé.
0: A les 7:30, sí.
1: 7:30, i a les 8:15 arriba a la plaça Vea, feis el cercavila amb els xerimers de la Font d'Ugall i l'Espart de Sant Jordi, l'ofrena foral, que fareu també a la Flama, el recital poètic, que és el que tu des ara, la lectura del manifest, i després hi ha granissat i per tots. I com ha dit Alícia, molt important, aquesta trobada de gent que té coses en comú i que fa moltes coses que no sabeven. Alícia, i si t'apareixo, ho deixem aquí.
0: Molt bé, perfecte.
1: Un gust tenir-te una altra vegada aquí als estudis de la Pallensa. I sempre quan vulguis seràs benvinguda.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, que passi bon cap vespre.
2: La Fundació Mallorca Integra.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Benvinguts tots, un dia més.
1: Joder, macho. Això, bé, intro.
2: Això és perillós, eh? Això és molt perillós.
0: Anem a fer-ho bé, anem a
2: fer-ho bé. No, tu tens massa poder, t'has de tranquil·litzar. Tu tens massa poder.
0: Anem a fer-ho bé, anem a fer-ho bé. Vinga, ho he d'introduir altres, que és el vostre problema.
2: Vale, endavant.
1: No.
2: Ah, vale, perdó.
0: Vinga, va.
1: Dos al·lots d'Anglaterra. Apollant-se.
2: Fent un podcast?
1: Ho ha de destruir.
2: No, tio, és que no sé què...
1: Posa bou, que sigui un pack èpic.
0: Vinga, una altra pica, la tercera.
2: Vale, posa bou. Ah, vale, de posar
1: l'intro.
2: Vale.
0: Apollant-se. Vinga, va, ara sí.
2: No, ara me toca, eh?
1: Que hi ha un món on dos anglesos combaten l'assistència espanyola.
2: Què? Com que combaten?
1: No puc fer això amb tu.
0: Bueno, combaten. Que això ha rebentat anglès, molt bones.
2: Sí, episodi 6-7.
0: Episodi, no sé quin episodi és.
2: No sé, episodi... Posa'm un número aleatori, ara mateix.
1: 68.
0: 30, en dureu 30, ja, per lo menos.
2: Jo no tinc ni idea, ja. Vídeos és diferent. Vídeos crec que és diferent, però... Lo que són episodis...
1: Deixa'l tranquil. M'estan cridant.
2: Una trucada.
1: La Madonna.
0: A lo millor està escoltant, qui sap.
2: No, pot ser, eh?
1: No la posaré per si hi hagués, però millor.
2: No, mira. Ai.
0: Bueno,
2: bon vespre, Pollença. Bones tardes, com estem?
0: Ha vist la pel·li de Michael Jackson?
2: Ha?
0: Ha vist la pel·li de Michael Jackson?
2: No, i no pens veure-lo.
0: Mira, escolta que bé canta.
2: Oh, de fet, m'has... Oh, baby, give me one more chance.
1: No, però... Tiraré un triple. Michael Jackson sobrevalorat.
2: Wow. Espera. Sobrevalorat.
1: Sobre.
2: En quin sentit creus que està...
1: Ai, que ben Bruno.
2: No, ja estàs... Espera. Però sobrevalorat?
1: No, broma. Sí.
2: Creus que està ben valorat?
1: Estava fent... Potser un poc així obsessionat. La gent estava un poc massa obsessionat. Com Queen, saps? Que dius superguais i tal, però... Too much.
0: Mem, és molt bo, però...
1: Exacte.
2: Però està superjustificat. No està superjustificat la seva excel·lència.
0: Sí.
2: Literalment és un de 10 milions.
0: Sí, a la pel·lícula se'l glorifica molt, però bé, jo vos la recomano.
2: Sí? De veres?
0: Sí, com molta gent que va descobrir Queen per la pel·lícula.
2: The Bohemian Rhapsody.
0: Són igual.
2: No, claro, això també, bueno. Però encara així, Queen me va agradar molt, però també sóc més partidari de Queen que no de Michael Jackson, també ho he de dir.
0: Sí?
2: Però tu no escoltes ni Queen, ni Queen, Michael Jackson.
1: O de Michael Jackson me'ls acorda, però perquè tot el món se'ls sap.
2: Com se nom la germana de Michael Jackson?
1: Ai, ni puta idea, he dit cançons, no la família.
2: Ah, vale. Si tu ara... No, espera, vull fer un experiment. Si tu ara ets capaç de dir-me 4 cançons de Michael Jackson, en sèrio estaré orgullós. I
1: ah, no, m'ha de donar alguna
2: cosa. I sorprès. 4 cançons.
1: Dóna'm alguna cosa.
2: Com que alguna cosa?
1: No ho faré ara per les jajas.
2: Ah, te convido a un monster.
1: Ara en sortí,
2: te convidaré a un monster.
1: Pire it. Hòstia. No, és difícil quan t'ho demanen.
2: No,
1: així...
2: no, sí. Pire it.
1: Espera.
2: Just pire. Aquesta, sí, molt bona.
1: Ostres.
2: Mira que he demanat 4.
0: Aina, tu què opines de la pel·li de Michael Jackson? L'has vista?
3: Sí. M'ha encantat.
2: Vale, Aina, no l'ajudis ara, que ha de dir...
1: Aina, ajuda'm.
0: Hauries de dir la cara d'en Will, eh?
2: Ha de dir 4 cançons de Michael Jackson i no pot.
1: És que ara m'ha posat en un moment i no...
3: De
1: no...
3: Michael Jackson, en Will.
2: Sí, 4, eh? Només he demanat 4.
3: Will, per favor.
1: He dit, la de Beat It.
3: Sí?
1: I Aina... No m'havia cap altre element.
2: Cap altre, eh? I mira que només...
1: M'he quedat en blanc.
2: Mira que només...
1: I me'ls acorda, que?
2: Sí, sabeu?
0: Se n'estan entusiasmats escoltant això.
1: Oh?
0: 4 cançons de Michael Jackson, per favor.
1: Va, t'ho juro que m'he quedat en blanc.
2: Jo ara mateix pego un passeig per Pollença, agafa el més mallorquí de tots que té uns 70 anys i me sabrà dir 4 cançons de Michael Jackson. T'ho promet.
0: Bé, poc se xerra que tenim en Aina aquí. No sé si estem fent res. L'he cridat, Aina, te poden en directe. No li donen ni l'oportunitat.
2: No, això també és un privilegi, eh? Hola, Aina. Vale, perfecte.
3: Hola. És que en Will... En Will sap que jo, en un meu quarto, tinc un pòster de Michael Jackson que van donar quan vaig anar a veure la pel·lícula.
0: La cara d'un
2: Will. La cara d'un Will és perfecte, ara mateix.
3: Olin, això és el que s'ha fet, en Will, eh? Sí, és el no, que sí. Tinc.
0: Fu, t'acaben aquí, ui.
1: Quant oh, de... què passa, ui?
0: Que estàs fent, Aina, que t'han cridat. T'ha molestat, t'ha no. molestat bé.
1: Naina s'està preparant. No, no. Ho diré, eh?
3: Sí, sí, diu.
1: Naina no. s'està preparant per la seva graduació demà. De la uni.
3: Sí, m'estava provant un vestit, segurament si quedava bé, m'ho compro.
1: Han enviat vídeo, després ho mostraré, Bruno, has de donar opinió.
0: Sí, sí, torna per mi, Naina.
1: Claro. M'ha enviat a pasta.
2: I jo, el cunyat, res, no?
1: Tu em voteu sí, sentit de...
3: Sí, sí, ma també.
2: Vinga, gràcies, Aina, t'estim. Gràcies, Aina.
3: Qüestió, que en Will està intentant desviar l'atenció perquè ell deixi no hagi de dir quatre cançons de Michael Jackson.
2: No, millor encara, tres, perquè ja ha dit una. És que no ho cerquis. No ho cerquis. Tampoc, això és fer trampes.
1: No me'n sortirà cap, no me'n sortirà cap. Així que...
2: Vale, no te convido a un monstre.
1: Deixa'm...
2: No, espera, Bruno, digui'm quatre cançons de Michael Jackson ara mateix.
0: Beat, Three, la d'I Want You Back que estem escoltant.
2: Efectivament.
0: Ja que sé, n'hi ha moltíssimes.
2: És que hi ha moltíssimes. Billie Jean, ja està. Aprend per school. Ja, no hi ha més.
0: La de It's... com sé, la Act Naturally, no. Aquestes
1: Smooth mites. Criminal.
0: It's Only Natural, no? Smooth Criminal.
2: Ah, Human Nature.
0: Human Nature, conya.
2: Human Nature.
1: Ui, sí, vos ho sabeu superbé.
2: Ah?
1: Vos ho sabeu superbé.
2: Millor que tu, que estarà 4 minuts.
1: Sí, però vosaltres escoltava aquesta cançó, jo no?
0: Jo no escolta Michael Jackson cada dia, però és una llegenda, Will.
2: És una llegenda.
1: No sé, Naira va tornar a mirar la pel·lícula i era Michael Jackson a la playlist, oh?
0: Home, no.
3: Sí.
2: Home, normal, és
1: però, encara jo és...
2: No, normal, és molt bona pel·li. I jo supondré... que és bona pel·li perquè fan una representació. Fan una representació.
3: Suposaré. Suposaré, no?
2: Me posaràs la pel·lícula ara mateix?
3: No ho entes.
0: Ha dit supondré.
2: Supondré.
0: No suposaré.
2: Ah, no sé xerrar ja. Ha estat una setmana molt llarga.
1: Bé, ja no.
2: No, ha estat una setmana molt llarga. Jo puc dir que ha estat una setmana molt llarga. Jo, mira...
0: Què heu fet? Què heu fet aquesta?
2: Jo ara estic lliure, perquè la setmana passada... No, la setmana estic passada vaig rebre les meves notes finals, però a priori d'això duia com un mes entre presentacions, seminaris, treballs i exàmens. Vamos, estava fins a dalt, estava fins a dalt de feina. I després això ho compagines amb la feina i amb el gimnàs i tot. Jo no he aturat. Només és aquesta setmana que he tingut temps lliure i ho he gaudit.
0: Ja,
2: ho he gaudit.
0: Ja has acabat.
2: He acabat. No he de fer res més.
0: La carrera.
2: No he de fer... No acabar. Però no he de fer res més de suni fins setembre. I és
0: Will,
2: això...
0: Has acabat la carrera també.
1: Ja, la carrera...
0: Fa un parell d'anys.
1: Si l'hagués començat, l'hagués acabat fa un parell d'anys.
0: I l'Aina també, eh? Que ha fet el seu TFE, no?
1: Sí, sí. Dona gràcies.
2: Dona gràcies.
3: Que en Will també ho ha patit, això.
1: Jo també, en aquest punt, jo també he fet TFG.
0: No sabia ser la parella d'una persona que fa un TFG, Will.
1: Uf, horrible.
0: Sí?
1: Ja era xungo mesos a priori de maig, però maig va ser...
2: Intensito.
1: Maig va ser heavy, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí. Era una altra persona. Naina mateix ho
0: deia.
1: Jo tinc unes ganes que arribi juny...
3: Will, no te passis, per favor.
1: No, broma. Va, està bé. Ja pas pena, per bueno. La gent que fa TFGs. Mare meva.
2: No
1: si això
2: fina.
1: És la sensació
2: és molt
1: general de TFGs, pues, buf.
2: És molta feina. És molta feina.
1: No sé
2: i Naina, tu, la teva extensió, quina va ser la teva extensió del TFG al final? Quantes pàgines?
3: En el final he fet 80 pàgines.
2: Encara, és que és això, jo tinc amics
1: la
2: avui.
1: Bruno,
2: jo tinc amics avui.
1: Extensió.
0: La meva van ser 40.
2: Exacte. Això em refereix, és que el meu serà més o menys entre 30 i 40. No, entre 30 i 40 serà.
1: Bé, molt bé.
3: Està bé, 30 i 40.
2: Gràcies.
0: Jo 40 gràcies. I amb fotos grans.
2: Una portada. Una portada, una subportada també. Després índice, això ja tens 3 pàgines garantitzats.
0: I la darrera en blanc...
2: Sí,
0: elements,
2: claro. Sí. La bibliografia, el glossari. No, ja no. Està.
1: Idò, però mira, ja que anava a dir... Vale, avui a la feina...
0: Xerrau.
2: Avui a la feina.
3: Bé, jo us pingiré que ja no tinc més temps, em sap molt de greu.
2: No, no, tu tens coses importants.
3: Vols seguir escoltant,
2: tu tens coses importants.
1: Ja no tinc més temps.
3: Que sí, que mare, que he de planxar el vestit.
2: Ui, ui. Vinga, vale. Aina, molta sort per demà. Ànims, t'ho mereixes tot. I res, que tinguis un vespre no estressant.
3: Gràcies.
1: Adéu, carinyo. Beso.
3: Adéu.
1: T'estim.
2: Oh. Vale,
1: oh. Vale, no, molt bé, eh?
2: No, sí, tot pollença. Tot pollença, cap d'escoltar com no t'ha tornat el t'estim.
1: No, no, ara li escriuré.
2: No, no, sí, escriure-li. Wow. Pollença, heu escoltat això, eh? Heu escoltat la falta, l'ausència de reciprocitat. A veure, tu, què t'ha passat a la feina?
1: La pregunta de la feina avui ha estat... Si jo... Vale, és el teu cumple, vale?
2: És el meu cumple.
1: I jo te dono un bitllet de la loteria.
2: Sí.
1: I te toca.
2: I me toca, vale.
1: 10 milions.
2: Sí.
1: Quant de dobbers me dones això?
2: 5.
1: Sí, la meitat?
2: La meitat.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
1: Molt bé. Bruno, jo és el teu cumple. Mm. Jo dono un bitllet de loteria. Pots guanyar fins a 10 milions. Pum, te toca. Demà guanyes 10 milions. Els tens a la compte bancari. Quant d'aquests dobbers me'ls dones això?
0: A tu?
1: Sí.
0: T'aniria, convidaria un parell de monsters. Una caixa de 1.000 monsters d'aquests...
1: Serà rato. Tu, serà rato.
0: Però, en plan, no és el mateix el teu germà. El que toni tu, jo t'estimo.
1: Però escolta, Will, però... que ja t'he donat un bitllet a tu i t'ha tocat.
0: 1.000 monsters són 3. Ah, que tu me'l dones, allò.
1: Claro, és el teu cumple. Jo te dono a tu un bitllet
0: per
1: i te toca.
0: Me quedarien 6 milions, només, perquè 4 se'ls enduria Hisenda.
1: Molt bé.
0: Te donaria...
2: Sí, sí.
0: Te compraria una caseta, un cotxe guapo, qualque cosa.
1: Va, mira, bueno, està bé.
2: Me'l cuidaria.
0: Sí, està bé,
2: vale, molt bé. Li cuidaries.
1: Però avui, un client de l'hotel...
2: Sí. T'ha donat un bitllet de loteria.
1: Xerrant, no, no. Vale. Estaven xerrant de jajas. No, no, t'imagines. Sí. Ara som multimillonari.
2: Això seria brutal.
1: No, estaven xerrant entre companyeros i ve aquest client i li fem aquesta pregunta. Bé, jo li faig. Jo te dono un bitllet a tu ara i guanyes 10 milions. Quant de dobbers me dono jo? Tu saps que me ve i me diu, tio.
2: Què?
1: Me diu, tu quan guanyes en un mes? Jo, 1.500, més o menys. Me diu, pues 3.000. I... Me donaria 3.000 pavos.
2: Hi ha gent molt rata. Bruno fa 4 minuts una caixa de monsters.
1: Sí,
2: no,
1: no, no. Clar, però si així, és a dir... una nòmina extra, saps?
2: No, tal qual. No, clar, això
0: però
2: brutal.
0: Si te toquen milions, jo seria un poc filantròpic. Jo a la gent aniria, me faria una llista de 1.000 persones i diria què li puc regalar. És a dir, no, li
1: no, no, clar, més,
0: però li faria...
1: Jo en el meu cercle... donaria, pues, òbviament, cada un anirà...
0: Per exemple, tu te compraria 1.000 monsters, que són 3 anys de monsters. De 1.000 monsters blancs.
2: Però
0: mil
2: són 3 mesos.
1: No compris això, compro un cotxe dels meus somnis i ja està.
0: Però si no, tu no tens res a veure.
1: Per exemple, jo no tinc res a veure.
0: És a dir, no tens res a veure amb el meu bitllet.
1: Vale. Tu ara, de repente, ets multimillonari...
0: Així, quan poden costar
1: 1.000 monsters?
0: 1.000 euros.
1: T'ho agrairia. Te diria que m'estàs matant realment.
0: No, 1.000 monsters blancs així. I una
2: així, frigorífica. Sense sucre, claro.
1: I una frigorífica. Això va pujar. Claro, que quedi guapo.
0: Però un cotxe d'aquests, mirava un vídeo abans, que en el final no renta tant tenir un cotxe, perquè un McLaren, la benzina, te dura 120
1: sí, no, no,
0: quilòmetres.
1: Ja, però ja no
0: anar
1: un...
0: a Palma i tornar, potser ni arribes.
1: Ja.
0: Les rodes les has de canviar cada 4.000 quilòmetres, 6.000 euros. D'un McLaren 720S, que és sí. Típic. Després...
1: Un clàssic de McLaren. Sí. Però jo no vull un cotxe d'aquests. Jo vull un Aston Martin...
0: Sí, un Valkyrie. Un Valkyrie.
1: No, no, no, no. T'he dit, sport, no. Vull un clàssic.
0: Igualment, que això no...
2: Això ha canviat, però tu abans no volies un Audi.
1: Un Audi?
2: No volies un Audi,
1: Porsche 911, però aquí no vol un Porsche 911.
2: Ah, vale, perdó.
1: Per favor.
0: Mantenir això avui, el xungo.
1: Mantenir-ho? Qui ha dit de conduir-ho?
0: Aquí poden cridar.
1: Ara mateix.
2: Buah, podries cridar,
0: per favor. Dóna'm un número de telèfon i el crit.
1: Vale. I li dius, estem a la ràdio... massa poder aquí,
0: eh? Envia-la en un grup de la ràdio.
2: Hi ha molt de poder.
1: Estic mirant per un contacte, tu xerra de mentres.
2: Vale, en què te puc contar? Buah, tinc moltes ganes.
0: I faig una broma. Hola, ¿qué es lo que quiere?
1: Ostres.
2: Enhorabona, has guanyat la loteria.
1: No, no, no.
2: Això seria...
1: Ja m'ho cridin, m'ho diuen això.
0: Enhorabona, cridar Andy Vetres. És el seleccionat. I fèiem una broma.
2: Sí, en plan, que realment opines amb Will, saps?
0: No, no, fèiem una broma qualcú de... Ha estat seleccionat per...
1: Ostres, vale, ja està.
0: Anem a fer una broma en directe, me l'has passat.
2: Aquí has passat.
0: Però a Ràdio Pollans.
1: En Bruno la coneix. I tu també.
2: Ah, no tinc ganes, ara, ara m'entra la curiositat.
0: Quina, el primer o el segon?
1: Ai.
0: Ah, vale, vale, vale, vale, ja el veig.
2: Hòsties, ja veus.
1: Sí?
0: Però ja reconeixerà la meva veu.
1: Ah, oh, no?
2: Ah, oh, sí?
1: Si t'ho reconeixes, pues rises. I si no, pues encara més.
0: Vale, venga.
1: Ven, crida-la. De Cadem, Cadem.
2: No, Sharon Bruno.
1: Ah, vale.
2: Mem? Silenci tot, home. Ja sona.
4: Hola, buenas.
0: Hola, bones. Alexa Gibson?
4: Sí.
0: Mira, te cridàvem divendres d'un programa de ràdio perquè un amic teu t'ha fet participar un sorteig que tenim d'un viatge a Menorca i has guanyat. Però has d'adivinar qui ha estat que t'ha nominat en aquest viatge. Estàs en directe, eh? No sé si t'ho han dit.
4: Ai, Dios. Will.
0: Vale.
4: Creo que és en Will.
0: I en Will ens ha preparat una pregunta i la pregunta és: ai, quin és el cotxe dels somnis d'en Will? Si, si no l'encertes, no hi ha viatge.
4: Si ja pensaria que és una moto, no un cotxe.
0: És un cotxe, és un cotxe.
4: Mira, no tinc ni idea.
0: No tinc ni idea. Wow. Vols provar?
4: Diré Mustang, diré Mustang.
0: Mustang.
4: No, modelo no me demanes.
0: Pues Alexa, que sóc en Bruno, estàs de Ràdio Pollença. Estan escoltant.
1: Hola.
2: Hola, Alexa.
4: Qui és?
1: Will, Mati, en Bruno.
4: En Bruno ja sabia que era en Bruno.
2: Ah, vale, vale, vale. Pues no és.
4: Ai, mi niña, que...
2: Ai, que bo. Vale, vale, vale.
0: S'ha cregut, s'ha cregut.
1: S'ha cregut.
2: Sí, te puc fer una pregunta?
4: De dos anys, i me hacéis desde el tiempo.
1: Adéu, Alexa.
4: Programa, anda. Pero me voy a Menorca igual, así que da igual.
1: Dic que sí, niña.
0: Ah, bueno. Com a Sant Joan, a lo millor colava.
2: Disfruta, disfruta.
0: Perdona, Alexa, gràcies, gràcies.
2: Ai, que bo, que bo. Jo crec que s'ho ha cregut durant 3 segons.
4: No me gusta, però ¿cuál es el coche de tus sueños? Dímelo, ya que está.
2: ¿Cuál es el coche de tus sueños?
1: Porsche 911.
4: Porsche.
1: Porsche 911.
4: Anda, ya.
1: Pichica en comida.
0: Eh, però està creïble aquí.
1: Ara li farem creïble, ja m'ha agradat
0: més, Alexa. La muntarem un poc
4: ya,
0: millor.
4: La
0: muntarem un poc millor.
1: Alexa, me voy demà, que me passaré per l'ofis.
4: Muy bien, nos vemos mañana.
0: Adéu, Alexa.
1: Està picada, eh?
0: S'ha picat, t'en duràs una bona.
1: Sí, no, ara veuràs. Vale, besis.
0: Adéu. Adéu.
1: Adéu.
4: Adéu.
0: Està bona, està
2: jo
0: bona.
2: Crec que no ha pogut anar
1: no,
2: millor.
1: No podem fer una altra.
2: No, no, això ha estat molt bo. No, i no m'esperava res menys però, d'Alexa.
0: Jo no sé
1: ho ha fet molt bé,
0: un viatge a Menorca.
2: Ho has fet no molt bé.
1: De tots els viatges, un viatge a Menorca.
0: Ho podem fer un altre. Ara ja que estic, anem a fer-li una altra persona.
2: És que jo no tinc a ningú, em dones.
1: No.
2: Ah? Qui t'ha
1: vingut? Espera.
2: Qui t'ha vingut en el cap?
1: Tu passa un número en Matt... d'un d'oteus.
0: Vale, vale, vale.
1: Que s'ha riemat.
0: Vale, vale, vale.
1: Vale. Vale. Tu ara pensa en el que has de dir.
2: Jo no sé què he de dir, però igualment no s'escoltarà, o sí?
0: Fer el mateix que ja he dit, però has de dir quin és el cantant preferit d'en Bruno, per
2: vale.
0: exemple.
2: Vale, vale,
0: vale. Has de dir, hola, te criant, el mateix, te criant
2: sí, sí,
0: divetres,
2: te criant divetres.
0: Ets un concurs,
2: sí.
0: Una persona t'ha nominat...
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. I si acertes el que he dit, si acertes
2: vale.
0: Guanyes un viatge a Menorca
2: vale.
0: amb dues nits d'hotels per Will, deixa de menjar, tio, aquí no
2: és que mare de Déu
0: si acertes, dues nits d'hotel
2: sí.
0: però primer has d'endevinar qui te pot haver nominat quan dius, òbviament dirà Bruno
2: no, claro.
0: I després has de dir quin és el cantant... No, una pregunta superestúpida.
2: Però superestúpida, eh?
0: Sí, quant d'anys tenia en Bruno?
1: Quan va perdre la virginitat.
0: No, no.
2: Vale, vale, vale, vale. Sí, sí, sí.
1: 24!
2: Sí.
0: Però quina pregunta li pot fer? No?
2: Jo supos que li podria preguntar, per exemple...
1: Demanar.
2: Ah? Demanar, perdó. Una pregunta que li podria demanar seria... Sobre tu...
1: ¿Quién es tu teu videojoc favorit?
0: Sí.
2: Per exemple.
0: No, perquè el sabrà. És una pregunta super rara.
2: Super rara.
1: Què dius, com he de saber això?
0: Sí.
2: Quin és el seu Haribo favorit?
1: Quina és la rutina del gimnàs d'en Bruno?
0: No, quins són els tres primers números de DNI d'en Bruno?
1: Vale.
2: A veure, jo, si no, quin és
0: el seu... Ja te l'he enviat, Matt.
2: Quin és el seu Haribo preferit?
0: Merda. Ah, vale, però jo la puc criar d'aquí.
2: Quin és el seu Haribo preferit?
0: No, jo l'he... Clar, te l'he passat a tu.
1: Si crides tu i xerramat, s'escolta.
0: El què? Sí, clar.
1: Vale.
2: Però com s'anom aquest individu?
0: Clara,
2: vale.
0: S'anom Clara.
1: Take me home.
2: So good.
0: Un segon, no? Està guai, això de...
2: Això, en el darrer moment se m'ho ha ocorrit.
0: Ocorregut.
2: Se diu així?
0: Sí. Vale. Hòsties. Posaré una sintonia així perquè pareguin més real.
1: Clar, de fondo. Clar, així de notícies, saps? Parapa!
0: No, espera, a veure si la trobo.
1: O The Game Show.
0: Això per us veient no sé si estarà, però segur que estan esperant que ho estigui escoltant a que cridem. Home, aquesta notícia,
2: t'imagines que tothom està esperant a que li cridem
0: aquesta sintonia, creus que colari?
2: Sí,
1: sí, bona.
2: Sí, bona.
0: Vale, vinga, ara la crida.
2: Amem.
0: Clar, però a la millor que ràdio, pollons. A mi no ho sé, jo la cridaré.
1: No, l'Etxa me diu Això no hauria de ser live, eh?
0: Vale, la
1: denunciaré
0: crita,
1: per racisme.
0: Mal, la crita, espera. Jo m'ho tallaré. Hey!
5: Sí?
2: Hola, bones. Estic xerrant amb la Clara.
5: Hòstia.
2: Sí? Ets una Clara?
5: Sí.
2: Vale, perfecte, doncs mira, te comento. T'estem criant en DB3 perquè un amic o company o conegut teu t'ha registrat en un concurs i ara mateix estàs en directe i són dos parts. Lo primer que has de fer és adivinar qui creus que t'ha registrat per aquest concurs. Primera pregunta, primera part. Endavant, ànims.
5: S'ha cortado.
2: No! Vale. Quina part no t'has enterat?
5: Tu contesta de la pregunta en general.
2: Vale, perfecte. Mira, t'estem cridant divendres perquè un company o amic o conegut teu t'ha enregistrat per un concurs,
5: sí?
2: Per anar de viatge.
5: Sí.
2: Vale? Són dos preguntes. Sí. La primera pregunta és, has d'adivinar qui ha estat aquest conegut que t'ha anomenat.
5: Bruno Rodríguez.
2: Molt bé, això Bruno. És la primera part. Molt bé, sí. Enhorabona. Perfecte. Ara bé, la segona part, la segona pregunta, i molta sort i molt d'ànims. Quins són els tres primers dígits del DNI d'en Bruno?
5: Hòstia. Ala, s'ha passat, eh?
2: Ànims, pensa bé, segur que ho tens.
5: Quatre?
2: Quatre?
5: Disculpe, no ho tinga. Quatre, seguro.
2: Buah, però ten en compte, que si ho aconsegueixes és un viatge a Menorca, per dos persones.
5: Dos?
2: Vale, 4-2?
5: Buah, tia, no sé.
2: Un número més.
5: 4-2-6?
2: 4-2-6 és la resposta final.
5: Sí.
2: Perfecte. Molt bé, enhorabona! Ho has aconseguit!
0: No, Clara, 4-3-4, no, tio. Clara, fatal, eh?
1: Horrible.
0: Estem fent bromes a la gent i t'ha tocat a tu.
2: Ai, Clara, ets un amor, eh? Ets
1: ara,
2: un amor.
1: Directe
2: un...
1: i vetres no estan, però Ràdio
0: Pollença, sí.
5: Ja, me sale la foto de perfil.
0: Fallo.
2: Bruno.
0: Ahí.
2: No, Clara, ets una campeona, eh? Molt bé aguantat.
1: T'ha adivinat a l'instant, eh?
0: No, però sí, hombre, claro, què ha de ser?
1: Jo què sé, un Tomeu.
2: Em va fer la meu.
0: Clara, vamos a por el siguiente, un besito. Moltes gràcies.
5: Un beso, chao.
2: Chao. Això ha estat
0: això mola molt.
1: Tu has de dir,
0: clar,
1: un viatge
0: a Menorca
1: per dues persones, dues vespres, tot incluït.
0: Claro, li has de pintar superbé.
2: Vale, pues ara...
1: No, no faré, ja em fa massa vergonya.
2: Ara tindré l'exemple. Te fa massa vergonya. Estem aquí, a Ràdio Pollença, i te fa vergonya. És a dir, m'ho has dit com ho he de fer. Vale, perfecte.
0: Clar, però és que qualcú que no ho coneguem...
1: Claro.
2: És molt difícil.
1: Que no reconegui el número.
0: Ella ja sabia que no ho anava a conèixer, a vegades.
1: Ja. Podríem fer... Tu no te... Bé, tu no.
2: No, que va.
0: Però va fer molt bé, ha colat.
1: Sí, sí, no, sí.
0: T'ha faltat...
1: I en la música...
0: I jo,

0: begudes, és perquè si no me fa un malè.
1: Hombre, normal.
0: Me fa un malè.
1: Will, com ho veus això?
2: Horrible.
1: Nostre
2: perquè, claro, estic mirant també, perquè sé com aquestes persones reaccionaran. Hi ha unes que no els ha pas, una, anava a fer una dona de la feina,
0: uf,
2: de l'immobiliari,
0: uf,
2: però aquesta té una mala llet a vegades.
0: Que, no, sí,
1: ara és qualcú que
2: li... Claro, igual, claro, per això.
1: És que a mi em fa gràcia perquè una classe estén al principi no fa... se sentia...
0: És que era una de les millors reaccions que han pogut tenir, de veres.
1: És que no atrapa ningú, en
2: no, tampoc.
1: Estic cercant.
2: Oh, és horrible,
1: perquè
2: això,
1: la, tota la gent que tinc aquí vos coneix, saps?
0: Bueno, si no, jo tinc algo del qual m'encantaria poder xerrar. És que m'encantaria. Vale, pues fa poc me vaig enterar que estan fent un Toy Story 5. I
2: joder, natura, no?
0: Més que res, perquè vaig veure el tràiler. Però la premissa pareix superinteressant, perquè estan combinant ara la filosofia de jugar dels nins amb joguets i després amb electrodomèstics, tipus l'iPad, per exemple. I bàsicament, és, per el que jo tinc entès, perquè encara no he vist la pel·lícula, és com una espècie de confrontació entre joguets tradicionals, com Woody, Buzz Lightyear, o Jesse, o aquestes coses, amb un iPad. És a dir, sí, exacte. Per tant, si la primera era entre un joguet més tradicional i un joguet més, com se diu, avançat,
2: més modern, però sí, no botonets, electrodomèstic.
0: Exacte, que té botonets. Després la segona anava de entendre que el teu nin, el teu dueño, un dia se farà major. La tercera era cercar un nou dueño perquè el teu nin ja s'ha fet
2: major.
0: La quarta era, vale, que ser un joguet només consisteix en tenir dueño, o hi ha més, per això el Woody després se'n va.
2: Sí, però això és un poc més fumada, ja, no?
0: Molt bona, jo crec que molt bona. I després la quinta és, vale, què feim quan joguets com a tal
2: ja no
0: han d'existir?
2: Això per, perquè ara, avui en dia, la veritat és que veig molt de nins en el que jo jugava Lego.
0: Exacte.
2: Jugava qualsevol
0: tonteria.
2: Qualsevol tonteria, ara és iPad.
0: Exacte.
2: iPad, mòbil,
0: exacte,
2: TikTok, Instagram.
0: Buah, a tu t'ha sortit un clip d'un, crec que era una espècie de concurs on hi havia com tres jutges. Hi havia dos jutges majors, tipus de la nostra edat,
2: sí,
0: i després hi havia un nin de potser 7-8 anys. I el jurat...
2: Jutge?
0: Sí,
2: un nin?
0: Sí, està fora de context. Sí, està fora de context. Però el jurat després se gira el nin i li demanen, quina era la teva sèrie preferida quan estaves, tipus, creixent? Like, com se diu? La teva animació, tipus Bola de Drac,
2: sí, qualsevol programa.
0: I la seva pregunta va ser, que és un programa?
2: Oh.
0: Perquè ell veia YouTube. En plan, el seu programa preferit era YouTube.
2: Ostres.
0: És a dir, no distingia entre canals aquests com Nickelodeon, Disney Channel, Clan
2: Boing era boníssim.
0: Boing
2: era boníssim.
0: Los Reales, Bruno, Nickelodeon, Boeing, això te sona?
1: Disney XD.
0: És que... brutal.
1: Xapant, tinc un que pot ser molt bo, però és en castellà. Qui xerra millor castellà de vosaltres?
0: Este.
2: Ja no ho vull fer.
0: La que tiene más vergüenza.
2: Sí, però no ho vull fer,
1: pot ser molt bo. És un senyor que és super, super graciós.
2: Que no ho vull fer, tio. Em fa massa vergonya.
0: el que està sent sincer.
2: M'embullaré en les paraules i quedarà horrible.
1: Però en castellà és més fàcil, no?
2: No. Està en directe. Ara m'ho fa pena.
0: I mira que tens més... A tu se t'adona millor el castellà que no a mi, eh?
1: Will.
2: Que no.
0: Ha dit que no, Bruno. No
2: ho facis tu.
1: És que a mi me reconeixerà la veu, a lo millor.
0: I si poses una veu? No pots posar una veu.
3: Hola.
1: Vale.
3: Hola, Don Quijote.
0: O si no, home, ho puc intentar.
1: Sí, intenta-ho tu. És que a mi me pot reconèixer.
2: Hello.
1: Vale, és un senyor
2: hello,
1: de 60
2: Juan.
1: Anys, molt graciós, eh?
2: 60 anys? Ostres,
1: és
2: 60
1: de Sevilla.
2: Anys. És de Sevilla.
0: Ostres! Hola, bona tarda.
2: Què passa?
1: Li has de dir que ha guanyat un viatge... li has de dir, somos una ràdio de Mallorca... Y lo mateix, un viaje a Menorca, dos noches con todo pagado.
0: Perfecto. Una cosa, aquest senyor me pots garantitzar que te coneix?
1: Sí, me coneix.
0: I si me veu per un carrer no me pegarà una pallissa.
1: Sí, és de Sevilla, sí.
0: Vale.
1: Serà molt graciós.
2: Però li has de fer
1: una pregunta.
0: Vale, però m'has de donar la pregunta.
1: Quina pregunta?
2: No, claro.
0: No puc pensar sobre les meves cames. Quina pregunta li puc fer? Quina és la pel·lícula preferida d'en Bruno?
1: No, no, no, no. La, la,

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun rector d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos.

0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, polenca.
1: País, pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

al darrer el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. I calcigant l'arena blanca trobaràs el meu record, una llàgrima de tardor i el nostre adéu

style.

seem so proud about having to be scrounging

el que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pasto ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i a la seva cara tira.